0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Hem començat, doncs, amb aquest himne oficial de Sant Andreu en versió cobla. També disposem de la versió cantada conjuntament la cobla Montgrins amb la coral Ferran Sors, però això ho farem per la festa major de Sant Andreu, al novembre. Seguim. Com és tradicional, quan encetem temporada o quan marxem abans de vacances, o bé de l'estiu o bé de Nadal, oferir-vos un enregistrament en rigorosa estrena. Doncs bé, avui ho farem amb la cobla Sol de Banyuls de la Merenda, de la Catalunya Nord, que han estrenat el seu primer disc. Aquest és el títol. La cobla Sol de Banyuls, nascuda l'any 2011, és una formació que representa la unió musical entre la Catalunya Nord i la Catalunya Sud. Amb una trajectòria basada en l'exigència artística, la fidelitat a la tradició i una mirada oberta a la modernitat, aquest primer treball discogràfic arriba com a fita clau dins el seu projecte. El primer disc, el títol d'aquest recull de sardanes en primera instància, recull peces de música catalana majoritàriament sardanes, interpretades amb la força i la sensibilitat que caracteritzen la cobla. El disc vol fer valdre tant la riquesa tímbrica dels instruments de cobla com el caràcter festiu i viu de la sardana actual. La presentació, que es va fer a Ceret el 25 de juliol del 2025, va marcar també la consolidació del vincle amb el director musical, Francesc Casú, que també ho és de la principal de la Bisbal, una figura imprescindible de la música catalana contemporània, amb qui la cobla col·labora des de fa poc més de 2 anys. Aquesta nova etapa segueix l'empremta de la creació d'una versió banda del grup i reforça l'evolució constant del projecte. Doncs la primera sardana, precisament, és de Francesc Casú, el director de la cobla, i és força llarga, dura més de 7 minuts. Porta per títol Aurora Promesa. Aurora Promesa n'és un reflex fidel amb una bellesa serena entre la melangia i la màgia. L'obra destila l'emoció i la delicadesa de la seva escriptura, revelant l'ofici i la sensibilitat del seu compositor. Doncs endavant i benvinguts, Cobla Sol de Banyuls, en aquest primer disc, primera sardana del vostre director, Francesc Casú, titulada Aurora Promesa.

Déu-n'hi-do, aquesta peça, més que sardana com havia anunciat al principi, en realitat és una peça de concert de Francesc Assú, el director de la cobla Sol de Banyuls. Ara sí, la primera sardana porta per títol 5 d'agost i és de Joan Droguet. 5 d'agost es distingeix, volem dir, pel seu caràcter lleuger i brillant. Des de les primeres notes desprèn una energia optimista i lluminosa. És una sardana que convida a la dansa i al goig compartit, fidel a l'esperit del seu compositor, Joan Droguet. Títol de la sardana, 5 d'agost.

Fantàstica aquesta sardana d'en Pitu, d'en Joan Droguet, i magníficament interpretada per la cobla Sol de Banyuls, que ens visita per primera vegada amb aquest primer disc. Seguim ara amb una sardana del Pitus Chamorro. Des de la creació de la cobla Sol de Banyuls, Pitus Chamorro forma part dels compositors imprescindibles del seu repertori. Banyoles, lloc emblemàtic del món sardanista, s'ha convertit al llarg dels temps en un espai simbòlic per a nosaltres, on cada una de les nostres actuacions és una cita especial. La Font de les Ànimes, títol de la sardana que tot seguit ens interpretarà la cobla, amb el seu costat místic, reflecteix perfectament el caràcter d'aquest lloc tan singular. La Font de les Ànimes, de Pitu Chamorro.

També Déu-m'hi-do aquesta sardana d'en Pitu Chamorro. Tot seguit, la Cobla Sol de Banyuls ens interpretarà una sardana d'en Eduard Prats. Porta per títol En Pere de Llinars. Aquesta sardana ha sabut, des de la seva estrena, conquerir els cors dels sardanistes. Eduard Prats, amb la composició d'aquesta primera sardana, ha aconseguit fer brillar una escriptura moderna i balladora. És una veritable representació de les ballades actuals, plenes de ritme i d'energia.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Cargolina. Cargolina, podríem dir que les sardanes obligades sovint es construeixen a partir d'un diàleg, fins i tot d'un veritable joc de confrontació entre la cobla i el solista. Aquestes obres posen de relleu el virtuosisme i la sensibilitat musical de l'intèrpret. Cargolina, obligada de tible, signada per Agustí Pedrico, s'inscriu en aquesta tradició, tot i que se'n desmarca. El compositor en respecta tots els codis i introdueix un equilibri singular on la cobla i el tible solista Jean-Michel Ginesta es responen amb brillantor. Som-hi, doncs, amb Cargolina, d'Agustí Pedrico.

I marxarem amb carícies de l'avi Xaxu amb un duet magnífic interpretat per la complicitat de Jean-Michel Ginesta i Aurora Vicentini. Aquesta sardana pren vida amb delicadesa i expressivitat, revelant tota la suavitat i l'elegància de la seva escriptura. Amb aquesta sardana s'acomiada Sol de Banyuls, la cobla Sol de Banyuls i un servidor, Pere Vendrell. Fins dimarts que ve, si Déu vol. Adéu-siau.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa, on avui farem resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, i un Via Directa on avui també sabrem quina és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Com sempre, amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició del Via Directa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana. Com sempre, tenim a Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
2: Molt bona, Jordi.
1: Abans de la previsió del temps del cap de setmana, fem el resum de la setmana, que tenim moltes coses. La pluja, doncs, ha tornat.
2: Hay cositas. Ya volvemos un poco a la normalidad habitual, volvimos para la fiesta mayor, que no, como comentamos, pues no hubo complicaciones. Un tiempo, pues la verdad es que muy tranquilo, cosa no demasiado habitual. Y ahora ya, pues esta semana volvemos un poco a lo que viene siendo habitual, hacer ese resumen de la semana y la previsión del fin de semana. Y como dices, pues una semana que, pues de primeras empezaba con un tiempo, pues muy tranquilo, lunes y martes, tiempo tranquilo, estable, pero ya por la tarde y especialmente noche y madrugada del miércoles y la madrugada del miércoles al jueves, pues tuvimos un episodio de chubascos y tormentas que nos dejó un total de 25,8 milímetros aquí en San Andreu. Y como siempre, pues en este tipo de episodios de inestabilidad, los registros fueron muy irregulares, con acumulados que en pocos kilómetros de distancia, incluso a veces dentro de un mismo municipio, pues variaron muchísimo, con registros pues que en algunos sitios prácticamente pues poquitos milímetros, 4 o 5 milímetros, y como digo, a escasos kilómetros o metros quizá, pues en algunos casos se llegaron a acumular hasta más de 100 milímetros. Así que, pues eso, un episodio típico de tormentas con esa irregularidad que caracteriza pues este tipo de fenómeno, ¿no?, que son las tormentas. Ayer jueves todavía se escaparon algunas gotas a primeras horas de la tarde, pero ya sin registro en el pluviómetro, y las temperaturas, que también pues habremos notado que han bajado y mucho desde principios de semana a lo que tuvimos ayer, porque empezaban la semana con máximas que superaban los 30 grados, incluso alcanzamos los 35 grados el martes aquí en San Andreu, mientras que ayer la máxima se quedó en tan solo en 23,9. O sea que más de 10 grados de descenso en la temperatura máxima entre martes y miércoles. Así que pues esa entrada de aire frío que provocaba pues ese episodio de inestabilidad, pues también nos acompaña pues ese claro descenso de las temperaturas.
1: Això és el resum de la setmana. Ara anem a la previsió de cara al cap de setmana. Divendres, dissabte i diumenge. Carlos, quin és el temps que predominarà?
2: Bueno, pues hoy viernes todavía tendremos algo de inestabilidad residual que se dejará notar sobre todo en zonas próximas a la costa y no tanto aquí en San Andreu. No se descarta en estos municipios pues más costeros pues algún chubasco aislado, pero todavía de cierta intensidad. Puede llover bien en zonas, pues eso, la fachada más marítima, digamos, pues ahí todavía se pueden producir, sobre todo hasta mediodía, primeras horas de la tarde, pues algunos chubascos todavía intensos. Y en nuestra zona, como digo, a priori no se esperan precipitaciones, o quizá pues que alguno de esos chubascos evolucione un poco y nos llegue a dejar algunas gotas, pero a priori en nuestra zona parece que no. Aquí en San Andreu pues el día transcurrirá con cielo variable, momentos de nubosidad abundante, sobre todo también ahora por la mañana. Y bueno, pues el sábado repetiremos un tiempo bastante similar al de hoy viernes, cielo variable gran parte de la jornada, y aunque en nuestra zona nuevamente no se esperan precipitaciones, todavía en zonas costeras, en este caso parece más de Tarragona, pues todavía se podría producir algún chubasco, ya en este caso más dispersos, más locales y de menor intensidad que los que hoy pueden afectar pues a esos municipios costeros. Y el domingo ya recuperamos la estabilidad, será una jornada pues ya de ambiente soleado y prácticamente sin nubosidad a lo largo de todo el día, porque la masa de aire frío se va retirando poco a poco de nuestra vertical, y esto también vendrá acompañado pues de un ascenso de las temperaturas que se van a ir recuperando. Hoy viernes se mantienen frescas, sin cambios, máximas que no superarán todavía los 25 grados, mientras que el sábado y domingo pues ya poco a poco irán sumando pues algunos grados, aunque todavía con valores por debajo de los 30. Así que ya esos episodios de tanta calor parece que de momento pues los tenemos un poco contenidos, aunque quedarnos ya con 25 sería demasiado bueno, me parece a mí. Las mínimas mantienen estables, valores 17, 18 grados, pues prácticamente a diario, todo el fin de semana.
1: Per això que estem parlant de temperatures de 25 graus, que ens sembla temperatures baixes, però clar, estem a mitjans ja del mes de setembre. I venim de temperatures superiors als 30 graus encara,
2: Martes 35 grados, es que
1: sí.
2: Ya lo comentaremos, ya anuncio que en la vuelta del Llueva o Truene, pues el primer programa, como suele ser habitual, haremos resumen del verano, y ya digo que, bueno, y no va a sorprender a nadie este verano, pero dos meses, julio y agosto sobre todo, que van a suponer un récord de temperaturas altas en este caso, los que hemos tenido, con lo cual pues un verano que va a salir fuera de lo habitual de forma muy clara. Ya pondremos los números exactos, haremos balance del verano, pero pues eso, no sorprende a nadie que sin duda pues ha venido marcado por las muy altas temperaturas que hemos tenido pues prácticamente tres meses.
1: Doncs Carlos Lara, aquesta és la previsió del temps del cap de setmana, el resum i l'avançament, que en el proper Llueva o Truene, doncs parlareu de les temperatures, bueno, del temps que hem tingut al mes, bueno, els mesos
2: d'estiu. El verano, analitzaremos el verano una vez.
1: Ja ens podem imaginar que és el que sortirà.
2: Exacto, ya una vez finalizado el verano meteorológico al menos, al astronómico todavía nos faltan unos días, pero el meteorológico ya lo finiquitamos cuando acabó agosto, pues haremos el balance y ya veremos eso, sobre todo esos meses de julio y agosto, pues con temperaturas récord que comentaremos.
1: Doncs Carlos Lara, bon cap de setmana i la propera setmana doncs continuem.
2: Igualmente, hasta la próxima semana.
1: Parlem de l'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca, que impulsa noves oportunitats per als joves amb el programa Mouta. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca tornarà a posar a disposició dels joves el programa Mouta, una iniciativa que concentra diferents oportunitats formatives i laborals pensades especialment per a aquest col·lectiu. El programa inclou beques, pràctiques professionals, ofertes de feina, voluntariats i propostes per estudiar o viure experiències a l'estranger, amb l'objectiu d'apropar als joves recursos que els poden ajudar en la seva trajectòria acadèmica i professional. El regidor de Joventut, Javier Romero, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que l'Espai Jove té un paper d'acompanyament i orientació perquè els joves coneguin les diferents opcions i puguin identificar aquelles que s'adapten millor al seu perfil.
4: Doncs el programa Mouta és un conjunt d'ofertes tant laborals, acadèmiques o desenvolupament personal que s'ofereixen als joves, en aquest cas a Sant Andreu de la Barca, per poder realitzar experiències a l'estranger. Són de temàtiques molt diverses, com dic, des de doncs, beques d'ajudes econòmiques per realitzar pràctiques fora o programes específics de pràctiques per alguna formació en concret, ofertes de voluntariat a l'estranger, i des de l'Espai Jove, des del Departament de Joventut, doncs, ens encarreguem de fer ressò d'aquest programa adreçat pels nostres joves i d'assessorar-los durant les jornades d'assessoria de mobilitat personal, doncs per orientar-los cap al programa que més s'adequa als seus interessos.
3: Per la gent que ens estigui sentint, què ha de fer o com ho ha de fer? Si està sentint-nos, llegeix, ostres, hi ha algunes coses que m'interessa, com ha de fer-ho?
4: Doncs primer de tot, contactant amb el Departament de Joventut, la potser la via més ràpida pels nostres joves és escrivint-nos un missatge directe a l'Instagram de Sant Andreu Jove, i a partir d'aquí els orientarem segons diguem-ne la profunditat dels seus dubtes, ja sigui a través de la informadora juvenil de l'Espai Jove, si són qüestions doncs molt concretes d'algun programa ja més en profunditat, doncs les adreçarem a alguna de les sessions de mobilitat internacional que de manera periòdica visiten l'Espai Jove, o els adreçarem al programa específic del Mouta a través de, doncs, de la gestió d'aquest programa ja professionalitzada.
3: Aquest mes de setembre hi ha propostes especialment interessants, com beques per estudiar batxillerat als Estats Units o al Canadà, beques de United World College. Què cal tenir en compte per no deixar escapar aquestes oportunitats?
4: Bé, primer de tot, evidentment, assessorar-se per veure si aquella estada que és d'interès pel jove doncs compleix els requisits per poder-ne optar.
3: Quin paper creieu que tenen aquestes experiències en la formació personal dels joves, sobretot per què les oferiu?
4: Doncs perquè considerem, com dius, que són opcions molt interessants pel desenvolupament acadèmic i sobretot personal dels nostres joves. Aquest tipus d'experiències doncs acostumen a ser molt enriquidores i molt emancipadores. I animo a tothom que tingui doncs l'oportunitat de fer aquesta o qualsevol altra experiència de mobilitat internacional doncs a que l'aprofiti, perquè la veritat és que són molt beneficioses a nivell doncs de, com dic, de creixement personal i de maduresa.
3: En aquest sentit, pels joves que ja han acabat els estudis, el programa Mouta també ofereix pràctiques i experiències professionals a diferents països. Potser és una bona porta d'entrada al món laboral.
4: I tant, a més de tota l'experiència que s'adquireix doncs a nivell idiomes, a nivell altres maneres de fer, al final doncs avui dia laboralment doncs entrem en un mercat molt competitiu, no? I que cada cop més doncs les empreses i altres tipus de sectors doncs s'interessen més per perfils que es demarquin per qüestions molt concretes, més competencials, més de a nivell personal, no? I com dic, doncs aquestes oportunitats poden ser aquesta porta per desenvolupar-se en altres competències.
3: Quins requisits solen demanar aquestes oportunitats? El nivell d'idiomes, la formació, l'edat solen ser una barrera per a alguns joves?
4: Bueno, acostumen a ser una mica a aquests els criteris, però jo el que animo és que s'adrecin a l'Espai Jove i al Servei d'Assessoria de Mobilitat Internacional, perquè cadascuna de les ofertes doncs té uns requisits diferents, no? I seria una llàstima que per no estar del tot informat o informada doncs els joves participin l'oportunitat de gaudir d'aquestes experiències.
3: Seguint en aquesta línia, què li recomanaríeu a un jove de Sant Andreu de la Barca que no sap per on començar a buscar feina, pràctiques o una beca? Quin paper pot tenir o quin paper pot jugar l'Espai Jove en aquest procés?
4: Doncs l'Espai Jove pot jugar un paper sobretot de ser una porta d'entrada a tots els serveis de l'Ajuntament en qüestions d'assessories. L'Ajuntament, un dels serveis que té és de doncs guiar els nostres ciutadans i ciutadanes, i en concret els nostres joves, en aquest sentit, doncs tant a nivell laboral com a nivell acadèmic, amb altres serveis com el SOAC, que de vegades no es coneixen o no se sap com accedir a aquest tipus de serveis, i des de l'Espai Jove doncs realitzem aquesta tasca doncs de porta d'entrada, de primera escolta a les inquietuds dels nostres joves i a derivar-los als serveis més pertinents per ells i elles.
3: La gent que s'estigui interessant per aquests serveis, que els estigui sentint ara, com hi pot arribar-hi? Qualsevol dia es presenta a l'Espai Jove, ha de demanar cita, quins dies els pot trobar?
4: Pel que fa com dic, a les qüestions d'estades a l'estranger, tenim uns horaris amb un especialista en mobilitat internacional i que per tant doncs es podrà donar informació més concreta, però sempre, ja sigui de mobilitat internacional o de altres qüestions que hem parlat, com qüestions laborals o acadèmiques, poden adreçar-se en qualsevol moment. Com dic, amb un missatge per Instagram els convidaran a anar el dia que més els convingui, i la nostra informadora juvenil doncs ja escoltarà les inquietuds i els derivarà al servei que sigui més pertinent.
3: La proposta d'aquest setembre inclou oportunitats de mobilitat internacional, formació i inserció laboral, i els interessats poden adreçar-se a l'Espai Jove per consultar els requisits, els terminis i la manera de participar en cadascuna de les convocatòries.
1: I dels joves parlem ara del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca, que aquesta setmana han començat les inscripcions per als diferents tallers.
3: Les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany tornen a demostrar un any més l'interès de la gent gran de Sant Andreu de la Barca per mantenir-se activa i participar en activitats formatives i d'oci. Durant aquests dies el casal està rebent nombroses persones jubilades que s'acosten per formalitzar la seva plaça als diferents tallers previstos per aquest curs. El procés d'inscripció es va iniciar aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins divendres 18 de setembre. L'ordre d'accés s'ha establert a partir d'un sorteig públic que va fixar el número 443 com a punt de partida. A partir d'aquest número, les inscripcions s'avancen de manera progressiva fins a completar tot el llistat amb torns distribuïts entre els matins i les tardes. Ange Mateu, dinamitzadora del casal, ha assegurat que l'èxit dels tallers resideix en que són gratuïts.
5: Nosotros lo que hemos hecho este año ha sido un sorteo, como hicimos el año pasado, que estuvo, la gente lo aceptó muy bien, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos cada día es hacer apuntar a 50 personas por la mañana y 50 personas por la tarde. Todos ellos tienen un número, ¿vale? Son usuarios, bueno, son de San Andrés de la Barca, son mayores de 65 años y pueden acceder a tres talleres. Vienen por la mañana con su número y se apuntan. Y los que le toca por la tarde, pues por la tarde, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ellos saben que hasta las 10 menos cuarto no empezamos, pero a partir de las 9 y cuarto ya están haciendo cola. Es una cosa que son manías que tienen ellos de estar siempre antes de la hora, pero ya está.
3: Quin és el secret dels tallers per la gent gran perquè funcionin tan bé, s'omplin, s'hagin de fer sortejos i, com dius, des de les 9 del matí ja estiguin fent cua?
5: Bueno, vivimos en un pueblo donde hay muchas personas mayores de 65 años. Esto es un pueblo de personas grandes. Entonces, aquí la relación de los talleres es, primero, son gratuitos, no se paga absolutamente nada. Eso llama mucho la atención, porque todo un taller que tú tuvieras que hacer particular hoy en día cuesta mucho dinero. Luego tienen una relación de compañerismo y de amigos, que se hacen grupos muy buenos de amigos, y yo creo que para ellos, para personas mayores que terminan de trabajar, se jubilan y su mundo tiene que cambiar, pues yo creo que hacen la oportunidad de poder comenzar aquí los talleres, ¿vale? Y empezar, pues se puede decir, pues un mundo nuevo para ellos, ¿vale? Que es, pues, dejo de trabajar, me jubilo y comienzo, pues, una aventura nueva, que es la de la jubilación.
3: ¿Cuántos talleres ya y sobre todo quiénes son los más demandados, quiénes son los que más funcionan y en el que normalmente ya más lista de espera?
5: Tenemos 17 talleres y donde más lista de espera suele haber es en el taller de gimnasia o agilidad mental.
3: Es a dir, que la gent, tot i que és gent gran, és activa, perquè m'estàs parlant de tallers d'on s'han de moure, on han de fer funcionar el cervell.
5: Son muy activos, las personas mayores son muy activas, s'implican mucho. Le gustan estar pues al día de todo, porque nosotros este año, por ejemplo, aparte de los grupos que tenemos de informática, hemos puesto un grupo para el móvil, ¿vale? Porque están muy interesados en, bueno, hoy en día sabéis que todo es tecnología y están súper interesados de poder hacer una foto, poderla colgar, poder comprar por internet, ¿vale? Tienen esa curiosidad de cómo se hace lo que sus nietos y sus hijos hacen, ellos también los quieren hacer con el móvil, y entonces sí, están muy activos, son personas muy activas.
3: Quin tipus de perfil tenen la gent gran que ve aquí als tallers de Sant Andreu de la Barca? És a dir, gent que cada any ve als tallers i repeteix, o és gent que ve nova, gent que ve una vegada i ja deixa d'anar? Com funciona? Quina és la dinàmica?
5: A ver, tenemos un poquito de todo, pero sí que es verdad que hay gente que lleva muchos años. Yo llevo 15 años y hay personas que llevan 15 años haciendo los mismos talleres, ¿vale? Y sí que es verdad que cada año, tal como se van jubilando, que llegan a la edad de los 65, pues sí, es verdad que cada año tenemos personas, usuarios nuevos en el casal. Algunos por fallecimiento ya no están con nosotros, pero como siempre hay personas que cumplen la edad para poder entrar en el casal, pues siempre tenemos usuarios nuevos, cada año tenemos usuarios nuevos. Pero ya te digo que hay personas que llevan pues 20 años haciendo talleres aquí y son los mismos, porque están a gusto, están activos, pueden hacerlo. Quiero decirte que hay un poquito de todo, pero menos de gente nueva que venga y más de los que siempre vienen.
3: Per què creus que és important que la gent gran, un cop ja passa aquesta edat, segueixi estant activa, sobretot per la gent que ja s'ha jubilat, que no estigui parada a casa, vingui aquí, i sobretot, quins avantatges tenen els tallers que oferiu aquí al casal de la gent gran?
5: Mira, yo siempre he dicho, las personas mayores, en las personas que ya se jubilan, que han tenido una vida, que todos conocemos la vida de estas personas, personas que han estado siempre trabajando, aportando a sus hijos, poder ayudarlos para cuidar a sus nietos, no han parado, ¿vale? Han tenido una vida muy dura, ahora la vida es un poquito más fácil, pero ellos han tenido una vida muy dura. Entonces yo pienso que cuando ellos dejan de trabajar, en que ellos siguen aportando, y hoy en día más, para ayudar a sus hijos, para llevar a sus nietos al colegio, yo quiero creer que ellos también necesitan su espacio, ¿vale? Entonces yo creo que esto, el casal, es un espacio para ellos muy bueno, ¿vale? Para que estén activos, para que hagan relaciones con otras personas. Tenemos que pensar que tenemos también estas personas que son viudos o viudas que se quedan solo, ¿vale? De la mañana a la noche, que es un proceso duro. Entonces yo creo que vienen aquí como abriendo una puerta, ¿vale? Para decir, pues mira, aquí voy a hacer amigos, voy a hacer compañeros, voy a hablar con uno. Mis horas del día van a ser más cortas y no tan largas, porque la soledad para ellos es muy mala. La soledad para ellos y para cualquier persona es muy mala. Y yo creo que ellos lo que quieren aquí es evitar eso, tener esa soledad que tienen en su casa.
3: M'imagino que tu, com a dinamitzadora del casal de la gent gran, no només organitzes i controles una miqueta que tot vagi correcte, sinó que també, sovint, com em comentes, deus fer, de vegades, fins i tot de psicòloga, d'amiga, perquè hi ha gent que ve aquí cada dia i hi ha gent amb casuístiques molt diferents, com comentaves, gent viuda, gent que s'ha quedat sola, gent que s'acaba de jubilar i no sap què fer. Explica'ns una miqueta com és això.
5: Bueno, como yo te iba diciendo, llevo muchos años. Para mí no son personas mayores que entran por esa puerta, es como un vínculo de familia, ¿vale? No te puedo decir que salgo de aquí y el problema lo dejo aquí, hay muchas veces que lo llevo a casa. Hay usuarios, muchos, que tienen mi teléfono y me llaman a cualquier hora del día para preguntarme cosas. Entonces ellos empiezan a confiar en ti, ¿vale? Como si fueras un hijo, ¿vale? Y te lo confían todo. A veces te confían que le mires las cartas, que le mires información de cartilla, que le mires todo. ¿Por qué? Porque te tienen como referente, ¿vale? Y sí que es verdad que a mí me gusta mucho trabajar con ellos y yo le tengo un cariño, ellos me tienen un cariño, y entonces pues a veces, por lo que tú dices, hago de psicóloga, hago de mamá, hago de hija, hago de todo, pero bueno, estoy encantada.
3: Des de ben d'hora, el casal Maria Aurelia Campmany estava ja ple de gent que volia inscriure's en els tallers. Ens hem acostat a parlar amb alguns d'ells. Vostès a què talleres se van apuntar?
6: Gimnasia y espera a ver qué más.
7: Baile de línea.
3: O sea, que usted es una mujer activa, ¿eh? Le gusta.
6: Claro, sí, me gusta moverme. No me gusta quedarme en casa. Porque ya que me he jubilado, pues hay que.
3: ¿Es la primera vez que viene al casa de la gent gran?
6: No, ya vengo.
3: ¿Hace cuánto que viene al casa de la gent gran?
6: Pues 2 años hace que me jubilé. Cuando tenía 65 ya podía venir. Claro.
3: ¿Y por qué decidió tomar el paso de apuntarse aquí al casa de la gent gran? ¿Fue una amiga que se lo recomendó, lo vio, se pasó por aquí?
6: Porque yo ya conocía el taller, esto de la gent gran, ya sé dónde, bueno, que ya he estado aquí y sé cómo funciona y me gusta. Y hay mucha animación y te lo pasas muy bien.
3: Imagino que has hecho amigos y amigas, ¿no, aquí?
6: Sí, sí, sí. Y gente que conocía.
3: ¿El año pasado qué talleres hizo? Y
6: Lo mismo.
3: O sea, que usted repite.
6: Sí.
3: ¿Le encantó entonces?
6: Sí, sí. Lo pasé muy bien en baile de línea y gimnasia. Y muy bien, me gustó mucho.
3: Como usted, me imagino que es San Andreuen, que es aquí de San Andreu de la Barca, ¿usted agraeix que hi hagin tallers gratuïts per la gent de la vostra edat i que hi hagi tanta gent i que es trobi tanta gent aquí?
6: Sí, bueno, lo agradezco al ayuntamiento, que como este casal creo que no hay en ningún sitio. Que está muy bien, muy bien. Y hay muchas cosas para escoger.
3: ¿Vostès a quins tallers s'apuntaran?
8: Gimnàsia, sevillanas, memòria.
3: Mare
8: Sí, tot això.
3: Com és que ve vostè a les activitats del Casal de la Gent Gran?
8: Perquè sóc gran i perquè el necessito per la meva edat.
3: Fa quan que ve vostè al Casal de la Gent Gran?
8: Jo d'aquí ja fa molts anys, com a mínim va 15.
3: I què va ser el primer que la va impulsar a venir aquí al Casal de la Gent Gran?
8: Perquè soy muy activa y necesitaba moverme y como yo vivía en Corbera. Y entonces aquí podíamos venir, entonces ahora ya se ve que ha cambiado, solo los empadronados, y desde entonces que vengo por aquí, a natación venía, a gimnasia.
3: Aquest any m'està dient que farà gimnàsia, ball de línia, no? Sevillanes, no? L'any passat o altres anys, quins altres tallers ha fet? Ha provat una miqueta tots?
8: No, sempre fa els mateixos. Sempre hago lo mismo. La gimnàsia, baile sevillanes, baile en línia. Ahora, el año pasado me apunté a la agilidad mental porque ya empieza a dudar una de muchas cosas.
3: ¿Y el móvil? ¿Algún taller de móvil ha hecho alguna vez?
8: Sí, me llamaron al final porque también lo pedí, pero no me correspondía. Pero alguien se dio de baja y también fui. Lo domino bastante, que conste.
3: ¿A quins tallers apunta usted?
9: Me apunto a ordenador, inglés y baile en línea.
3: ¿Por qué has cogido estos y no otros?
9: Porque son los que más me interesan.
3: ¿Le gusta la informática?
9: Me encanta.
3: ¿Y el tema del móvil lo domina usted?
9: Me defiendo algo.
3: ¿El año pasado hizo algún otro taller? ¿Es el primer año que viene?
9: Sí.
3: ¿Y por qué se ha animado este año a venir aquí al taller de la Gent Gran?
9: Porque necesito seguir quemando tiempo libre que tengo y quiero con la planificación tengo tiempo para llevar a cabo estos cursos. Siempre que no suceda un suceso imprevisto.
3: ¿Cómo conoció usted los talleres de aquí que se fan al Casal de la Gent Gran?
9: La información que emite el ayuntamiento.
3: Es decir, que usted se ha entrado por canales oficiales. ¿Ningún amigo? ¿Usted ha venido solo, con gente que conoce?
9: Vengo con amigos y aparte traigo a mi esposo, que no está presente, pero está aquí.
3: Bueno, ¿usted agradece que aquí se den talleres así, gratis?
9: Es que lo necesitamos. Además, echo de menos los cursos de ordenadores que teníamos hace años, sobre todo con el profesor Iván, que fue el profesor, después de tantos años que lo tuvimos aquí en la biblioteca, fue el profesor que mejor aprendimos. No sé cómo irá esta vida.
3: Bueno, seguro que le irá bien, aprenderá algo, seguro.
9: Sí, sí, además, pero no, lo necesitamos estos cursos para todos los que somos de los jóvenes, los de vintage.
3: No sois viejos, sois con mucha experiencia.
9: No, de viejo nada, es que no lo admito, Somos vintage, mayores de 40 años.
3: Ens hem acostat a xerrar amb aquelles persones que han pogut gaudir de ser les primeres en escollir taller. Quins tallers t'has apuntat?
10: Gimnàsia i baile de línia.
3: T'ha tocat de les primeres, eh?
10: Sí, es que yo quería de las primeras.
3: Así es cool, ¿no?
10: Sí, porque yo llevo ya 2 años, 3 años con este, me parece, y me gusta y lo sigo haciendo.
3: ¿Cada año haces los mismos talleres o vas variando?
10: No, lo sigo haciendo. Ahora me he apuntado a andar también. ¿Andar? Sí, también con el grupo de aquí del casal, de lunes a jueves.
3: ¿Por qué ha escogido usted talleres más así, más activos, de moverse y no tanto de sentarse y pensar?
10: Eso de estar sentada no me va, no, me gusta estar activa, sí, es lo que más me gusta.
3: ¿Desde cuándo usted viene aquí al Casal de la Gent Gran?
10: Pues ya te he dicho, 3 años. Y me enteré, bueno, prácticamente me jubilé y creo que después de jubilarme estuve 2 años sin hacer nada y me empezaron a hablar del casal y desde entonces estoy contentísima, de verdad que sí, me viene muy bien.
3: ¿Vas venir aquí a través de amics o vas conèixer? Com vas conèixer això?
10: Bueno, a través de amics, que sí que me hablaba, pero siempre me lo decía, ¿por qué no te apuntas? ¿Por qué no te apuntas? Y yo, si todavía no tengo la edad, cuando me lo decían. Digo, bueno, pero ya me queda menos. Y a través de ello, cuando ya tuve la edad, me apunté.
3: Per la gent que ens estigui sentint, per què és tan important per vosaltres el Casal de la Gent Gran, les activitats gratuïtes, el fet de moure-us, tenir tantes tallers, i cada dia això està ple?
10: La verdad es que sí, que esto muy, mucho, muy, muy, muy bien. A mí la verdad es que muy bien, muy bien.
3: ¿Por qué es tan importante?
10: Ya te lo he dicho, por todo lo que se hace, por todo lo que dicen, por todo lo que dan, el esfuerzo que hacen ellos, que lo ponen, que es muy importante. Porque hay gente que la verdad que colaboran y no tiene mucho, por muchas cosas. Valoro mucho todo lo que hacen aquí. Para nosotros, para nuestra edad, de nuestra edad, mucho más todavía.
3: ¿Por qué es importante que la gente grande no se quede en casa y salga aquí y se activa?
10: Ay, pues ¿por qué va a ser? Es que si nos quedamos en casa, la verdad es que muy mal, muy mal. Y esto, quiera lo quiere, tienes contacto con mucha gente y hablas con mucha gente y te relacionas con mucha gente.
3: ¿Has hecho amigos aquí?
10: Mucho, mucho, mucho.
3: El casal Maria Aurelia Campmany torna a omplir-se així de gom a gom de tota la gent de la tercera edat que vol participar de les activitats adreçades a persones jubilades.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem comptat amb l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Amb ell hem analitzat l'actualitat de la ciutat. Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Girbet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
11: Molt bon dia a totes i a tots.
1: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
11: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també en aquest sentiment d'orgull, això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
1: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
11: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
1: Sí que la Festa Major marca l'inici, no?, l'inici de la nova temporada, no?, després de les vacances d'estiu.
11: Bueno, l'inici...
1: Això ja és històric, no?
11: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics i que tornar a la rutina.
1: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
11: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'UREIS, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les diguéssim millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
1: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu a la Barca és referència.
11: Exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
1: Una festa major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs, una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs, ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major, un acte emotiu.
11: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant, doncs, ens trasllada, doncs, que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fa Sant Andreu de la Barca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones, doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present, doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar als animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec, que posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi, doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
1: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu de la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
11: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres. I per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
1: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu de la Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu de Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
11: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic i, per tant, prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim i, per tant, les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats i, per tant, ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això, doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs també ho faci.
1: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
11: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin, i com molt bé deies, en drets i en deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir, i jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los, però en la part dels deures jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I, per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
1: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
11: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I, per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes es podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
11: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran al focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
11: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu.

0: El mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
1: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
0: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
1: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que sobretot que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
0: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
1: Gràcies a tothom.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit, recordem, ara fa tot just una setmana que celebrava la Diada, l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre.
3: Com sabeu, l'11 de setembre commemora la caiguda de Barcelona l'any 1714. Aquella derrota va significar la pèrdua de les llibertats i les institucions pròpies de Catalunya. L'abolició de les nostres lleis i la prohibició del català tant a l'administració com a l'ensenyament. Tot i les dificultats, la Diada s'ha mantingut viva al llarg de la història. Primer de forma clandestina i reprimida, després com a símbol d'oposició al franquisme i finalment, des de 1979, oficialment com a Festa Nacional de Catalunya.
0: Sant Andreu de la Barca ha commemorat la Diada reivindicant la cohesió i una Catalunya oberta a tothom. Una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral de l'11 de setembre en un acte marcat pel discurs de l'alcalde Marc Girbet, l'actuació del tenor Ferran Mitjans i el relat visual en directe de la il·lustradora Clara Tani Tarquer. Sant Andreu de la Barca ha commemorat aquest divendres l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb el tradicional acte institucional a la plaça 11 de setembre. Una quarantena d'entitats, associacions i formacions formacions polítiques locals amb

participat a l'Ofrena Floral, una celebració que ha combinat els elements més solemnes de la jornada amb música, cultura i participació ciutadana. L'acte ha estat conduït per la fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell. Ha comptat també amb la participació institucional de l'alcalde Marc Girbet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón i representants dels grups polítics de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem. Representants de Vox i el Partit Popular, com és habitual, no han assistit a l'acte de la Diada. Un dels moments més solemnes de la jornada també s'ha produït amb el lliurament de la senyera a la policia local per part de l'alcalde abans de ser hissada a la plaça. La commemoració ha combinat amb el cant dels segadors i la tradicional ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics.

0: Una de les novetats d'enguany és que la música ha tingut un protagonisme especial amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, que ha interpretat A vocació al Pirineu, una de les peces més emblemàtiques de la sarsuela catalana de cançó d'amor i de guerra. Mitjans, format des de ben petit a l'Escolania de Montserrat i posteriorment al Conservatori de Liceu, ha desenvolupat una trajectòria professional vinculada especialment a la música antiga, barroca i clàssica. També ha format part del cor jove de l'Orfeó Català i actualment actua en escenaris internacionals i col·labora també en formacions de prestigi, com la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Ferran Mitjans i del que ha suposat tornar a Sant Andreu de la Barca per participar a l'acte de la Diada.
1: Doncs la veritat és que és tot un honor, doncs, perquè és una peça que ja fa bastant de temps que la tinc com, doncs, dins del meu repertori. És una peça clarament catalana i de la nostra terra i molt coneguda també per tot el públic, i és una d'aquestes peces, doncs, que sempre donen una festivitat molt, molt plena a qualsevol acte que es faci, i més avui, el dia de la Diada, aquí a Sant Andreu, al meu poble. És tot un honor, un orgull, molt, molt feliç, la veritat.
0: El fet de tornar a casa, no? Tornar a Sant Andreu de la Barca després de que amb la teva carrera, doncs, et porta a fer actuacions arreu del món.
1: Sí, des que vaig començar ja a cantar professionalment he estat bastant voltant, sobretot per Europa, però també per Amèrica, i és un honor, doncs, també de tant en tant poder tornar al poble on he crescut i aportar, doncs, aquest granet de sorra aquí a la cultura del poble, que sempre és una alegria.
0: De fet, Ferran, la teva trajectòria està molt vinculada al fet de la recuperació, la interpretació del patrimoni musical. Quin paper creus que pot tenir la música a l'hora de preservar o transmetre la cultura i la identitat d'un país?
1: Jo penso que la música és el vehicle, doncs, més potent que tenim com a societat, doncs, per transmetre valors, per transmetre la pau, per transmetre, doncs, una societat com crec que la catalana és bastant pionera, i això, doncs, és un orgull, doncs, amb molts dels grups en els que treballo, doncs, que apostem, doncs, per recuperar patrimoni de compositors catalans que estan bastant oblidats i que hi ha música, molta música en arxius que no s'ha fet mai, que s'està recuperant ara a poc, i doncs tant amb grups com el grup Cor Cererols, com que és música ja de compositors ja morts, com també ara estem gravant uns salms del Bernat Vivancos, que és un compositor plenament actual, i doncs també amb el Jordi Savall, sobretot, que és amb qui més treballo, que ell té aquesta vocació incansable de recuperar el patrimoni català, però també patrimoni mundial, sobretot, doncs, per vincular la música amb la pau.
0: Suposo que ha de ser un luxe, no?, treballar amb el mestre Savall.
1: És un luxe perquè, sí, sempre et dona tant ensenyament, tantes maneres de veure la música diferent, però sempre amb un esperit molt, doncs, molt, com ho diria, com molt vinculat en la matèria primera. Llavors, sempre músiques tan antigues, però amb un rigor tan veraç i tan important, penso que és el personatge més important que tenim a la nostra cultura musical en el tema de la recuperació del patrimoni de català.
0: Vas començar a l'Escolania de Montserrat i d'aquí una llarga trajectòria.
1: Exacte, vaig tenir la sort de poder anar a l'Escolania de Montserrat, un lloc on, sí, doncs, m'ha ensenyat tot el que sé a nivell musical, m'ha ensenyat aquesta regularitat de cantar diàriament, d'aquest ofici que és el món del cantant solista de vegades, però també del cantant de cor, com faig moltes vegades, i això, doncs, sí, em va despertar aquesta vocació pel cant, doncs, que he tingut la sort de poder-la seguir i poder-m'hi dedicar i fer allò que més m'agrada.
0: El teu instrument és la veu, com la cuides? No sé si tens allà una disciplina, suposo que sí, no?
1: Sí, la veritat és que la veu és un instrument, doncs, que és complex, perquè va molt lligat al nostre cos, a la nostra emocionalitat, i tot allò que et passa a la vida extra musical també t'hi pot afectar, però sí, jo diria que el més important és el descans, intentar descansar i molta hidratació. També ara, a més, amb aquestes calors, important beure molta aigua.
0: Quins són els propers projectes, Ferran?
1: Doncs mira, ara aquest setembre tenim uns projectes també amb el Jordi, principalment. Estem fent un programa justament de recuperació del patrimoni de Montserrat, en aquest cas, uns concerts sobre la música del Llibre Vermell, que anirem a fer per França i també a Romania, ara pròximament. Així que molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Una altra de les singularitats de la commemoració d'aquest any ha estat la participació de la il·lustradora Clara Tanit Arquer, encarregada de plasmar en directe els diferents moments de l'acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Arquer ha anat traslladant el paper, els discursos, la música, els símbols i algun dels moments més representatius de la jornada, oferint, això sí, una manera diferent de deixar testimoni de la Diada Sant Andreu de la Barca. Formada en il·lustració a l'Escola Massana i amb una trajectòria vinculada al món del còmic, Clara Tanit Arquer ha convertit el desenvolupament de l'acte en una particular crònica dibuixada de l'11 de setembre.
2: Sí, sempre és un repte aquesta feina en general, però avui especialment perquè quan els actes són curts i així enèrgics i tinc un espai tan gran per dibuixar, sempre hi ha una certa... hi ha nervis.
0: A més, anaves agafant els inputs, no?, que es anaven donant entre els discursos o el que anava succeint aquí, no?
2: Sí, això és, vull dir, que on fem relatories gràfiques, això em diuen graphic recording en anglès, i es tracta, doncs, de copsar amb il·lustracions o agafant al vol els punts forts d'un discurs. I una mica això és el que he volgut captar aquí, doncs, el que, sobretot les paraules de l'alcalde, però una mica tot el que ha anat passant, no?, que tot el que ha cantat el Ferran, coses que deia la Neus...
0: Aquí veiem des de Compartim amb orgull qui som i convidem a tothom a formar-ne part. Visca Sant Andreu Barca, visca Catalunya, a sumar, les ofrenes de les entitats, no?, que també apareix aquí, l'alcalde també, i també el tenor Ferran Mitjans, que ha estat l'encarregat de posar les notes musicals, o la presentadora, en aquest cas, la fotògrafa Neus Vendrell. Tot això copsat en un quadre.
2: En un moment, sí. Bé, jo ja tinc la informació, tinc els noms, per exemple. Imagina't que no tinguis...
0: Tens una mica d'avantatge.
2: Clar, tinc una mica d'informació. Com a mínim, si se m'escapa el nom d'una persona, doncs ja me l'han passat.
0: Suposo que t'ho deus passar molt bé, no?
2: Sí, m'agrada molt la meva feina, la veritat.
0: En el teu àmbit, com a il·lustradora, has fet de tot. Has publicat un còmic...
2: Sí, jo en realitat de formació vaig estudiar disseny d'interiors, o sigui, imagina't que una mica allunyat, però després sí que vaig fer il·lustració i sobretot la meva escola va ser fer còmic. Amb el còmic és on vaig aprendre més a dibuixar, vaig fer més mà dibuixant d'una forma àgil, a imaginar mons, a narrar amb imatges, i després d'uns anys d'estar una mica parada, quan vaig tornar a intentar trobar feina, vaig decidir que em volia dedicar sobretot a això, a les relatories gràfiques, al dibuix en directe, perquè sobretot així és com no estàs mai sol dibuixant, que és una de les coses que no m'agradava de l'ofici, diguéssim, que ja estàs molt sol amb els teus pensaments i les teves inseguretats, i aquí encara que és difícil perquè tinc com tot el públic a darrere i ho haig de fer al moment, però m'acompanya que hi hagi gent i és molt més divertit.
0: Bueno, també és més pressió perquè tens el públic al costat, no?, que va mirant l'evolució del quadre. No sé si algú et va comentant coses.
2: Sí, hi ha gent que em diu coses i de vegades...
0: Avui a Sant Andreu t'han dit alguna cosa o t'han deixat fer?
2: Jo, a Sant Andreu sempre és... Bueno, jo soc de Martorell, llavors ja...
0: A prop.
2: Sí, soc de molt a prop, però sí que sé una mica com és la gent de Sant Andreu, que és molt ditxaratxera i molt fiesteros i molt d'estar al carrer i molt de xerrar, i sí que em deien coses, la veritat sí que em deien coses i res, no, us agraeix molt que la gent m'anima i tenim una senyora al costat sobretot que em deia molt bé, maca, molt bé, maca.
0: Com et podem seguir? A veure, a Instagram?
2: Sí, a Instagram soc Clara Tanit Illustration, tinc una web que és Clara Tanit i si em cerques, doncs sí, amb Clara Tanit podràs veure part de la meva feina.
0: Doncs ara et seguirem, eh?
2: Ah, doncs això espero.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, com la il·lustradora, com definiries el quadre que has fet amb tres paraules?
2: Jo crec que hi ha molta catalanó en aquesta pintura d'avui, sobretot, perquè és el que requeria el dia d'avui. Molt la idea de diversitat, de persones que sumen i està, he dit tres coses, oi, em sembla?
0: Si no, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i felicitats.
2: A vosaltres, que vagi bé.
0: L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom qui s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Giribet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones a qui hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença, com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
3: Doncs com deien el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo, la cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
0: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
3: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple, la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
0: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
3: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim, i no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
0: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alliberament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tot aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, hagut en els darrers anys aquesta evolució?
3: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions, i per tant l'11 de setembre en aquest sentit hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu a la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
0: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
4: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar, i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors, i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
0: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
5: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
0: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
6: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andreu de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos valorar, sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andreu de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andreu de la Barca, Catalunya i Espanya, estamos todos unidos.
0: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
7: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a Capón Anem, y sobre todo per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I en Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat donde conviven muchos acentos, muchas culturas, i donde nos sentimos orgullosos de que esa diversitat sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
0: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: últims actes de la Diada, que van començar el dijous 10 de setembre amb la tradicional celebració de la vigília a la plaça de l'Església. La música del grup de veneres Mestre d'Aixa i el tradicional rom cremat van donar tret de sortida una nit marcada per la cultura popular. A mitjanit va arribar un dels moments més simbòlics, l'alliberament de la senyera, acompanyat pel ball de l'Andreu i de la Quimeta i un pilar dels castells de la Droc. La ballada va comptar amb la col·laboració del centre excursionista Pitallat, que van enlairar la senyera, l'agrupació cultural Aigüestoses i els castellers de la Droc, que van aportar el component tradicional i participatiu d'aquesta celebració. Amb l'ofrena floral del dia 11 de setembre es tancaven dos dies de commemoració de la Diada a Sant Andreu de la Barca amb les entitats, la cultura popular i la participació ciutadana com a protagonistes i amb una crida institucional a reforçar la cohesió i construir una identitat compartida.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca, a Montserrat, celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial, és la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
2: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
3: Molt bon dia.
0: Doncs Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
2: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
2: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada de la família, suposo?
2: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
2: no,
0: més de 27.000 habitants.
2: Eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
2: tot
0: anava.
2: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
2: Anàvem, llogaven un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
2: bueno,
0: anys.
2: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca, una data assenyalada, no?
2: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble, suposo, no?
2: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la romeria a l'octubre.
2: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
2: Amb el tren,
0: i un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
2: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
2: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Ara és molt modern, eh?
2: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
2: Sí, i fins que es va descarrilar, el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
2: Llavors es va treure. Primer va anar 2 o 3 mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la romeria?
2: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
2: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
2: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
2: Mira, no
0: clar,
2: sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
2: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: I aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
3: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
3: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir, que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que hi anaven molts, els joves hi anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro,
2: també, en carro, també. El meu pare explicava que hi havia pujat, jo no, mm-hmm. Jo en carro no hi he pujat mai, sempre he pujat amb el tren.
3: S'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren, i l'eri.
2: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'eri.
3: Sí, és tot una festa.
2: Després, més cap aquí, i amb cotxes.
0: Home, pujar carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
3: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
3: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. Dic, ara hem de pujar a la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
2: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu, no hi anem mai.
3: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls cada any.
2: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
3: No podien sortir de casa.
2: Oh,
3: ja.
2: És així,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el Carmellera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
2: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que tenia, hi havia una coral, i llavors, quan hi anàvem les romeries, feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
3: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues.
2: I clar, mira, llavors... feien algun centimet, no, tampoc feien pagar molt, però...
3: era una distracció més,
2: sí. I tant. Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: Aquí a Sant Andreu de Barca van haver... moltes persones que van arribar a ser... formar part de l'Escolania de Montserrat. Tenim exemples,
3: sí,
0: no?
3: Jo sí recordo el primer, el Salvador Serra. Sembla, a veure si t'ho dic bé, sí, Salvador Serra, el de Montserratina, diguéssim. Ell va ser, em sembla, que durant la guerra. Vull dir que va estar un temps... que
2: el Salvador no? Serra despatxava les botigues.
3: Però també va ser escolar de Montserrat.
2: No, sí, això potser
3: també
2: sí.
3: També Esplendet va ser escolar de Montserrat, sí, sí, sí.
0: Estàveu parlant ara el tema de...
2: Oh, el teu...
3: I el meu fill també, sí.
2: El
3: més
2: teu
3: darrerament,
2: fill?
3: Més darrerament també ha sigut escolar, sí, sí. Sempre hi ha hagut algú d'aquí Sant Andreu.
0: El Ferran, no?
3: Sí, el Ferran Mitjà. El Ferran, i també Ferran, de la família Jorba, Prats Jorba també, n'hi han hagut un parell, que sí, sí.
0: Això
3: sempre...
0: ho podríem dedicar a un reportatge especial un dia, eh?
3: Hi ha hagut tradició de Sant Andreu Montserrat, sí, sí.
0: Heu tret un tema, que és el tema de les cel·les, que també m'agradaria comentar avui, en aquesta entrevista que estem parlant del centenari de la romeria de Sant Andreu Barca Montserrat. Evidentment, eren tres dies, no?, de romeria, la gent s'havia de quedar a dormir a Montserrat, i aquí tenim les cel·les que posaven a disposició al monestir, la gent que pujava a Montserrat. El tema de les cel·les, Montserrat, això és un tema a part també, perquè havia un dia on havies d'apuntar-te per demanar la cel·la, i crec que el seu pare anava ràpid per ser el primer.
2: El meu pare es llevava a les 5 del matí perquè volia una cel·la en concret, i un any es van rebiar.
3: I van prendre...
2: perquè un li va dir, no sé qui era, d'aquí, ja m'ho havia dit, però ja no me'n recordo. Li va dir, Anton, avui t'he pres la celda.
0: Això sí que era el primer que arribava, el primer que podia triar la
2: celda,
0: no?
2: Sí.
0: Suposo que havien d'anar a la parròquia, no? Havies
2: d'anar a la parròquia, però esclar, ja dic que llavors eren poca gent, però... la meitat de la gent anava a Montserrat.
0: La feina ara la fa l'Anna Maria Miquel, com vam poder comprovar, doncs, a l'entrevista que fèiem uns dies amb mossèn Jaume Graner, també, sí, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada,
2: sí,
0: aquí
2: sí.
0: Per aconseguir la cel·la, no?
3: També recordo la meva mare, també sempre li agradava molt la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
2: És que el papa, les del Venerable, que deien, aquelles hi havia les cuines aquí, les habitacions, on entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes,
3: sí.
2: Havies d'anar al capdavall del passadís. I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava
3: a apuntar la xibrelleta.
0: Avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat a... en algunes coses a millor.
2: I això, el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista. I, esclar, la nit sortir pel passillo a fer un pipí, vull dir, no li anava bé. Per això volia de Nostra Senyora. I volia aquesta perquè tot era dintre. Perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes... La majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
3: Sí, jo també recordo, si em preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no falt... i després l'últim dia que marxaves allò amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got, o sí, aquell el control que hi havia de la gent d'allà.
2: Ara no, control.
0: Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim un cop l'any, va a Montserrat.
2: Sí.
0: Quan vostè arriba a Montserrat, quin és el sentiment que no se li desperta? Emoció?
2: No, és que no sé com dir-ho, però se'm posa la pell de gallina. I sí, i m'hi sento molt bé. I ara em trobo que pujar a dalt a fer el petó a la Mare de Déu no puc, perquè tantes escales em canso.
0: Ja no, però... ja no les escales, sinó la cua que hi ha, perquè això també és una altra història, la massificació avui en dia del turisme, no?
2: És que jo abans, com hi anàvem a fer un petó a la Mare de Déu, ens discutíem amb les nenes quantes vegades hi has anat tu. Jo hi he anat 4 vegades, jo 5, i apa, vinga.
0: Ara jo crec que ho en diu controlen més, això, no? Com a mínim la cua és més
2: llarga,
0: no? És
2: que no hi havia tanta cua, no. Tampoc hi anava tant de turisme.
0: Però vostè ho ha escut sempre d'aquesta manera especial, no? Des de l'inici com ara, no?
2: Sí, no. És que no sé, és una cosa especial, sí.
0: Qui l'acompanya ara, quan va a Montserrat?
2: La meva cunyada, la Carme, la mare del...
0: Ferran Campmany?
2: Del Ferran.
0: Carme Robert.
2: I alguna vegada, en tant, hi anem amb els fills, també.
0: L'han d'acompanyar, no?
2: Sí, perquè no, ara ja sola ja no puc anar.
0: Perquè vostè té un sentiment molt religiós o més espiritual?
2: És que
0: o...
2: no, jo no sé com dir-ho, el que sento. Sí, però no.
0: Clar, una persona pot ser molt religiosa i quan va a Montserrat se li desperta uns sentiments, o una persona no, pot ser no tan religiosa, però en canvi li desperta també uns certs sentiments quan va a Montserrat.
2: Sí, a Montserrat és una cosa, sí, una cosa especial. I ara, com que no puc pujar les escales, com van a la Romeria, que hi pugen al vespre, jo em quedo baix. Oh, allò és una pau i una tranquil·litat. La iglesia buida totalment. I sento un vells que canta a Nadal. És una cosa... Sí, molt, molt. Que l'últim any m'hi vaig quedar amb l'Assumpció.
0: Andreu, de la Romeria, quin és aquell moment que puguis recordar que t'hagi agradat de la Romeria, o que sigui aquell moment especial?
3: Jo recordo molt de joves que ens ho passàvem molt bé. La veritat és que, clar, jove sí que anava seguint els actes litúrgics, però les cel·les i això, i pels passadissos i per fora... n'havien fet de grosses, eh? Vull dir que ens ho passàvem molt, molt bé, que després també de tant en tant ens tenien que cridar l'atenció perquè, Déu-n'hi-do, quan ens ajuntàvem uns quants, la fèiem grossa.
0: La Montserrat està fent un...
3: Sí, vull dir...
0: Aquesta
3: ella també deu de recordar.
0: També, Montserrat, què recorda? Que es pugui explicar, clar.
2: És que llavors, fins a les 12 de la nit, podies estar a la plaça jugant, cantant, cridant, perquè ara a les 10 ja tot està tancat.
0: Clar, ara, diguéssim, la Romeria...
2: La Romeria no és el que era des de l'Evo, no.
0: Ah, tot és més pausat?
2: Sí.
0: Sí? Sí. També era un moment de retrobament, no? De retrobament amb els amics, amigues, amb la gent del poble, no?
2: Sí, però no és el mateix. No.
3: Sí, ara jo crec que no hi puja gaire jovent, però per no, no dir quasi bé gens.
2: Allà abans, clar, sí, de jovent.
3: Unes colles, i clar, no hi havia mòbil, i vinga, doncs tot el dia amunt i avall a veure quina en feien.
0: Sí. Andreu, sí que hi ha unes imatges, no?, que teniu vosaltres al Departament de Cultura, d'anteriors romeries de fa molts anys. Són imatges històriques, no?
3: I tant, i a més es pujava la creu grossa que hi ha a l'església, es pujava allà dalt.
2: Mira, vols que et digui una vegada, el meu home portava la creu d'aquí Sant Andreu, que tu ja saps, no sé si l'has portat.
3: Sí, la vaig agafar algun dia d'escolar quan era més gran, i déu-n'hi-do el que pesa allò.
2: Bueno, doncs el meu home vam anar a fer el Via Crucis i se l'anàvem passant. A l'últim tram el tenia ell. Llavors el capellà feia una mica de sermó allà a la planada aquella del final del Via Crucis. Sí. I no va voler treure's la creu. Jo ni me'l mirava. I el capellà...
3: Anar xerrant.
2: En acabat li va dir... Mira, m'has fet fer el sermó més curt.
3: Perquè feies patir.
2: Perquè em feies patir. Però tossut, perquè el meu home també era... Jo no sé si és que havia fet alguna prometença o què, perquè no em va voler dir mai el per què. Però tothom li anava dient i que no. I ell em la creu que...
3: Sí, que pesa, i tant, sí, pesa.
0: I allà a Montserrat, aquests tres dies de romeria, també dinàveu allà? Dinàveu a la cel·la? O on dinàveu?
2: A la cel·la, sí, llavors no a l'hotel. Bueno, amb el meu pare, un cop, anàvem a dinar a l'hotel.
3: Jo ni això. La meva mare no la recordo, amb unes olles grosses, ja pujava amb el conill ja rotit i tot fet i tot a punt.
2: I com que era l'octubre i començava a haver mongeta d'aquesta seca, una olla de mongeta i ja la...
3: Sí. I bueno, anàvem a comprar el matonet al matí, això per esmorzar, però no, nosaltres a l'hotel no, en aquella època no hi anàvem. No.
0: El mató i la coca a Montserrat, home, això és un clàssic, i no pots marxar de Montserrat sense haver menjat mató, coca o les dues coses,
3: clar.
0: Això també ho recordo, no? Aquelles parades de mató...
2: Sí, I les parades de mató i els hi vistes per tot arreu.
0: Sí, avui en dia sí.
2: Havien estat a dalt, a davant de l'hotel, havien estat a baix, allà a l'entrada, jo què sé.
0: I aquest any, com ha dit abans... Anirà, a la romeria,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, Déu vol, sí. Perquè, clar, tot s'ha de dir.
0: Clar, però aquest any és especial, perquè és el centenari de la romeria.
2: No sé si fan alguna cosa.
3: Bueno, sí, pujaran algunes entitats que Sant Andreu, pujaran. Mm. Pujaran els diables, els gegants, sí, hi haurà algunes entitats que hi participaran també.
0: I a més, coincideix amb la setmana en què... ara que es fa el setembre, per vostè la romeria també tenia un altre punt especial, perquè era la setmana del seu aniversari, no?
2: No, perquè era l'octubre.
0: Sí, però ara que és el setembre, sí.
2: Ara sí, molts anys m'hi han separat.
0: Perquè el 15 de setembre és el seu aniversari.
2: Sí.
0: 93 anys, aquest
2: any. Hi ha molts anys, l'any que em vaig fer 90, em sembla que hi era Montserrat, sí.
0: Per tant, va coincidir aquell dia. I la romeria, evidentment, a l'actualitat ha canviat moltíssim. En què ha canviat més, Montserrat? Comentava abans també amb l'Andreu que ara no va tanta gent jove com era a l'inici, no?
2: Gent jove n'hi va molt poca. I clar, era més religiós, que diguéssim. Llavors, a la nit del primer dia feien la professó de les antorxes per tota la plaça. I era diferent, sí.
3: Sí, el jovent també fèiem alguna processó, però no eren massa catòliques. Pels passadissos aquells de Nostra Senyora, recordo. Sí, que ens ho passàvem molt bé.
0: Fèieu excursions també per Montserrat?
2: Sí, clar. Jo havia anat de Sant Jeroni havia baixat de... anàvem, normalment agafàvem la, el funicular fins a Sant Joan i de Sant Joan a Sant Jeroni a peu, i al baixar baixàvem per les escales aquelles,
3: la Francesca, diuen, sí, sí, sí. O si no, donar la volta i venir per Sant Miquel, que també,
2: també
3: hi ha una bona excursió.
2: També havíem baixat per Sant Miquel, i baixat per tot arreu.
3: Sí, sí, sí. I moltes ermites també allà.
2: Ara ja no.
3: Moltes
2: ara.
3: Excursions.
2: I a Sant Miquel, a la Creu i a l'ermita, feies un tou d'excursions.
3: I baixar la cova també. Vull dir que, sí, sí, sí, ja tot el dia et pots fer caminades, i tant.
0: Bon, Montserrat dona molt de joc, eh?
2: I per anar al Sant Jeroni hi havia, llavors hi havia un...
3: un funicular, sí, un, molt dret.
2: Sí, sí, però havies d'anar caminant amb cotxe fins a baix, que te'n recordes, sí, que sí, era sí. Baix. Però aquell feia una mica
3: sí,
2: de...
3: sí, diuen que sí, jo no, aquell no el recordo haver-hi pujat, ja.
2: És que aquell goita
3: pujava
2: recte així,
3: de roca.
2: Així, sí, sí. Arran de la paret.
3: Molt,
2: tu
3: molt...
2: te'n recordes, oi? I quan arribaves dalt, havies de baixar i t'aguantaven...
3: Sí, sí, perquè a baix es veia la timba.
2: Perquè es veia tot a baix i feia una mica d'impressió.
0: Pujava massa recte, no?
3: I tant, sí, pujava recte. Pujava cap al cel directe.
2: I allò que dius de fer gambarrades...
3: Ai, ai, ai. Digues, digues.
2: Hi havia un sapalint allà a l'estació,
3: sí,
2: que donava voltes amb una moneda. I... El pare de la Maria Rosa, el germà de la Maria Rosa, el Casetes,
3: sí,
2: el Josep Costa, bueno, el de Cal, sí, l'escolar...
3: Ja no hi són tots aquests, ja.
2: No. Doncs, saps què feien? Aixafaven xapes, sí, i llavors ens el feien córrer amb una xapa.
3: Ah, mira, així s'estalviaven els quartos. I jo recordo també, bueno, això de fer les... juntar-nos amb una cel·la a fer xerinola, que els tenien que venir vigilants a fer callar, on ens feien anar cap als apòstols, allà baix de tot,
2: sí,
3: perquè no féssim el soroll allà, i també, bueno, alguna cosa, alguna gambarrada, com algú que no volia pujar a les cel·les, perquè deia que en aquells llits tan vells hi havia mort gent, i, bueno, i posar-li, jo que tenia els crios molt petits, posar un aparell d'aquests de sentir quan ploren a sota el llit, i des de l'altra habitació anar-li fent sorollets per fer-li agafar por.
2: Hi havia la Grau.
3: No cal donar noms, eh? No cal donar noms.
2: La Grau, saps qui era, no? No te'n recordes, no, tu?
3: Aquí la...
2: La Grau.
3: Ah, sí, sí, la Grau.
2: Que estava,
3: sí,
2: sombada. Sí. Saps què feia? Posaves sal a dintre dels llits.
3: Ai, mare de
0: Déu. Anècdotes, anècdotes
3: tant, tant,
0: viscudes
3: moltes,
0: també
3: moltes.
0: A Montserrat. Hi ha la part espiritual i
3: sí,
0: també hi ha,
3: part,
0: hi ha aquesta part.
3: Sí, la part social i més festiva, i tant.
0: Hem recordat com es vivia la Romeria fa molts anys a Sant Andreu a Barca, motiu del centenari, dels 100 anys de la Romeria de Sant Andreu a Montserrat. I avui estem molt contents perquè la Montserrat Parrot, 93 anys, explicant anècdotes. Montserrat, vostè té molta memòria.
2: Gràcies a Déu, sí.
3: Sí. Sí, jo recordo que això ja fa... Bueno, abans de l'estiu que li vaig proposar, i Montserrat, hauríem d'anar a parlar un dia de... Perquè, clar, em fa també il·lusió especial, no? Que des de petit sempre ho he viscut a la Romeria, això de fer el centenari, doncs, encara que no sigui aquí Sant Andreu mateix, però que també és un acte de poble. I em feia molta il·lusió, i li vaig dir, hem d'anar un dia a la ràdio a parlar i tal. I ara
2: sí,
3: fa pocs dies em va dir, Andreu, diu, si no ho fem aviat, a veure si ja no hi seré a temps. Dic, sí, home, sí, Montserrat. I al final...
2: Home, escolta, l'edat és l'edat,
3: eh? I tant, i tant.
0: Jo penso, Montserrat, que no serà l'última vegada que la convidarem aquí a la ràdio. És la primera vegada que vostè ve aquí a la ràdio, però jo crec que no serà l'última, eh? Jo crec que la convidarem més sovint, si li sembla.
3: Explicant-nos anècdotes, que això que es perd, que és la memòria dels nostres avis, i tant, és molt important, això.
0: Doncs, Montserrat Parrot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio. Ara aquesta entrevista l'escoltarà molta gent, eh?
2: Aquí no, saps que no, no la poso mai.
3: Ah, doncs ara, a partir d'ara l'haurà de posar. Ara ja li direm, el 98.0 l'ha de posar.
0: Ara la tenim fitxada, sí. Si no ja li farem arribar a l'àudio de l'entrevista. I Andreu Mitjans, regidor de Cultura, però avui no com a regidor de Cultura, sinó
3: particular,
0: com a particular avui, com a persona que ha participat també a moltes romeries i que continua participant. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Un cop finalitzada la Ruta de l'Etapa, hem preguntat amb alguns restauradors com ha anat aquesta edició. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: La 14a edició de la Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca deixa un balanç positiu entre els establiments participants. Durant els dies de Festa Major, bars i restaurants de la ciutat han ofert les seves propostes gastronòmiques amb una bona resposta per part del públic, que ha tornat a convertir aquesta activitat en una de les cites destacades del programa festiu. Entre els restaurants participants, Tieta Burger destaca l'elevada demanda que ha tingut la seva proposta fins al punt d'esgotar les existències previstes per la Ruta de l'Etapa.
3: Una valoració de 10, per mi de 10. És la primera fira que estic aquí i estic super, super contenta.
2: És a dir, que has tingut fins a dalt, no?, el restaurant?
3: Sí, sí, fins a dalt, i encara m'han faltat... O sigui, que he venut molt i encara m'ha faltat.
2: És a dir, que havies demanat X pa i l'has esgotat.
3: Exacte, he demanat unes 800 unitats de pa i encara em van faltar. A les 7 o 8 de la tarda de l'últim dia, del diumenge, ja no tenia pa.
2: És a dir, que la gent venia aquí diumenge i li havies de dir, no hi ha més Ruta, sí, de l'Etapa.
3: Ja no tenia més, ja em sabia molt greu, però és que no tenia més.
2: En general, quantes etapes n'has venut?
3: D'etapes, quan n'he venut? 800. 800 i m'han faltat.
2: És a dir, que tu calcules que si haguessis tingut més, fins a quan hauries arribat?
3: Unes 1.000. Li va agradar molt a la gent que va repetir, o sigui, superbé, superbé.

0: Del mes d'octubre.
1: Del mes de setembre.
0: De setembre,
1: sí. En aquest sentit, això vol dir que la gent que s'acosti aquí, a partir de quan podrà provar de nou aquesta etapa? Sobretot per la gent que ha volgut venir i s'ha esgotat.
0: Doncs jo crec que la setmana que ve ja la poden provar, ja. Ja la tenim a la carta, segurament.
1: Amb la mateixa mida, petita, o serà ja més gran?
0: Clar, la mida normal, la que posem de la burger normal. Que el pa també, sobretot, és molt important. Tenim un pa molt bo. La
1: veritat. És a dir, que valoració molt positiva d'aquesta ruta de l'etapa 2026. I m'imagino que per l'any que ve ja estareu esperant que torni, no?
0: Sí, sí, amb moltes ganes i amb moltes ganes d'avançar i d'evolucionar i de posar una nova hamburguesa que sigui el bum-bum.
1: I en demanaràs mil, no?
0: Mil. Demanaré mil.
1: El Palau Vell també fa una valoració positiva de l'experiència i de l'afluència de clients durant aquests dies. Ho explica Josep Martí, gerent de l'establiment.
2: Molt bon ambient, una temperatura inclús una mica alta, però la veritat que l'ambientillo va ser molt guapo de festa major i la gent setembre Sant Andreu de la Barca té ganes de sortir i es va notar, vaja.
1: Com es van comportar els participants de la ruta a l'etapa? Van venir? Va venir més gent que altres anys? Menys? Es van quedar? Com es van comportar?
2: Potser el volum va ser una mica menys, però sí que és veritat que la gent una vegada arribava aquí al Palau Vell es quedava més estona, perquè feia molta calor, a l'espai que tenim és idoni per estar sota d'un arbre i amb l'ombra i els nanos corrent per aquí, però bueno, el volum va ser xulo, va haver-hi un client molt, molt, molt agradable i molt de festa major, que és el que es tracta, i bé, molt contents.
1: Parlant de números, aproximadament, si ho teniu al cap, quina xifra vau arribar a vendre de tapes? Tant la dolça com la salada, que vosaltres oferíeu dues.
2: Sí, vam fer les dues, i unes 400 tapes de les salades i unes 125 de les dolces. Vull dir, va ser, bueno, semblant a, potser una mica menys que l'any passat, però va estar xulo. A més, es veia ambientillo, vam posar una mica de música i la gent estava molt a gust.
1: Com va funcionar l'etapa dolça, l'etapa salada? Si vols explicar-me per separat, quin input has rebut de la gent que la provava?
2: La salada a tothom li va encantar i a més li van fer moltes ganes perquè, bueno, era un producte que era una stracciatella de búfala, una cosa que un producte que nosaltres no havíem tocat mai i inclús a nosaltres a la cuina es va sorprendre de lo bona que estava i la presentació, vull dir, diré que és una tapeta que l'anem a introduir en un dels menús que tenim de tapes pels eventos, per les bodes d'això. Era, bueno, l'estratagella amb el hot dog i després amb un oli de pesto i un tomàquets confitats, que la veritat que estava molt bona. I la dolça, doncs, tornem amb el mateix. Vull dir, és un postre que l'aguantarem en carta del restaurant perquè hi ha hagut una acceptació molt xula, amb la pinya caramelitzada al ron, amb el gelat de coco, que si va aguantant el temps aquest amb aquesta calor, la gent la va gaudir molt.
1: Podem dir que a part de servir per promocionar els restaurants i la restauració, la ruta de l'etapa també us serveix per provar coses i després incorporar-les, perquè com estem sentint, heu provat aquestes tapes, us han funcionat, us han agradat i vinga, cap a dins de la carta.
2: Sí, perquè tu pots tindre una idea, hosti, m'encanta aquesta tapa, però potser l'acceptació no és bona. O sigui, de vegades a la carta al restaurant hem posat plats que veiem que no hi ha acceptació i els retirem. I ens ha agradat i l'hem muntat amb molta il·lusió. I aquesta tapa, bueno, ens serveix exactament per introduir una tapeta més. L'acceptació va ser molt bona, tothom la va gaudir i és una tapa de dos mossegades que ens va molt bé quan fem còctels fora o fem algun catering. I llavors, bueno, és una tapa que es quedarà.
1: Què representa per vosaltres, per la restauració, tenir un espai on venen 500 persones aproximadament, si més, a més estirar o menys estirar, i on podeu vosaltres això experimentar, també vendre-us i que hi hagi com una miqueta de caliu?
2: Bueno, per nosaltres, sobretot pel Palau Vell, el que ens serveix a mi i a tot el personal nostre és per gaudir d'un dia. Gaudim nosaltres, gaudeix el client, però nosaltres també. Tenim una mica més de temps per poder parlar amb el client, també, d'aquell client habitual que ve normalment al restaurant a dintre i no podem estar més temps per ell i xerrar i més informal, sobretot l'etapa aquesta. Estem a la terrasseta, tenim una mica més de temps per poder xerrar una mica amb el client.
1: Encara no sabem si heu guanyat alguna de les tapes, però altres anys passats ja sou antics guanyadors. Què se representaria per vosaltres guanyar una tapa un any més?
2: Bueno, sobretot pel Palau Vell és saber que seguim aquí, que estem aquí, que això és molt important per a una trajectòria d'un restaurant que portem més de 30 anys. La trajectòria és superimportant perquè això sempre dic que és una cursa molt llarga i després també per l'equip del restaurant també, que s'ho curra i que té ganes i està motivat per quan fa la tapa

0: i de fer la dolça i la salada. És una, un conjunt de coses que ho gaudim i que, bueno, que hi ha mesos per davant de preparar la tapa dolça i la salada i que hi ha molt de volum. Nosaltres fem la tapa, però a més el restaurant segueix funcionant i tot té que sortir bé. Clar, pues si la guanyem, pues serà de conya.
1: La restauració santandreuenca considera que l'iniciativa és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, atraure nous clients i alhora oferir una proposta gastronòmica vinculada a la festa major.
2: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
1: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara tabalamenta o el clàssic l'amella amarganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amano Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens ho hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient, no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal. Sí, a mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator d'Amal Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un Trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que ara és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Sí. Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
3: Wow.
4: I és un gran amic nostre I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arca de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona, fa coses increïbles, és una passada, i fa coses amb les mans increïbles, està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen i a tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans, pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien i en pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'ha deixat el meu Dobby, també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família, no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre, i el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer, es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No, hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda, i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules, i veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90 que una noia vegués pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven, no per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble, em sentia, no sé, era meravellós. I com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit, i és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor, i el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents d'on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. Ells, com veure un gerro que tens a casa, amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
5: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força correcte. L'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
5: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que quan boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa. Sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així. Llavors, ens agrada molt compartir. Això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, no, no sé, o alguna peça concreta, o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrirà al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
5: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas. El meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt, molt, molt bèsties o que té... Bueno, que no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions, se'ns informa. O sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades, quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre, se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol... I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira.
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora. Tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls. Sí. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan,
6: oh,
1: l'has pogut posar.
6: És la meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
6: Oh, m'encanta.
1: Xènia, doncs, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim. Algun dia és la il·lusió.
6: M'aviseu, eh?
4: Però escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
6: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
6: Escolta, Anna, perdona.
1: Digues, digues.
6: Que no li hem preguntat a l'Ona què li agrada amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, Voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
5: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris. Això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobart, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, és a dir, que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat. Perfecte. Noies, gràcies a totes dues.
5: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu, no?, a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs, feta aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola de Mas d'Enverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati, més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és, els inicis el que a nosaltres ens va fer créixer un poc, eh? O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues, ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu que estava més en verge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes l'assignatura dels escacs dintre de l'horari lectiu, com un crèdit variable, a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser
1: aquesta
0: s'hauria...
1: experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, van fer unes certes valoracions, també van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la Federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que pues, va anar molt bé. O sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Mas d'en Verge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Mas d'en Verge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Mas d'en Verge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és d'aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí pues, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no mos podem queixar de tal com anem, no? Anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit simplement de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. En a mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats, sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província, o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, d'UAU Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan Alex el de

0: Una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: És nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un cop que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades, encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coque, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà, que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps, i durant dècades la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això, què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té en la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar.

0: per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell pues, avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
2: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
0: I després també s'utilitza... Algunes fàbriques sí, altres no, perquè això amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla determinada d'un xocolata pues, en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent, pues, que, bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual els he pogut utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
2: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Ja estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. O què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
2: També. Ara, no sé si tant com tu, eh? Perquè jo ja he vist tot el que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant, eh? Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat, escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, al dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més amb connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo de fet havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, i amb estatuts, i hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí. Llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent, però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte, doncs, a través d'anar a missa o el cor, que una mica també els ajudava, vas entrant en contacte amb la població. I la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims d'aquí sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir parar, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Tu, especialment oient, en aquesta edició número 359 de la temporada 8 del capítol 3 de El Calaix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?» «Ah, ho veieu? Una escopeta. És una bona peça», va continuar l'Ivan Ivanovich. «Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor, jaia?» «Sí». «I què fa? Que reposa?» «Sí». «Va bé, doncs. Ara passo a veure'l». L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
3: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
4: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socies són el nostre equip d'actius culturals. Calaix actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Laura Gost va recollir el 2018 el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació per Woody and Woody com a creadora i guionista. En l'àmbit del teatre ha vist premiades i publicades algunes de les seves obres. És autora de les novel·les La cosina gran, El món es torna senzill i Les cendres a la piscina, guardonada amb el Premi Proa. Al preu de néixer, la seva última novel·la serà traduïda al francès, l'anglès, el castellà, el neerlandès, el grec, el turc, l'italià i ja se n'han adquirit els drets audiovisuals. A la societat del preu de néixer, cap infant pot venir al món si una altra persona no accepta morir en lloc seu. Aquest relleu es gestiona mitjançant contractes, llistes d'espera i protocols administratius. Per a qui no té familiars disposats a morir ni la possibilitat d'accedir al mercat

0: negre. Tenir un fill pot ajornar-se indefinidament. Mentrestant, l'Estat imposa avortaments obligatoris a tots els embarassos que no compten amb un relleu garantit. Obrim el calaix de les entrevistes. Amb Mònica Socies.
1: Feia molt que no parlàvem amb la Laura Gos des del Premi Prova, i això que el van fer tard, perquè jo sempre defenso que les novetats estan molt bé, però les novetats poden viure molt de temps. Si ara el recuperéssiu, també el gaudiríeu. Però el deixarem una miqueta de banda, perquè sí, arriba el preu de néixer. Laura, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Bueno, el preu de néixer, amb totes les portes obertes, ara ho parlàvem, no?, fora de micro, traduccions, audiovisual, o sigui, una absoluta meravella, però és que el tema s'ho val. O sigui, jo ja no sé d'on te vas treure. Bueno, la inspiració de tot arreu, perquè és que el món se'n va... Se va al garete, diríem, no? Però...
2: Sí, a veure, jo crec que, clar, la novel·la en realitat dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no?, limitació de recursos naturals. I, clar, jo crec que això permet que la novel·la tot i situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no?, en un futur en el qual afortunadament encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar, precisament per això, perquè tot i que estan exagerades certes qüestions, inevitablement per provocar aquesta angoixa afegida, són uns temes que ja mos interpel·len i ja mos preocupen.
1: Està molt bé, perquè jo, a mesura que t'anava llegint, anava recordant la pandèmia. Tots els ecos que hi ha hagut després, tots aquests negacionistes, totes, de dir, pues, això ho han fet per matar gent, perquè sobre gent, per les cotitzacions de la Seguretat Social. O sigui, ha sigut com un rebombori de molt soroll, però jo penso que ho has dibuixat molt bé en el llibre. Que realment l'objectiu és interpel·lar el lector, penso jo. Sí, Laura?
2: Sí, a mi m'interessen molt els conflictes humans, m'interessa molt explorar les contradiccions, els dilemes ètics dels personatges. Aquí per mi el repte en aquesta novel·la era apropar-me a un to més de thriller psicològic, podríem dir, o thriller moral, no?, amb una tensió narrativa que potser m'havia explorat en novel·les anteriors. Però clar, aquí és això, una premissa, no?, que, ja, clar, bàsicament aquests cinc cèntims seria més clar, seria que cap infant pot arribar en aquest món, no?, que dibuixa la novel·la, si alguna mor abans per cedir-li el lloc. Clar, com suposa, vaja, que els personatges que protagonitzen aquesta història no poden mantenir-se al marge de tota una sèrie de posicionaments morals, en realitat, no? Perquè, clar, a més, per mi sí que era important deixar un cert marge, com una escletxa, per la llibertat individual dels personatges, en el sentit que no estem parlant, com sí que veiem altres, sovint altres novel·les de caire distòpic, que plantegen o dibuixen un estat totalitari on els personatges se veuen obligats, impel·lits a seguir unes regles concretes. Aquí l'estat no diu les persones estàveu obligats, per exemple, a tenir un fill en els 30 anys i si no heu de morir i heu de servir com a relleu. No diu això, sinó que diu, en cas que vulgueu ser pares, en cas que aquest desig de paternitat o maternitat passi per sobre de tot, sigui prioritari, aquestes són les normes. No? Per tant, aquí obligues els personatges i indirectament jo crec que és l'actor a demanar-se què faig en aquest cas. No? És a dir, quines concessions estic disposat a fer i quines coartades morals procuraré cercar per sentir-me bé amb aquesta tria, no?, amb la meva decisió. Això per mi era fonamental. Jo tot el temps, a més, quan l'escrivia, que la vaig començar a escriure part estant embarassada del meu fill i la vaig acabar quan el meu fill tenia pocs mesos, clar, jo m'ho demanava molt, deia, què faria jo? I m'agrada pensar que el lector farà el mateix, que la començarà i l'acabarà potser amb aquesta pregunta i potser sense cap resposta sòlida, no? Això ja no ho sé.
1: Bé, les coses són així. Imagineu-vos llegir el llibre sabent que va estar escrit, no? Va ser escrit mentre tu, Laura, estaves embarassada. O sigui, en un moment en què tu, tenint el teu fill dins, pots imaginar-te, no? Si posar-te en la tessitura, vull dir que a sobre, més real ja, impossible, ja només és aplicar les lleis. Posa la pell de gallina. Perquè quan aneu llegint, anireu prenent decisions i jo faria això, jo faria allò, però llavors la Laura, que és molt llesta i té una mirada polièdrica, us posarà tres opcions més i diràs, ostres, això no m'havia pensat.
2: Clar, a veure, a mi m'agrada això perquè, a més, sobretot per mi era important en aquesta novel·la escapar d'alliçonaments morals o blancs i negres ètics, no? molt marcats. Tampoc no volia caure en moralines ni dibuixar personatges bons i dolents, sinó precisament des d'aquesta mirada de certa humanitat cap als personatges. Per mi l'important era que hi hagués, això sí, una certa coherència en les conviccions, els principis i la manera d'actuar d'això, dels personatges que hi són, dels protagonistes. Però per mi el més interessant és això, justament tots aquests dubtes i totes aquestes contradiccions. Per mi aquí és on hi entren, on hi ha els dilemes que generen aquesta angoixa i, per tant, també on hi resideix, per mi, el punt fort, vaja, de la novel·la. Si no, si tot fos molt senzill, doncs no, això està bé aquí, això no està bé. Per mi és important que hi hagi obstacles i que fins i tot en ocasions puguis arribar a sentir com a lector que no hi ha una opció perfecta, purista, no? Perfectament purista a nivell moral, una opció on no t'has mullat gens, on no hi ha cap tipus de conflicte o de escrúpol moral, no? Això per mi té més gràcia.
1: A més, jo penso que un dels punts forts, sense desvetllar res que no pertoqui, perquè és un llibre que s'ha d'anar amb cura amb el que diem, no?, l'entrevista, però és aquesta dualitat, no? La cara A i la cara B, o sigui, el que era abans, com es vivia abans, que és com estem vivint nosaltres ara, per tant, una part ens pertoca perquè sabem com es viu, i l'altra, aquesta part més distòpica, jo ja poso entre cometes, no?, que és aquest futur que ve a nivell legal, ja no és només a nivell ètic, moral, sinó també a nivell legal, no?, aquest canvi de societat, no?, de model social.
2: Sí, és que clar, i per mi de fet és important també remarcar que efectivament, com bé comentes, hi ha un nou principi legal, no?, segons el qual, clar, canvien aquestes normes i per qual, com dèiem abans, per formar una família has d'acceptar unes regles del joc, però no està plasmat, aquest canvi de paradigma no està plasmat d'una forma postapocalíptica, catastròfica, sinó que ja, per mi, com a mínim, la intenció era, des de que comença la novel·la, que els personatges que ja han nascut amb aquestes regles, que ja han tornat grans en aquest món, ho viuen amb certa naturalitat, no? I això també és interessant perquè crea, per mi, un contrast amb les generacions justament precedents, justament la generació anterior, que sí que ha vist el canvi de normes a mesura que tornava gran, no? I això també, mira, m'ha fet gràcia que esmentessis lo de el tema de la pandèmia, perquè també, clar, tenim una capacitat d'adaptació a les persones, per bé i per mal, molt, molt forta, molt desenvolupada, no? I això implica, clar, pot ser que hi ha infants que varen créixer durant la pandèmia i ràpidament varen assumir que la seva normalitat era, per exemple, anar amb mascaretes o viure aïllats del món. Doncs aquí hi ha persones que accepten una nova normalitat consistent en haver de fer uns tràmits burocràtics que impliquen una negociació amb sa mort, no?, per arribar, per exemple, a reproduir-se.
1: Jo realment, no sé si explicaria ja res més, penso que el moll de l'os, no?, és precisament aquest, i després llegir-lo i interpel·lar el lector. Laura, un cop acabes, no?, a mesura que has anat creant i has anat creant tot aquest món, sobretot estant embarassada, sensacions, m'agradaria saber una miqueta com ha anat aquest procés de creació de la novel·la, en el sentit de com t'has anat sentint interiorment una miqueta, no?
2: Mira, en realitat, jo m'ho he passat molt bé escrivint, és a dir, que he dit molt d'escriure aquesta novel·la, perquè sí que record molt com, clar, inevitablement, quan... No crec que sigui que vagi lligat 100% en el fet d'haver estat mare, però sí que, com comentes, pot ser hi ha un punt d'intensitat en la manera d'experimentar certes sensacions de reflexions sobre el futur, no? Però al capdavall també et dus una persona al món i, per tant, no pots evitar donar moltes voltes i reflexionar molt sobre el futur que li espera. I supos... Bé, i va ser en una d'aquestes, a part passejades, caminava molt, on reflexionava molt sobre aquestes qüestions, que va sorgir aquesta, aquesta premissa. I, però clar, un cop la vaig tenir, i vaig centrar-me molt en dibuixar quins personatges hi hauria, quins girs de guió, trames, subtrames, una cosa molt, molt esquemàtica, molt, de, molt de, d'esqueleta, perquè volia que tot encaixés. Per mi ha estat un procés molt fascinant. A més, jo dic que és curiós, però tan embarassada com quan ja va néixer el meu fill i encara tenia la novel·la a mitges, he notat que tenia un punt de productivitat afegida. No sé si també és una qüestió més logística, el fet aquest de tenir menys temps, i el temps que tenia, però, m'apropava a l'ordinador amb un desig, amb unes ganes de poder submergir-me novament aquí, perquè era aquella hora o no hi havia més hores. I això també ha estat distint, vull dir, una experiència diferent, però ja dic, molt enriquidora i molt intensa. Sí que hi havia algun moment que recordo embarassar amb el meu fill petit que a vegades li deia: "Ai, Blai, quines coses que pensa sa mamà." "Quines coses que està pensant sa mamà." Sí, sí. Però ha estat molt bonic, un procés molt, ja dic, molt estimulant.
1: Bé, estimulant, ara m'ho has posat molt bé, Laura, perquè realment és molt estimulant el llibre. No el deixareu des que comenceu fins que acabeu, perquè ni li falta ni li sobra. Té una narrativa fantàstica i, a més, és que té aquell punt de sal exacte que fa que el sabor de boca que et quedi al final sigui espectacular. Mm. I tingueu ganes de tornar a llegir la Laura Agost. El que no l'hagi descobert, ja heu escoltat a la biografia els seus treballs previs, per si la voleu recuperar. Laura, jo donar-te les gràcies per una lectura magnífica, a més, actual, una cosa que penso que és necessària, no? De reflexionar. La literatura, al cap i a la fi, és també anar més enllà, no? És interpel·lar a les persones. Penso que has fet un gran exercici aquí.
2: Que bé, no, moltíssimes gràcies. Jo, molta afortunada, molta agraïda per aquestes paraules tan generoses. I si al capdavall aquesta distòpia, com dius tu, és lleu, no s'allunya molt, situa, no, com la realitat actual en què ja vivim, davant d'un mirall lleugerament hiperbòlic o deformat, però és cert que la gràcia és que els temes sonin vigents i que el lector, com dèiem abans, s'hi senti interpel·lat i implicat i sacsejat, no, per tot això que... Moltíssimes gràcies, de veres, per aquestes paraules.
1: El preu de néixer de Laura Agost, publicat per Proa. Novetat, novetat, novetat, absoluta novetat. La podeu trobar ja, o sigui, acaba de sortir a les llibreries. Quan obrin, pel matí, ja podeu anar-lo a buscar i esperem que gaudiu d'aquesta gran lectura. Nosaltres ens retrobem aviat, Laura.
2: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de
3: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
4: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: Els clàssics recuperats.
5: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
3: Literatura infantil i juvenil.
6: Les xarxes socials són els aparadors...
3: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Marc Balcells és doctor en Justícia Penal per la Universitat de la Ciutat de Nova York i professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya. És expert en l'anàlisi de criminologia de l'expoliació arqueològica i en el tràfic il·lícit d'aquest tipus de patrimoni, així com en delictes contra la propietat cultural i crim organitzat. Fa d'assessor en aquestes matèries a l'UNESCO, entre altres. L'inframón criminal no només trafica amb drogues, armes, persones, òrgans, flora i fauna, residus, alimentació i una llarga llista d'ítems, sinó que també ho fa amb el patrimoni arqueològic. A Itàlia, un país on el paisatge és, en si mateix, un museu més que en terra, un dels patrimonis culturals més rics del planeta, trobem els tombaroli, els lladres de tombes. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si tu estiguessis cometent un delicte, li explicaries a un criminòleg? Aquesta frase està extreta del llibre que us presentem, que és Arqueomàfia, i ens acompanya en Marc Balcells. Benvingut, Marc.
2: Moltes gràcies, Mònica. Moltes gràcies a tots els oients, a totes i tots. És un plaer i una alegria estar amb vosaltres.
1: Escolta, Marc, he triat aquesta frase perquè és de les que més m'ha impactat. El llibre tot ell és impactant, tot. Però, clar, com pot ser si les fonts no es poden revelar, però, ostres, en aquest llibre poses noms, cognoms i expliques moltes coses que he quedat, no sé, impactada, esfereïda, és al·lucinant.
2: Sí, el que passa és que els únics noms que no nombro són el de les persones que... O sigui, si parlo de noms, o són policies, o són arqueòlegs, o són persones que han estat condemnades per tràfic, els que són els meus lladres de tombes, quan dic meus, vull dir perquè, pobrets, ja al final el roce hace el cariño, no? Una mica. Això... Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera, firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra. És a dir, que es podien explicar explicant-se moltes coses i, evidentment, sempre hi ha un marge de dir, bueno... Això els criminòlegs ja ho tenim per la mà, quan estem fent entrevistant a determinades persones, per exemple, quan entrevistes a menors, no? O quan entrevistes a gent a la presó, sempre hi ha com aquesta cosa de voler ser el més. I una cosa que jo precisament veia era que eren històries molt verídiques, perquè ells no tenen cap tipus de por a la mà de la justícia. De fet, cap dels lladres de tombes que jo he entrevistat al llibre ha passat per la presó. Per tant, no tenien cap incentiu per enganyar-me ni res de res, perquè ells viuen en aquesta món idíl·lic de saquejar tombes i ells no ho veuen com una cosa criminal, perquè tenen tantes tècniques de neutralització de la seva conducta, tantes justificacions, tantes excuses a donar-se ells mateixos, que sabia perfectíssimament que el que m'explicaven era verídic. Encaixava més amb la literatura acadèmica, amb informes policials que vaig estudiar, amb les trobades que havia fet també amb el sector legal, que, com et deia, aquest sí que els nombro, són els arqueòlegs, gent del Ministeri de Cultura italià, carabinieri, gent de la policia financera italiana, que realment veia que una cosa encaixava perfectament amb la d'altra.
1: No, és una de les coses impactants. Després, jo ara me'n vaig una mica al vessant de la cultura, perquè tu, ara has dit, ells no tenen la consciència, realment, de que estiguin fent alguna cosa mal feta. A veure, és un crim. Però la cultura en si, sempre parlem, no? Clar, la cultura no es paga, és gratuïta, no s'estima prou, sempre som els germanets pobres, no es pot viure de la cultura, etcètera, etcètera. Però aquí en el teu llibre jo penso que agafa una altra dimensió, perquè a nivell de criminologia, a nivell de delictes, el tema de l'art... de l'arqueologia, de tot el que és... ja no només quadres, no? En aquest cas, parlem de tombes etrusques. No, a nivell policial, no s'hi treballa tant, vull dir, no és un punt, no és com assassinar una persona, no és com un robatori, no, fins i tot a nivell legal. Tu fas una repassada històrica de tot això.
2: És una molt bona pregunta. Mira, Mònica, hi ha un tema aquí que sobretot és clau, no? Quan diem això de que, clar, és la germaneta pobra, ostres, els pressupostos de la gent per cultura, el sector cultural sempre emprenyat, perquè legítimament i lògicament volen més, perquè, ostres, la gran tasca que fa el sector cultural per totes i tots nosaltres, que no hi pensem prou quan anem a un teatre, quan anem a veure una òpera, quan llegim un llibre, etcètera, etcètera, no? Doncs, moltes vegades pensem en això, no en els diners, però no pensem, sobretot en aquest sector més de les arts, en la protecció d'això. Això ho acabem de veure ara amb el Louvre. Això era un gegant amb peus de fang. Com pot ser que tu puguis entrar en plena llum del dia, endur-te'n les joies de la corona, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera, i que allà no hi hagi hagut una auditoria de seguretat des de fa dècades, que no hi hagin diners per la seguretat, que moltes coses... Doncs ara sumem-hi a una cosa molt interessant que tu has dit, no? Ara conta que el meu llibre versa sobretot Itàlia, i Itàlia, que és, si no, un gran museu a l'aire lliure. És a dir, Itàlia és una zona de pas de tants pobles que qualsevol camp italià és un jaciment arqueològic. Llavors, no existeix màquina de generar diners que pugui generar una fortuna immensa perquè es pogués excavar amb tranquil·litat tota Itàlia. Això no existeix, per tant, diguem que la màxima arqueològica és que tot allò estigui sota terra ben preservat fins que arribi el moment que hi hagi una dotació econòmica, que això m'ho permeti excavar, etc etc. A més, excavar amb un mètode arqueològic que va contraposat diametralment amb la tasca del lladre de tombes, que el que fa és una carrera contrarrellotge. Clar, un arqueòleg, tots hem vist la típica imatge a les notícies, pràcticament amb aquells pinzellets, escombra, un bon jaciment pot trigar anys a sortir a la llum. Aquesta gent entren i surten en qüestió d'hores, i ho buiden tot sense cap respecte pel patrimoni. I després una altra cosa que tu també havies comentat, Mònica, que és molt interessant, és el tema de fins a quin punt els països hi posem prou èmfasi en això. Afortunadament, Itàlia, Espanya, França, Estats Units, molts països tenen policies dedicades a patrimoni cultural. De fet, la italiana és la paradigmàtica, l'exemplar, fins al punt que quan es volen explicar, més que sentir-los xerrar ells, sents un publireportatge, no? De fet, ells tenen... La seva policia és inclús més antiga per un any que el tractat de la UNESCO de l'any 1970 que intentava posar fre al tràfic il·lícit de patrimoni cultural. Però, igual que parlo dels carabinieri italians, parlo dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, parlo de la gendarmeria francesa, Scotland Yard té una unitat que ara va i ara ve depenent dels diners, de la dotació econòmica que els donen, però que vull dir que, afortunadament, si una cosa s'ha entès des de la dècada dels 70 del segle passat, és que aquest tràfic és un tràfic molt seriós, que té conseqüències molt nefastes i que les policies s'havien de posar també les piles de cara al patrimoni cultural, ja fos robatoris, falsificacions, tràfic d'arqueologia, vandalisme, o, tristament, també una cosa que estem veient molt ara, i aquí sí que les policies hi poden fer poc, tot i que, per exemple, a Carabinieri té una unitat internacional de cooperació, com la destrucció en temps de conflicte armat, de patrimoni cultural.
1: Que això ho hem vist a través de telenotícies. Jo és que, em perdó, vaig plorar.
2: És que és molt dur de veure, perquè, mireu, quan jo deia que les policies s'han hagut de posar a les piles a partir de la dècada dels 70 del segle passat, és en part perquè el patrimoni cultural... Clar, si jo ara, nosaltres féssim ara una enquesta a l'audiència, segurament en el seu dia a dia, i és molt lògic, això no té un puntal. És a dir, si tu fas una enquesta sobre por al delicte, doncs et diran el carrer, un robatori, el tema ciber, per als criminòlegs estem a tope amb ell, perquè hem d'entendre també encara moltes dinàmiques que passen en el món ciber i poder-les explicar d'una manera seriosa, amb recerca empírica. Però clar, tu no diries, a mi em fa por que al Museu del Poble ara entri algú o... Però mira, sense anar més lluny, jo us parlo des de Barcelona i una de les esglésies de Barcelona va rebre un robatori amb acte vandàlic. Vull dir que són delictes que passen i continuen passant. El que passa és que moltes vegades, si no és un gran robatori com el del Louvre, doncs evidentment no passen a la notícia i per tant la ciutadania no rep. Però quan aquestes coses desapareixen, no és només una comunitat de fidels a la que, per exemple, els hi han trencat una estàtua d'una Mare de Déu, és l'espoli continu de jaciments arqueològics, són les joies de la corona del Louvre, i tot això no només parla d'aquests fidels i no només parla d'aquestes persones que viuen en aquest poble a prop de la necròpolis, parla de tots nosaltres, parla de l'art que és capaç de produir la civilització humana, entendre el nostre passat, entendre el nostre passat en clau identitària, perquè tots nosaltres som romans encara avui en dia. Per tant, la desaparició de peces en una necròpolis a Itàlia és una peça del nostre passat que desapareix, també. I això és el que no tenim prou en cura i no hi pensem gaire.
1: És un tema, és que clar, hi ha moltes coses que m'han agradat i ara vosaltres escolteu el Marc, però és un llibre molt fresc de llegir. No us penseu que és un assaig d'aquests contundents que diràs, bueno, jo no el compro perquè és un assaig. No, és un assaig molt fresc, molt lleuger, però ple de molta informació, fàcil d'arribar. Llavors, clar, el context. Nosaltres no ho pensem, i tu ho expliques molt bé, no? Jo potser tampoc no n'era tan conscient de dir quina diferència hi ha. Clar, el que es fa en hores i el que es fa en mesos vol dir que tot el context d'aquella excavació queda destruït. Llavors, això és el que potser la població no sap. I d'altra banda, un altre punt molt important, per què pot afectar les comunitats? Perquè econòmicament nosaltres vivim, per exemple, molt del turisme. Com us penseu que els museus, que arriben totes les peces als museus, que es poden fer visites guiades, que es poden teatralitzades, poden anar als jaciments, si una cosa es destrueix? Jo penso que vol dir que la ciutadania no sé si està prou conscienciada de tot això.
2: Jo crec que no, i és normal, perquè prou fem en el nostre dia a dia, i home, jo també ara algú podria dir, i ho entendria, i ho acceptaria. Jo estic una mica esbiaixat, perquè la meva recerca en tant que criminòleg és eminentment aquest tema, per tant, el respiro 24-7. De fet, us he de dir una cosa, jo, el llibre, hi havia moments que pensava, plego de treballar i em poso a escriure el llibre, jo que coneixia altres amics meus escriptors que em deien, quines ganes tinc de plegar a treballar per posar-me a escriure el llibre, jo pensava, mira, jo plego de treballar i continuo treballant perquè estic escrivint sobre aquests temes, tot i que he de dir que jo soc molt feliç parlant i fent proselitisme d'aquest tema i explicant-ho d'una manera, com dius tu, no volia fer un assaig que fos una cosa densa, sobretot perquè això venia de la meva tesi doctoral i pensava, no, vull que això realment arribi a tothom. I mira, una cosa que has dit molt, molt xula, el realment entendre que no sabem això, jo sempre quan ho explico a la gent faig un paral·lelisme molt ràpid. Si una cosa ha acabat el que som els criminòlegs, que és una mentida, perquè en realitat no ho som, però si tu a la gent li dius un criminòleg, la gent automàticament et dirà el 99% de les vegades un CSI. Doncs mireu, jo sempre explico, quan faig presentacions pel gran públic, etc., el mateix. Tu imagina't una escena del crim amb un CSI, i tu imagina que ara passés jo amb un motxo i comencés allà a fregar perquè dic, escolta, allò que hi ha sang per allà al mig és una porqueria, és una marranada, i llavors, a més, no ho fes amb mono, sinó que anés trepitjant, i a més em grato els cabells i cau part del meu de pèl allà, l'escena del crim, i queda contaminada, etc etc. Doncs és exactament el que fa un lladre de tombes, o pels que llegeixin el llibre, un tombaroli, perquè és com se li anomena el lladre de tombes a Itàlia, que, repeteixo, és on jo vaig fer el meu treball de camp, no? Si jo sóc un arqueòleg i per fi m'han donat una dotació econòmica per poder excavar en aquella zona on se suposa que allà hi ha un jaciment, doncs, ostres, el que et dic, tot es paga, tot són recursos i, per tant, tot s'ha d'anar a poc, amb una metodologia molt lenta. Repeteixo, tots tenim al cap la típica imatge o recurs audiovisual, als telenotícies, de en aquest jaciment i allà el senyor allà, vinga, que excava, la senyora arqueòloga també, és a dir, que no és Indiana Jones. Indiana Jones seria l'equivalent a jo entrar trepitjant l'escena del crim, perquè si us en recordeu, Indiana Jones anava per allà, per aquí, per allà, apretant botons i bueno, en fi. I no, un tombaroli el que fa és entrar en una tomba, excavar-la, i el que troba, doncs s'ho endú en 0 coma. Per què hi ha un problema amb això i per què això, a part d'eliminar les peces, destrueix el nostre coneixement de la història? Perquè quan un arqueòleg arriba a una tomba verge, el primer que fa és una planimetria de la tomba. És a dir, a on està l'esquelet, quants estan enterrats allà, quin aixovar, amb quin aixovar els van enterrar, és a dir, hi havia joies, hi havia, aquestes joies servien a un ritual de l'altra vida, no sé, pensem tots una mica, no?, en tot el que hi havia a la tomba de Tutankamon, que no només era el sarcòfag, sinó que, a més, allò era, vamos, era cala quica de béns arqueològics. Tot allò que estigui allà i estigui sense pertorbar ens explica una història i l'arqueologia ens ajuda a traduir això. Ara, quan tu el que això ho estàs fent no per el context, sinó per la peça, això vol dir que tu allà entres, però com un miure, com un toro en una botiga de vidre, en una cristalleria, i t'endús tot. De fet, jo sempre poso un exemple. Quan jo feia treball de camp, jo em trobava en peces tirades de segles pel terra. Per què? Perquè quan tu veus una tomba que això està fresca i que algú hi ha estat relativament fa poc, aquesta gent trien el que es volen endur, el que volen posar a la venda i el que no. I el que creuen que no val la pena, doncs perquè no té cap tipus de valor econòmic, imagina't que no té cap tipus de valor econòmic, que acaben de trobar en una tomba verge que potser és del segle III abans de Crist, doncs ells ho tiren per allà, i jo tinc fotos meves de fer treball de camp i trobar-me amb trossos de terrissa trencada, evidentment, perquè ho trenquen, perquè per ells allò és un pallofa, no té cap sentit. Imagineu-vos la magnitud del dany i la magnitud del delicte. És a dir, no s'ha tipificat això en un codi penal perquè algú va tenir el caprici o perquè algú era un activista del patrimoni cultural. Això s'ha tipificat perquè és un delicte gravíssim, el de destrucció de jaciments arqueològics.
1: Jo hi ha escenes que he quedat impactada. No us ho explicarem tot, però jo ara, a títol personal, et diré que he treballat en excavació d'obra civil, conec la maquinària, no explicarem res més, però Marc, quan vaig llegir segons quins capítols, m'ho vaig poder imaginar realment com funciona, perquè he estat damunt d'aquestes màquines i he pensat, mare meva. Sí, està tipificat i a mi em sembla que les penes són molt baixes. Molt, molt fixates.
2: Molt baixes, sí. Itàlia en això s'ha posat les piles. En el període entre la publicació del llibre i l'actualitat, la tipificació de les penes ha pujat molt. Encara aquí, això és la màgia del llibre i la màgia de la recerca, eh? A mi d'aquest llibre m'han sortit més interrogants que respostes. És a dir, jo amb aquest llibre he pogut cartografiar per un públic actual del segle XXI a tots aquests segles de saqueig de tombes a Itàlia, però, per exemple, venen dos grans misteris que espero poder resoldre perquè l'aventura continua. Un, si vols, bueno, si vols te'ls explico breument per no deixar aquí cap cliffhanger.
1: Oh, jo anava a dir que això continuarà, però no, explica.
2: Això continuarà primer acadèmicament i espero que potser hi ha una arqueomàfia segona part, sí. Els tombaroli del segle XXI, veurem. Però en qualsevol cas, mireu, una cosa que em sorprèn molt és la manca de transmissió cultural, o dit d'una altra manera, aquesta tasca eminentment té una base familiar fins a arribar al segle XXI, on els fills li diuen als pares que s'ha acabat, que ells se'n volen anar a la discoteca i que, en tot cas, si es volguessin dedicar a alguna cosa il·lícita, vendrien drogues en aquesta discoteca, s'ho passarien bé i s'endurien més pasta. Perquè, clar, això de les tombes és anar provant i que surti bé, etcètera, etcètera. I, clar, doncs, evidentment, els xavals et diuen això, no? I llavors, aquí ve el segon misteri, el que es tira molt ara és de ciutat extracomunitari. És a dir, a Itàlia, sense anar més lluny, igual que es parla d'una arqueomàfia, es parla també d'una ortomàfia, no ens hauria de sorprendre. Nosaltres també tenim aquí molt treball il·lícit de temporers i molta explotació per determinats temes, no? De recol·lecció de fruites, etc, etc. Això no ho dic jo, està estudiat, vull dir que no hi ha cap problema. I clar, ara el que fan a Itàlia és agafar molts temporers del camp i els hi diuen: "Venga, a l'acabar de recollir fruita, ara a baixar cap al forat i a buidar la tomba." i evidentment et pots imaginar, tot i que no en tinc constància, però sí que tinc constància d'una piràmide terriblement capitalista també dintre dels lladres de tombes, doncs que els hi pagaran 4 duros per fer una activitat terriblement perillosa, perquè més d'un lladre de tombes, ho explico al llibre, no ho ha explicat. Perquè, clar, tu no fas un túnel cap a la tomba com el faria un arquitecte que primer retiraria tota la terra. No, no, ells fan una excavació a la mar de fràgil i més d'una vegada allò ha col·lapsat davant dels ulls de tota la banda i allà ha mort gent.
1: Un altre tema que no, ja no ens dona temps a parlar, però que sí, però és que hem de deixar alguna cosa, Marc, perquè es llegeixin, perquè és que si us hi expliquem tot això no pot ser.
2: Endavant, jo ho deixo al teu bon criteri.
1: És, si tot això funciona, és perquè hi ha algú que ho compra, i totalment. Això ja ho anireu descobrint. I és que històries que dius, mira, perquè saps que és veritat, però quan et vas llegint el llibre hi ha moments molt surrealistes, eh? Vull dir que ja veureu quan la lectura és molt fresca. Tu ara has explicat dues cosetes que hem dit, això continuarà, i jo he agafat un petit fragment del llibre, tres línies, perquè penso que per cloure l'entrevista són molt rodones, Marc. Com acabarà tot plegat? Guanyaran els bons o els dolents al final del llibre? Bé, no tinguis pressa per saber-ho. Pel camí ens esperen històries i personatges dignes d'una pel·lícula de misteri. Això és el que ens diu el Marc a l'inici, i us ben asseguro que és cert, perquè com ja sabeu que jo em llegeixo els llibres, ha estat tota una absoluta arqueoaventura llegint-lo.
2: Ai, que bé! Mira, escolta, tinc la pell de gallina, de veritat, no sé si es veu, però escolta, em fas superfelíssim, felicíssim, i espero fer feliç a molta gent, i a la vegada, doncs, ja et dic, d'una manera molt didàctica, doncs, que m'agafin de la mà i portar-los a l'inframont del tràfic il·lícit d'antiguitats, sí, sí.
1: Super recomanat, Els lladres de tombes, arqueomàfia, Marc Balcells, publicat per La Campana. Marc, moltes, moltes gràcies.
2: Mònica, tu, moltíssimes gràcies per l'erudició d'aquesta entrevista i, escolta, endavant, i moltíssimes gràcies per la defensa del patrimoni.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.

0: Anem ara amb la proposta del Calaix, el Festival Terrer, que celebra el seu 10è aniversari. Música, vins, espais històrics i un territori per descobrir són els ingredients que fa 10 anys milers d'espectadors assaboreixen amb gran èxit. Blai Rosés, el director, comparteix amb nosaltres un tast del que hi trobarem. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs continuem d'aniversari en aniversari i aquesta vegada parlem de 10 anys del Festival Terrer al Priorat. Els que no hagueu trepitjat el Priorat és un pecat, i no diré venial, és un pecat mortal, però hi sou a temps, perquè fins al desembre podeu gaudir del festival. És una gran i bona excusa per trepitjar aquest terrer en tots els sentits. Nosaltres avui compartim estona amb en Blai Rosés, que està al capdavant d'aquest festival meravellós. Blai, benvingut.
2: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Escolta'm, un festival que ara mires enrere i penses, uau, ja en fa 10.
2: Sí, s'han passat ràpid i ha sigut intens. Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens hem donat compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, i que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi. Per tant, el que intentem fer des del terrer és oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
1: Bé, meravella absoluta. Nosaltres és que som adeptes, ja hi baixem molt sovint, i per tant us convidem perquè sabem el pa que s'hi dona, el vi que s'hi dona. Parlaves de cellers, parlaves d'artistes, però també parlem d'espais singulars, d'espais meravellosos i preciosos per poder descobrir en aquest festival. Per tant, és un treball, són 10 anys de treball en equip. Vull dir que és immensa la feinada que feu.
2: Ens esforcem molt. Intentem fer una feina ben feta perquè no podem fer-ho d'altra manera, ja que la gent que elabora vins al Priorat destaquen per la seva excel·lència. Són vins que viatgen per tot el món, ens visita gent de tot el món. Si crec que una cosa hem fet des del principi al festival és programar propostes, artistes de molta qualitat, mirant també una diversitat d'estils que sigui fidel a tot el que avui en dia es belluga en el món de la música i com deies tu, intentant doncs, que aquests espais patrimonials, no? Qui no ha estat a la Cartoixa d'Escaladell o qui no ha visitat pobles com Gratallops, Torroja, Porrera, qui no ha vist el Parc Natural del Montsant de prop, doncs té uns deures encara per fer per poder conèixer doncs, un aspecte de la nostra identitat com a cultura mediterrània que s'arrela molt, molt enrere en la nit del temps.
1: Història, vins i música, alguns dels noms us sonaran, perquè ens han acompanyat al programa, com és l'Elia Sampaio, que encara esteu a temps de veure-la. Però, escolta'm, va començar el 28 d'agost, s'allarga fins al 7 de desembre. Va començar, ja no teniu temps d'escoltar, però sí en un altre espai, l'Arturo Gaya, que també ens ha acompanyat al programa. Per tant, tu parlaves d'aquesta diversitat d'artistes. Fem una mica de repassada d'aquí fins al desembre, de quins artistes, quins són els plats potser més forts, de què podran escoltar, assaborir, gaudir?
2: Bueno, doncs, sens dubte, el proper concert, el dia 26, a la Cartoixa d'Escaladell, amb l'Arturo Freitas, que és un dels grans pioners de la música afroamericana al Brasil. Després, el cap de setmana següent, el 3 d'octubre, tenim l'Anna Andreu, que una cantautora amb una delicadesa, amb un sentit de la poètica, i després ens anem allargant per altres espais. Viatgem al Marroig, on presentem el nou disc de l'Helena Casas, una mítica cantautora i amb uns textos sempre molt pertinents. Després anem a Gratallops, amb un celler que ha sigut Premi d'Arquitectura, el celler de Clos Patxem. Ens endinsem dins un celler per un programa doble de concert de piano amb figures internacionals com el Denis Pascal i el Paul Lay. Després, un dels concerts més esperats d'enguany del festival, que és el que fem a la Torre Fontaubella, un concert de jazz i spoken word, amb l'Albert Marquès, que juntament amb el Keith Lamar, que és un poeta, un rapsoda americà, que està ara mateix està en el passadís, en el corredor de la mort. Després, la nostra estimada Anna Ferrer, que ens acompanya a la Iglesia de Sant Jaume de Ulldemolins, que ens presenta el seu nou espectacle PA, però en aquest format de 360 graus, en aquest format amb binaural. Després, el dia 31, que és el dia de la castanyada, fem una programació molt extensa, alternativa d'una festa de la castanyada, amb un concert amb acústic de quatre veus femenines que recuperen la tradició de la música polifònica mediterrània. Aquella mateixa vesprada tindrem després una nit de música experimental amb productores de música electrònica com la Clara Aguilar o la Dalila. Arribem a la recta final del festival. El 15 de novembre presentem una proposta amb el Centre Quim Soler, és el moment de la literatura, i després el 28 de novembre presentem una producció pròpia que fem conjuntament amb el Festival Most i amb l'Orquestra Fidelutxe, que el que fem és hem fet una crida, portem 2 anys treballant en recuperar imatges d'arxiu dels arxius familiars dels anys 60, 70, 80 que es van enregistrar imatges en Super 8, en 16 mil·límetres, els primers VHS, i farem una posada en escena, una premiere de tot aquest material que hem recuperat amb un concert en directe a l'Artesana de Falset. I hi ha la traca final, que és el cap de setmana del pont de desembre, on tenim, doncs, per mi, el luxe de poder programar en un cap de setmana els mítics As Trio, reis del jazz impro a casa nostra, els Hip Horns Brass Collective. Després tenim un clàssic del piano jazz, no? del nostre país, que és l'Ignasi Terrassa, amb la seva nova formació, l'Ignasi Terrassa. I per tancar presentarem el nou disc de la Marina Herlop, que és una de les artistes més sorprenents de la nostra escena actual i que ha tret un disc que s'ha estrenat recentment a Londres i que ens servirà de punt i final d'aquest programa que, com veus, és molt eclèctic.
1: Aquí n'hi ha per tots els gustos, per tant, tant de vins com de música, els espais ja no cal ni dir-ho, que són meravellosos, no us els podeu perdre, però, Blai, on poden comprar les entrades? On es poden informar, mirar les agendes del programa?
2: Totes les entrades estan disponibles a través del portal terrer.cat, que és el nostre portal on trobareu, a més, no només la informació del Festival Terrer Priorat, sinó també informació de altres activitats que tirem endavant des del festival, des de la plataforma terrer.cat.
1: Bé, jo ja no dic res més perquè, com que ja ho he viscut, per això us recomanava, però després d'escoltar el Blai, qui no té ganes de baixar fins al Priorat o de pujar, depèn d'on vingueu, i assaborir, ja dic assaborir, i gaudir tot el que ell ens ha explicat. Blai, és una meravella. Jo celebro aquests 10 anys i no per 10 més, sinó per 20, 30 i 40 més, que potser nosaltres ja no ho veurem, però que els que vinguin agafin aquest testimoni perquè és per donar-vos l'enhorabona i felicitar-vos per aquest 10è aniversari. Gràcies, Blai. I ja ho sabeu, ja podeu fer les maletes perquè tots marxem cap al Festival Terrer.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur

0: situen al 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al mes que el juliol, i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La línia d'autobusos L63 ha augmentat un 84% les expedicions diàries entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona. La línia passa de 25 a 46 serveis de dilluns a divendres amb la incorporació d'un nou vehicle. La línia L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona passant per Pallejà, reforçarà de manera notable el seu servei de transport públic. L'ampliació entra en vigor aquest dilluns i ha permès passar de 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis els dies laborables, fet que representa un increment global d'un 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona passarà de 15 a 26 expedicions i això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementarà de 10 a 20, un increment del 100%. Aquest reforç suposarà, per tant, 21 expedicions més a cada dia respecte de l'oferta actual i permetrà augmentar la freqüència de pas de la línia al llarg de la jornada. La millora també inclou la incorporació d'un nou vehicle amb l'objectiu de donar resposta a la demanda de la línia i facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Andreu de la Barca cap a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ampliació representa així una millora important de l'oferta de transport públic interurbà i de les connexions de la ciutat amb l'àrea metropolitana.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I aquesta setmana a l'InfoSap hem entrevistat a l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual. Entrevista d'inici de curs. Una conversa que ha estat marcada per l'inici de l'últim curs polític complet abans de les eleccions municipals del 2027, en què ha abordat els principals projectes i reptes de la ciutat de cara als pròxims mesos. Ha fet balanç de la festa major, ha repassat alguns dels principals projectes que han de marcar la recta final de mandat i també ha parlat d'un estudi per planificar la climatització de les 7 escoles públiques de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Avui a l'InfoSap us oferim un fragment d'aquesta entrevista. Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
2: Arribo amb molta il·lusió.
3: A curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset, ha alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
4: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
5: Notícies en Xarxa, edició matí.
3: Us ho destacàvem a la portada. PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita, amb les urnes a les municipals del maig i també a les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta, i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
6: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
3: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
7: No podeu tenir la educació peor d'Espanya junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
3: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
8: Obviously, Catalunya was different now.
9: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
3: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. També us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
2: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
10: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
11: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
3: Però més enllà de la protesta, hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
3: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions. I això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
12: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa Aena, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem tenint una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc europeu, especialment, quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions?
12: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I, de fet, la llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions. És a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, està clar que intentar augmentar moltíssimes emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una ampliació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
3: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
12: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament què, quina és la, la proposta i això. Però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera. O de canviar el disseny de l'aeroport o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament en una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. És veritat que hi ha altres aeroports a nivell europeu que s'han d'ampliar i que no està clara la postura europea. Però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
3: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
12: Sí, segur, està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Doncs haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
12: Gràcies, bon dia.
13: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
14: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
15: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
14: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
16: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no?, per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
14: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
3: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
3: Nou minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa, després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
17: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
3: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són sisens a la taula.
18: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
3: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Us ho hem destacat en el sumari. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitart de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Goffriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. Dos dies després d'aquest acte, el dimecres 23, i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals, una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocades per més de 200 entitats. Denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. L'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Lleida celebra avui una junta de seguretat avançada en el calendari, després de les últimes baralles multitudinàries amb katanes i navalles que han acabat amb alguns empresonaments de joves a la ciutat. I seran presents en aquesta junta de seguretat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general de la policia, Ferran López. Connectarem en directe tot seguit amb la capital de Ponent i els companys de Lleida Televisió per analitzar-ho amb l'opinió també de l'Associació de la Federació de Veïns de la Ciutat. Aquest dimecres entrarem oficialment a la tardor astronòmica, una estació que arrencarà amb un octubre més plujós de l'habitual, amb possibles nous episodis de temps violent, sense que aquest preludi indiqui necessàriament una tendència dels pròxims 3 mesos. N'ha parlat al Notícies en Xarxa la cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset.
11: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
9: Dels esports, destaquem que el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Pel que fa a la xarxa viària catalana, estem ben pendents aquest matí de l'AP7, on hi ha cues quilomètriques per un accident a Sant Cugat del Vallès. Connectem, doncs, amb el Servei Català de Trànsit de nou i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia. Quina és l'última hora?
12: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Borrassa en sentit sud per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat. I com bé dèieu, també hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que ocupa el voral. La mateixa AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès i a Mollet en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 i a Cua de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C32, l'autopista del Maresme va carregada de Cabrera a Tallà en sentit Barcelona. La C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins de Barcelona. A la 2 i a Cua Brera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Martorell en sentit Lleida i també Cua Esparreguera en sentit Lleida per un camió variat en aquest darrer cas. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt, hi ha retencions del Nus de Trinitat a Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle variat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
9: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
13: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
9: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
14: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
9: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
15: Obviously, Catalunya was different now.
16: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
15: When I quit the country. During all this time.
16: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
15: But I know it's not the same.
16: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
15: The people. That is my first.
16: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
15: To touch again, to feel, to smell my country.
9: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea. Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
10: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor que estrenem dimecres que ve. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictibilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
9: I arribarem a 9:15 explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Lleida. Avui, justament, celebra a 11:45 del migdia la Junta Local de Seguretat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del nou director general de la policia, Ferran López. L'alcalde, Fèlix Larrosa, va decidir avançar aquesta reunió després de la multitudinària baralla de dimecres passat al matí, va ser a la plaça dels Pagesos de la capital del Segrià. A Lleida, pendents d'aquesta reunió, hi tenim en Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Carla, molt bon dia. Com es presenta la reunió i com estan els veïns de la plaça i del barri on es va produir la batussa?
17: Bon dia, som aquí a la plaça de la Paeria, on avui se celebra la Junta Local de Seguretat de Lleida, una reunió en què es fa balanç de la situació de seguretat de la ciutat. Les associacions de veïns no poden formar part d'aquesta junta, però aprofiten aquesta jornada per posar a la taula les seves reivindicacions. Tenim avui aquí amb nosaltres a Toni Baró, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Bon dia, Toni.
18: Hola, bon dia.
17: Bé, com valoreu des de l'Associació de Veïns la situació de seguretat que es viu avui en dia a Lleida?
19: Bueno, tenim clars i foscos, no? Doncs per una banda, tots aquests aconteixements que han passat durant el mes d'agost i més recentment, doncs no són agradables, això seria part dels foscos. I ara, per exemple, acabem de passar un cap de setmana on hi ha hagut 3 festes majors de barri i a l'obert del centre històric sense massa incidents, no? O sigui, per tant, hi ha algunes situacions que són preocupants, aquestes, les qüestions que s'han produït el mes d'agost, sobretot perquè hi ha persones que encara no veuen la manera de conviure de la manera democràtica com fem aquí a Lleida, i per una altra banda pues, sí que també estem en contacte i la policia i les autoritats fiquen els mitjans perquè la cosa funcioni.
17: Una de les reclamacions que porteu a terme avui és poder formar part de la Junta.
19: Sí, nosaltres creiem que hauríem de tenir presència, potser no directa, però sí que hauríem de... Crec que ja formem part de Lleida, és una ciutat on podem participar molt a les comissions informatives, i creiem que ser escoltats per a aquesta Junta de Seguretat estaria bé. Potser quan se tracta de dades reservades no caldria, no? Però sí, ara també estem expectants a veure quines estadístiques ens faran arribar.
17: També reclameu, una de les figures que reclameu és el policia de barri, d'anys enrere. Què ens pots dir sobre això?
19: Bueno, sabem que és impossible tornar 50 anys enrere, no? Però sí que és veritat que la simple presència de la policia... Avui llegia un article del director de la Magana, doncs que deia això mateix, no? De que la simple presència de la policia tranquil·litza les persones que estem fent les coses bé, doncs tranquil·litza i dona seguretat, i els que van anar a fer les coses no gaire bé, doncs els alerta de que estiguin al tanto. I creiem que això, no el guàrdia de barri passejant-se i coneixent-se a tothom, però sí que s'hauria de tenir més presència. El guàrdia de barri donaria, o el guàrdia de barri, o una presència de la policia més evident facilita la convivència.
17: Doncs Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos quina és la visió dels veïns. Estarem pendents, doncs, de les conclusions de la Junta Local de Seguretat i també de si les reivindicacions dels veïns seran ateses.
9: Una Junta de Seguretat, recordem-ho, que comença a 11:45 aquí a la Paeria i amb la presència de la cúpula d'Interior, la consellera Parlon, i el cap de la policia, el gran cap, doncs, Ferran López. Gràcies, companys, que vagi bé. Més coses, el 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
18: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
20: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
18: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
21: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no?, per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
18: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
9: Minuts justos per arribar a les 9. Obrim plana esportiva avui amb el bàsquet i amb el Joventut, que és el campió de la Supercopa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
22: Molt bon dia. Doncs sí, l'Olímpic de Badalona ha estat talismà en aquesta ocasió i ha convertit els verd i negres en el primer equip que guanya la Supercopa sent-ne l'anfitrió. El títol arriba gràcies a la victòria sobre el Barça per 101-87. Justament, l'exblaurana Nico Laprovittola ha liderat la victòria amb 9 triples i 31 punts. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
23: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la penya que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
22: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que el descans ja dominava per 2-0, amb gols de Gastón i d'Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
24: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
22: Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han proclamat campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar per a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts quan Xavi Aragonès va fer un doblet. Elder Núñez va retallar diferències i tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió, l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. Doncs aquest duel particular entre el Sabadell i el Mataró, de moment aquest primer títol pel Mataró.
1: Molt bé, doncs els felicitem. Gràcies, Cristina.
22: Que vagi bé.
1: Que vagi bé. I parlem de cultura i de castells en concret, perquè els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agradolça per la Colla Vella dels xiquets de Valls i també per la jove Xiquets de Tarragona. I el periodista de la xarxa, Joan Pau Inarejos, publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
2: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
5: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
2: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
5: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
2: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
1: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet, l'artista vigatà que

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, dia 21 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui en el Via Directa parlarem dels cursos del Servei Local de Català. Avui és el darrer dia per realitzar les inscripcions per als cursos 2026-2027. S'ofereixen un total de 150 places. Avui també parlarem del Dia Mundial de l'Alzheimer. De fet, el passat divendres, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat van muntar una carpa informativa davant de la biblioteca Aigües Toses. I parlarem de Míriam Tirado, que inaugurarà el curs educatiu a Sant Andreu de la Barca amb una conferència sobre criança i acompanyament. Serà el dia 30 de setembre. Nosaltres avançarem avui aquesta informació.

0: I també parlarem de l'Espai Jove, que impulsa noves oportunitats per als joves en el programa Mouta. I també recordarem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu en una nova edició del Via Directa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Avui, dilluns 21 de setembre, celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. De fet, es commemora des de l'any 1994. El passat divendres, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat van posar una carpa davant de la biblioteca Aigüestoses. Ràdio Sant Andreu hi va parlar amb Dani Mendoza, coordinador de l'AFA del Baix Llobregat. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat ha apropat aquest divendres a Sant Andreu de la Barca la realitat de l'Alzheimer amb una parada informativa davant de la Biblioteca Aigüestoses. Dani Mendoza, coordinador de l'AFA Baix Llobregat i delegat de Sant Andreu de la Barca, ha explicat els principals símptomes de la malaltia, la importància de detectar-los i consultar els professionals davant dels primers senyals, així com l'impacte que té amb les famílies.
3: És una malaltia que cada cop està més present, també perquè, òbviament, doncs, cada cop tenim una població més envellida. Llavors, és una malaltia neurodegenerativa que està cada cop a nivell d'investigació més estudiada i més present, però continua sent, com bé has dit, un tema tabú per la por realment social de que ens vegin com una persona que queda com oblidada la seva part que tothom coneix.
2: Quina és la feina que feu vosaltres com a associació davant d'aquest panorama?
3: Nosaltres, la nostra feina a base és la conscienciació, sensibilització a tot arreu, tant fem sensibilització a escoles, a persones que tenen aquesta problemàtica i oferim tot el tema d'ajuda que podem. Tenim centres d'estimulació, que és com un pas previ al que és un centre de dia com a tal, on treballem totes les capacitats cognitives. Oferim també suport psicològic a les famílies. Fem grups de suport on hi ha quòrum de famílies en base a diferents situacions dins de la malaltia i oferim també tallers d'estimulació a totes les poblacions del Baix Llobregat.
2: Com es detecta l'Alzheimer? Com podem saber que un familiar comença a tenir Alzheimer o en té? Quins tipus, quins graus hi ha? Perquè suposo que tots ens imaginem la típica persona amb Alzheimer que no se'n recorda de res, que no pots mantenir una conversa, però suposo que hi ha molts graus, molts tipus.
3: Aviam, els trets més significatius són la desorientació, la pèrdua de memòria, que és el dubte, que sempre es diu, no? Començo a dubtar, o això ho he dit més d'un cop, no? Aquests dubtes no, potser no són, o sigui, no són per tenir-ho tan present per dir aquesta persona té una demència, però sí que és com un tret de sortida de dir, vale, potser hem de parar i anar a mirar-lo, i sobretot en aquest punt hem d'intentar contactar amb el CAP, que és la via més directa, amb associacions com la nostra, per exemple, o també tenim la Fundació AC de Barcelona, que treballa amb aquesta investigació, juntament amb Pasqual Maragall, on ens detecten i ens situen en base a com podem estar arrel d'un seguit de proves.
2: Tenim un familiar que té algun d'aquests símptomes que comentàvem d'Alzheimer. Què hem de fer, com hem d'actuar davant d'aquesta situació? M'imagino que la majoria de gent li deu agafar de sobte, no sap com actuar.
3: Nosaltres el que recomanem com a associació és que mai oblideu que és una persona, que la persona, per molt que comenci a tenir coses que es distancien del com ha estat fins ara, continua sent aquella persona, té una dignitat, s'ha de cuidar aquella persona, i la millor manera de cuidar-la és veure la seva realitat. ¿Vale? No hem d'intentar imposar la nostra realitat, sinó que ens hem d'intentar apropar a la seva realitat. ¿Vale? Perquè la seva manera de fer les coses o funcionar, per dir-ho d'aquesta manera, és tal com és. No hi ha un per què i, sobretot, mai culpabilitzar, perquè aquesta persona no decideix tenir aquesta malaltia. ¿Vale?
2: Aquí, en concret, a Sant Andreu de la Barca, n'hi ha molts casos, hi ha molta gent amb Alzheimer, hi ha gent poca. Com es troba la situació actualment al municipi?
3: Nosaltres, des de que estem aquí treballant amb, bueno, amb l'equip d'atenció integrada d'aquí de Sant Andreu, juntament amb el CAP i amb serveis socials, hem detectat bastants casos. Creiem que hi ha molts més que, pel que dèiem del tema tabú, doncs no, encara no es, es visibilitzen, però hem atès a, bueno, a, nosaltres en el despatx hem atès ara mateix a 45 persones, 45 famílies que tenen una situació, i hem ajudat a gran part d'elles amb vinculacions tant a centres com a tallers d'estimulació i sobretot amb suport psicològic, que és el que més es necessita a nivell familiar, i amb eines i estratègies per poder reconduir segons quines situacions i conductes i comprendre aquesta malaltia. Queden moltes per descobrir encara i per poder fer aquesta visibilització i sensibilització, però bueno, crec que estem en el bon camí i realment la població de Sant Andreu està bastant vinculada i a favor de poder fer-ho possible.
2: M'imagino que, com al ser una enfermedad, una malaltia que no té cura, la gent necessita ajuda. M'imagino no només el malalt, sinó tota la gent que l'ha d'acompanyar. Suposo que tots els esforços van encarats a que la gent que acompanya aquesta persona malalta tingui les eines i no acabi moltes vegades, com que és gent gran, acabi també malalta.
3: Correcte. Necessitem aquestes eines, necessitem sobretot estratègies, veure diferents punts de malaltia, de veure famílies que ja han passat per un punt i saber com ho han fet, vale? I sobretot el que has dit, que és molt important, t'has de saber cuidar tu per poder cuidar, perquè si no, en comptes d'una persona malalta en tens dues. Llavors és vital saber cuidar, però primer saber cuidar-te tu mateix.
2: En aquest sentit, des de Sant Andreu de la Barca, quines activitats oferireu ara de cara als pròxims dies, les pròximes setmanes?
3: Iniciem el divendres vinent, que és dia 25, amb un bingo musical a les Escoles Velles a les 5 de la tarda. És un bingo musical obert a tothom, és una manera de treballar aquesta part d'estimulació cognitiva, però des d'una part musical, on es treballa la memòria sense ser conscient, i també és una manera de fer-ho més dinàmic i més lúdic i més atractiu perquè tothom pugui venir. Després, la següent setmana, el divendres també, a les Escoles Velles, a les 5, farem un taller demostratiu de com fem i com es fa un taller d'estimulació. I arrel d'aquí, doncs, ja iniciarem tots els tallers i tenim pendent dues xerrades que encara estan per confirmar, que ja en el cas de que es puguin arribar a fer, doncs ja informarem.
2: La major part de la gent que pateix aquesta malaltia és gent de la tercera edat, per tant, hi ha alguna manera de prevenir-la? El fet d'estimular la memòria ajuda, no?
3: L'estimulació cognitiva és realment, a dia d'avui, la teràpia més eficient i més vàlida per poder fer prevenció. Sí que és veritat que el deteriorament és el deteriorament cognitiu, mai es pot controlar. El que podem fer a nivell precoç és fer estimulació cognitiva, mantenir una vida saludable, mantenir-se molt actiu, i quan el teu cos et demana parar i fer una vida sedentària, intentar escoltar-lo, però intentar prioritzar el moure't en aquest cas.
2: Com vas entrar en el món de l'ajuda a la gent de l'Alzheimer? Per què vas decidir endinsar-t'hi?
3: Aviam, aquesta pregunta mai me l'han fet, de fet. Bueno, quan vaig estudiar psicologia, vaig tenir un cas familiar, que va ser la meva àvia, que li van diagnosticar la neuràlgia del trigemin, i des d'aquí vaig dir que vaig veure, bueno, de quina manera la podia ajudar, i em vaig començar endinsar en el món de la gent gran, en el món de la demència, de l'envelliment, i sobretot més del camp de la neuropsicologia, que, bueno, porta uns anys bastant sent una potència bastant forta, però encara queda molt per descobrir, i és un món que m'ha agradat molt. Quan vaig acabar la carrera vaig començar a treballar amb residència, i fa 4 anys estic aquí a l'associació intentant donar aquesta visibilitat que a vegades falta a la societat perquè les persones realment se sentin escoltades.
2: Com a expert en la matèria, que ja ets, ja m'estàs comentant que portes un recorregut amb el tema, quin missatge li enviaries a la gent que ens estigui sentint i potser s'està sentint identificada amb algunes coses de les que estem parlant, que potser té un familiar que en té, o creu que en té, o no està diagnosticat, o que sí? Quin missatge li donaries d'esperança o consell, el que tu creguis?
3: El missatge, per mi, clar, és el lema, per exemple, que nosaltres tenim aquest any, que és el de encara hi som, encara és aquesta persona, encara es poden fer moltíssimes coses per aquesta persona i encara sempre es pot ajudar, sempre que no perdem la part humana i la història d'aquesta persona, que mai s'ha d'oblidar. Per molt que li pugui costar, per molt que es trobi en una situació totalment diferent a la que es vulgui costar, o sigui, a la que es vulgui trobar, però la part familiar ha d'intentar fer tot el possible perquè aquesta persona se senti estimada, que amb això el vincle ho fa tot.
2: L'entitat ha instal·lat una parada informativa davant de la biblioteca per donar a conèixer la malaltia, els seus símptomes i els recursos d'acompanyament per a les famílies.
0: Avui dilluns, dia 21 de setembre, com dèiem, Dia Mundial de l'Alzheimer. Es commemora aquest dia des de l'any 1994. Seguim ara amb d'altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infants i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, no, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i per tant, doncs, realment aquesta conferència Educar i acompanyar en presència ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia i de fet posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs generar aquesta reflexió perquè doncs després al sortir de la conferència puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? De poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també que hi ha persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
2: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència, perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, al final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
2: Correcte, sí. L'autora doncs dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam, de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica. Per tant, passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
2: Gràcies
1: Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Ràdio Sant Andreu compta aquesta setmana amb enviats especials al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Toni Herrero i Sara Ordóñez, companys de la butaca indiscreta. Les cròniques de les diferents pel·lícules que es poden veure en el Festival de Sant Sebastià les escoltarem aquí cada dia a Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Toni. Endavant amb la crònica.
4: Muy buenas desde San Sebastián. Comenzamos las crónicas de esta 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ha comenzado el festival el viernes 18 lloviendo con, bueno, iba a decir mal tiempo, no, es el tiempo habitual de Donostia en estas épocas, y por tanto pues casi como una tradición que la ciudad y el festival nos reciban con lluvia, con ese sirimiri que parece que no llueve, pero en realidad te está calando, pero que ya os digo, es una tradición. Comenzamos con las recomendaciones. La primera película, la inaugural de sección oficial, es Ghost Song, la película de Fathi Akin, cineasta alemán, pero de origen turco. Lo recalco porque precisamente la película refleja la comunidad, la vida de la comunidad turca y de la diversidad cultural, por decirlo así, que hay en este caso en Hamburgo. Pero bueno, en realidad la película es mucho más que eso, en el sentido de que es un cuento romántico, muy bonito, muy poético, sobre, bueno, sobre el amor, sobre la muerte. Bueno, hay gente que la tilda de que es un poquito cursi, de que ya igual ya hemos visto algunas cosas parecidas. A mí me parece una película muy bien narrada, muy bien contada, con el punto justo de poética y el punto justo de sensibilidad. Las interpretaciones de la pareja protagonista y en realidad de todo el cast son muy ajustadas y muy creíbles, y realmente si entras en la propuesta de la película, que ya os digo que tiene un punto pues fantástico, muy romántico, muy bonito, pues bueno, pues tienes que entrar en la propuesta, y si entras vas a disfrutarla. Otra película, en este caso la que inaugura Perlas, es Fatherland, la nueva propuesta del polaco Paweł Pawlikowski, que ganó el Oscar a película extranjera por Cold War hace unos años. Pues en este caso él sigue a vueltas con la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso es un tratamiento también en ese blanco y negro que es prácticamente su sello firma de Pawlikowski, pero en este caso es una historia sobre, es una historia real sobre Thomas Mann, el premio Nobel, que emigró a principios de la década de los 30 a América, cuando bueno, él ve que el régimen nazi está creciendo y se está fortaleciendo en su Alemania natal, pues emigra a Estados Unidos, le da la ciudadanía, etcétera, etcétera, y cuando ha terminado la guerra, que es donde empieza la película, le piden que vaya a Alemania, digamos, a iniciar como una senda un poco como de reconciliación. De hecho, es una operación de propaganda, tanto de la Alemania Oriental como de la Alemania Occidental, para que el que es ahora mismo el señor que representa vivo las letras, la literatura germana, pues bueno, ofreciera la posibilidad de volver a su casa, a su madre patria, que es ese Fatherland. La película es muy interesante, está muy bien dirigida, está muy bien interpretada, es estimulante. Pero bueno, es lo que es, una película sobre literatura, sobre arte y sobre la guerra y las consecuencias de volver a tu casa, que ya no es tu casa. Y bueno, la verdad es que es una película muy interesante y yo la recomiendo totalmente. Y en conexión un poco con esta historia, el premio Donosti, el primer premio Donosti de este año es Naomi Watts. Y en este caso pues han traído su última película, de la que ella es productora ejecutiva, que se llama La esposa perfecta. Y es una película que también habla de la Segunda Guerra Mundial de otra manera, porque en este caso habla de la persecución en los años 60, en la América de los años 60, la América de la paranoia comunista también, de los exnazis, que consiguieron huir de Europa y que algunos consiguieron refugiarse en Estados Unidos y en América en general. Y no voy a daros más datos porque la trama tiene un par de giros que os los puedo desvelar y no quiero haceros spoiler, pero la película es interesante sobre todo por el papel de Naomi Watts, que se nota que es productora ejecutiva, se reserva el papel pues más jugoso, un papel extraordinariamente interesante y bien planteado, y que le da muchísimo juego a ella, y ella lo aprovecha, está fantástica en la película, Y bueno, es una reflexión que también, lo que es que se queda muy cortita de guión en lo que podríamos hablar, en lo que ahora mismo, con la que está cayendo, con la que está pasando en el mundo con Israel y con Palestina y con la otra derecha en general, se queda un poco corta en su reflexión sobre si somos o no capaces de aprender de determinadas lecciones de la historia. Pero ya os digo que la película está muy bien y Naomi Watts está fantástica, y eso pues también, además, pues bueno, la aprovecharon para poder entregarle el premio Donosti, que se lo entregó J. Bayona en la gala, y para hacer una rueda de prensa en la que ella pudo hablar tranquilamente pues de su carrera. Habló obviamente de David Lynch, que fue su valedor, digamos, cuando ella todavía, bueno, no era famosa, pero tenía ya unos 30 y tantos largos, y sin embargo pues David Lynch le da la oportunidad para Mulholland Drive, y a partir de ahí su carrera pues claro, tira para adelante, y ella tuvo unas palabras muy bonitas de recuerdo a David Lynch, y obviamente pues al resto de los directores, entre ellos J. Bayona, que han trabajado con ella. Hizo una reflexión muy bonita sobre su carrera, y creo que, aparte, pues estamos todos convencidos de que es merecedora ampliamente del premio y del reconocimiento. Así que esto ha sido un poco la crónica del primer día. Mañana os recomiendo más cositas. Adeu.
0: I el passat dijous a Ràdio Sant Andreu entrevistàvem l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual de Ràdio Sant Andreu.

0: Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Giribet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, els micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
1: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també a aquest sentiment d'orgull això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
0: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
1: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
0: Sí que la Festa Major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
1: Bueno, l'inici...
0: Això ja és històric, no?
1: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? Per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que torna a la rutina.
0: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
1: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I, per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'Aureis, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I, a més, una de les, diguéssim, millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat, per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
0: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu la Barca és referència.
1: És exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
0: Una Festa Major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
1: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs ens trasllada doncs que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fas a Andreu Labarca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones, doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu Labarca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present, doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar els animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que, posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi, doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
0: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu Labarca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
1: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o en l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos, això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no?, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
0: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu Labarca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Labarca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
1: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també, i aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs, també ho faci.
0: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
1: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin. I com molt bé deies, amb drets i amb deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir. I jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los. Però en la part dels deures, jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I, per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
0: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc.
1: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres en 26 anys o en 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys, ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima doncs a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
0: Una de les imatges a finals d'aquest mandat seran les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
1: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
0: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
1: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
0: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
1: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim, o ja estem treballant una proposta de pressupost, que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
0: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
1: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que, sobretot, que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí

0: pensades especialment per a aquest col·lectiu. El programa inclou beques, pràctiques professionals, ofertes de feina, voluntariats i propostes per estudiar o viure experiències a l'estranger amb l'objectiu d'apropar als joves recursos que els poden ajudar en la seva trajectòria acadèmica i professional. El regidor de Joventut, Javier Romero, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que l'Espai Jove té un paper d'acompanyament i orientació perquè els joves coneguin les diferents opcions i puguin identificar aquelles que s'adapten millor al seu perfil.
1: Doncs el programa Mouta és un conjunt de ofertes tant laborals, acadèmiques o desenvolupament personal que s'ofereixen als joves, en aquest cas a Sant Andreu de la Barca, per poder realitzar experiències a l'estranger. Són de temàtiques molt diverses, com dic, des de doncs, beques d'ajudes econòmiques per realitzar pràctiques fora o programes específics de pràctiques per alguna per alguna formació en concret, ofertes de voluntariat a l'estranger, i des de l'Espai Jove, des del Departament de Joventut, doncs, ens encarreguem de fer ressò d'aquest programa adreçat pels nostres joves i d'assessorar-los durant les jornades d'assessoria de mobilitat personal doncs per orientar-los cap al programa que més s'adequa als seus interessos.
0: Per la gent que ens estigui sentint, com, què ha de fer o com ho ha de fer? Si està sentint-nos, llegeix, ostres, hi ha algunes coses que m'interessa, com ha de fer-ho?
1: Doncs, primer de tot, contactant amb el Departament de Joventut, potser la via més ràpida per als nostres joves és escrivint-nos un missatge directe a l'Instagram de Sant Andreu Jove, i a partir d'aquí els orientarem segons la profunditat dels seus dubtes, ja sigui a través de l'informadora juvenil de l'Espai Jove, si són qüestions molt concretes d'algun programa ja més en profunditat, doncs les adreçarem a alguna de les sessions de mobilitat internacional que de manera periòdica visiten l'Espai Jove, o els adreçarem al programa específic del Mouta a través de la gestió d'aquest programa ja professionalitzada.
0: Aquest mes de setembre hi ha propostes especialment interessants, com beques per estudiar batxillerat als Estats Units o al Canadà, beques de United World College. Què cal tenir en compte per no deixar escapar aquestes oportunitats?
1: Bé, primer de tot, evidentment, assessorar-se per veure si aquella estada que és d'interès pel jove doncs compleix els requisits per poder-ne optar.
0: Quin paper creieu que tenen aquestes experiències en la formació personal dels joves, sobretot per què les oferiu?
1: Doncs perquè considerem, com dius, que són opcions molt interessants pel desenvolupament acadèmic i sobretot personal dels nostres joves. Aquest tipus d'experiències doncs acostumen a ser molt enriquidores i molt emancipadores. I animo a tothom que tingui doncs l'oportunitat de fer aquesta o qualsevol altra experiència de mobilitat internacional doncs a que l'aprofiti, perquè la veritat és que són molt beneficioses a nivell doncs de, com dic, de creixement personal i de maduresa.
0: En aquest sentit, pels joves que ja han acabat els estudis, el programa Mouta també ofereix pràctiques i experiències professionals a diferents països. Potser és una bona porta d'entrada al món laboral.
1: I tant, a més de tota l'experiència que s'adquireix doncs a nivell idiomes, a nivell altres maneres de fer, al final doncs avui dia laboralment doncs entrem en un mercat molt competitiu, no? I que cada cop més doncs les empreses i altres tipus de sectors doncs s'interessen més per perfils que es demarquin per qüestions molt concretes, més competencials, més de a nivell personal, no? I com dic, doncs aquestes oportunitats poden ser aquesta porta per desenvolupar-se en altres competències.
0: Quins requisits solen demanar aquestes oportunitats? El nivell d'idiomes, la formació, l'edat? solen ser una barrera per a alguns joves?
1: Bueno, acostumen a ser una mica a aquests els criteris, però jo el que animo és que s'adrecin a l'Espai Jove i al servei d'assessoria

0: mobilitat internacional, perquè cadascuna de les ofertes doncs té uns requisits diferents, no? I seria una llàstima que per no estar del tot informat o informada, doncs els joves participin l'oportunitat de gaudir aquestes experiències.
1: Seguint en aquesta línia, què li recomanaríeu a un jove de Sant Andreu de la Barca que no sap per on començar a buscar feina, pràctiques o una beca? Quin paper pot tenir o quin paper pot jugar l'Espai Jove en aquest procés?
0: Doncs l'Espai Jove pot jugar un paper sobretot de ser una porta d'entrada a tots els serveis de l'Ajuntament en qüestions d'assessories. L'Ajuntament, un dels serveis que té és de doncs, guiar els nostres ciutadans i ciutadanes, i en concret els nostres joves, en aquest sentit, doncs, tant a nivell laboral com a nivell acadèmic, amb altres serveis com el SOAC, que de vegades no es coneixen o no se sap com accedir a aquest tipus de serveis, i des de l'Espai Jove doncs, realitzem aquesta tasca doncs, de porta d'entrada, de primera escolta a les inquietuds dels nostres joves i a derivar-los als serveis més pertinents per ells i elles.
1: La gent que s'estigui interessant per aquests serveis, que els estigui sentint ara, com hi pot arribar-hi? Qualsevol dia es presenta a l'Espai Jove, ha de demanar cita, quins dies els pot trobar?
0: Pel que fa com dic, a les qüestions d'estades a l'estranger, tenim uns horaris amb un especialista en mobilitat internacional i que, per tant, doncs, es podrà donar informació més concreta, però sempre, ja sigui de mobilitat internacional o de les altres qüestions que hem parlat, com qüestions laborals o acadèmiques, poden adreçar-se en qualsevol moment. Com dic, amb un missatge per Instagram, els convidaran a anar el dia que més els convingui, i la nostra informadora juvenil doncs ja escoltarà les inquietuds i els derivarà al servei que sigui més pertinent.
1: La proposta d'aquest setembre inclou oportunitats de mobilitat internacional, formació i inserció laboral, i els interessats poden adreçar-se a l'Espai Jove per consultar els requisits, els terminis i la manera de participar en cadascuna de les convocatòries.
2: Seguim amb més informacions aquí en el Via Directa. Aquest dilluns finalitzen les inscripcions per als cursos de català.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen dos bàsic uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, no?, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar el 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació, eh? Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, eh? O sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, eh? O sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, eh? O sigui que hi ha com una mica de tot, eh?
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits, i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs, 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I a continuació parlem de sèries de televisió. Fem amb els companys de la xarxa ràdio amb l'espai de la jove en sèrie.
3: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oleda Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que arribi el Sergi Yu també per començar aquesta secció. De moment tenim algun tema d'actualitat de sèries?
1: Sí, perquè s'ha estrenat ja el primer teaser de Dexter Resurrection temporada 2. Ja saps que jo tinc una relació tòxica amb aquesta sèrie en la que no puc deixar de mirar-la, tot i que el producte no sigui potser el de màxima qualitat. Dit això, recordo que la temporada passada jo estic molt content. És una mena de redempció per les anteriors, pels anteriors xuscos que hem tingut, sincerament. Temporada 8, New Blood, en fi. I amb aquest nou teaser el que es desvella és que han passat uns anys des de la primera temporada de Resurrection i Dexter està afrontant, sorpresa, mai s'havia fet això amb un revival, la crisi de la mitjana edat. Es fa gran i li han de posar ulleres per la presbícia. Aquest és el tràiler, vale? Potser realment també ja que en puro Dexter fashion està, jo què sé, és un assassí en sèrie el que porta l'òptica i potser només va allí a investigar-lo, no? Però això és el que s'ha vist al tràiler.
0: Molt bé.
1: Se saben moltes més coses, però com que jo segueixo, entre cometes, el rodatge de prop, perquè me fico a foros i van sortint fotos per aquí per allà, sé moltes coses de les que passen a la temporada, o sigui, personatges que retornen, però no sé si dir-ho perquè
0: ja.
1: Potser són spoilers importants. Per tant,
0: pues no ho facis.
1: Per tant, no ho diem. I una altra cosa bastant interessant també, i és que la setmana que ve, bueno, el proper capítol de Futurama que s'estrene és un crossover que jo crec que fa una mica d'història, perquè a banda de juntar dues sèries de Matt Groening, junta dues sèries de dues plataformes molt llunyanes l'una a l'altra, que és Hulu, que és Disney Plus, que és Futurama, i Desencanto, que és Netflix.
0: Vale.
1: O sigui, no sé com han aconseguit tirar això endavant a nivell burocràtic. Segur que ha hagut d'estar una bogeria, però bueno, això és el que passarà la setmana que ve al Futurama, al penúltim episodi de la temporada.
0: Perfecte. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Que tu tens actualitat?
2: Jo tinc una molt bona notícia per l'audiovisual català.
0: Ai.
2: 3Cat incorpora a partir de la setmana vinent els 28 primers capítols d'Oliver i Benji en català.
1: Molt bé.
0: Sí, hosti, molt
2: per
0: bé.
2: Primera vegada en la seva història.
1: Es diuen supercampions o alguna cosa
2: no,
1: així?
2: No, mantindrà el nom original, que és Capità Tsubasa, en català. Evidentment, originalment no es diu Capità Tsubasa, només faltaria. I una cosa que m'agrada molt és que no tindrem a Benji Price, Oliver Atom,
1: tindrem els
2: Tom
1: noms
2: Baker.
1: Reals, eh?
2: Tindrem els noms en japonesos, en japonès dels protagonistes. I és una molt bona notícia. Oliver i Benji mai s'ha emès en català. De moment, d'inici, els 28 primers capítols. El 23 de setembre em sembla que és quan ja es podran veure a la plataforma 3Cat. Per tant, sempre que aquí audiovisual en català és una bona notícia. I, a més, Oliver i Benji, que és fantàstica.
1: Pues fans de Capità Tsubasa, ja es pot dir així oficialment, perquè ja es diu així a Catalunya, ja podeu adoctrinar les vostres criatures.
2: No faré autobola d'un programa que dirigeixo, presento, edito, produeixo i coordino, però en parlarem amb l'Eduard Piera en properes edicions.
1: Bé.
0: A veure, podeu explicar vosaltres, perquè saps què ha passat? Que jo em pensava que estava a la graella i no ho està, llavors...
2: Home, t'ho explico jo, perquè bàsicament...
0: L'has editat,
2: no l'he feta ni presentada,
1: però ets el responsable.
2: Va ser una altra persona. Bàsicament, tocava per calendari estrenes, però vam considerar oportú, ja que fa pocs dies es van celebrar els 78ens Premis Emmy, ho van fer la meitat la setmana passada en qüestions molt més tècniques i el que realment té un autobola de comercial, que són millors sèries, actors, actrius, etc. Doncs es va celebrar la matinada aquest diumenge a dilluns a nivell català. La 78a edició, com dèiem, de Pita arribava els Emmy com la més nominada, amb 25 nominacions, però els experts diuen que Widow's Bay va ser la guanyadora de la nit. 6 en va aconseguir aquesta setmana, 8 pel que fa a les categories tècniques. Per tant, estem parlant de 14 premis Widow's Bay. I ja en parlarem, però just el protagonista de Widow's Bay també ha fet història, perquè ha guanyat dos premis en els mateixos Emmys, d'una banda de repartiment i d'altra banda protagonista, i en parlarem.
0: Perfecte, doncs com ho fem per
2: com categories, tu vulguis,
0: no? Sí. Vale. Doncs la millor sèrie dramàtica ha estat per The Pitt.
3: Nightcrawlers, Let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
4: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
5: I'll believe it when I see it.
6: Try not to kill anyone today.
4: Yeah, you too.

0: Thought you'd run away and join the circus.
1: They haven't fired you yet.
2: I knew my first day back was going to be hard.
3: I need a little help in here.
2: Dealing with what we go through here. And...
4: A veure, valoració de... Sí. Clar, sí. Jo no opinaré, vale, perquè...
5: Per començar, el tràiler que hem escoltat ja és el de la tercera temporada, sí, eh? Sí. Ja he trobat el darrer,
6: teaser trailer,
5: que és el ja de la tercera temporada d'una sèrie que de moment en porta una, perquè és igual la segona que la primera, per tant porta una temporada de 30 capítols, s'entengui, bueno, no, això... s'entengui la ironia.
6: Jo segueixo dient que encara així això és una cosa a celebrar. Que tinguem 30 capítols en dos anys d'una sèrie... És una cosa meravellosa, que a dia d'avui veurem bastant poc.
5: Depèn, perquè si els 30 són punts repetitius, no és tan meravellós.
6: Bueno, és una sèrie procedimental. I una
5: procedimental,
6: sèrie...
5: eh? És...
6: Això és un drama, això existeix.
5: Sí, eh? Que és un drama, sí. I a veure aquesta tercera temporada si acabarà sent el drama definitiu.
6: Si estàs veient una sèrie, un drama procedimental, lo normal seria que més o menys passés el mateix en un capítol, que els capítols tinguessin estructures similars. Dexter, de fet ho és, però per exemple, sèries detectives que és de tipus TCI o House, són sèries procedimentals, per qui no ho sàpiga, que és que cada capítol té la mateixa estructura. Hi ha un pacient, arriba, descobreixen el que és, s'equivoquen, quasi el maten, al final el salven... I tots feliços, i el següent capítol.
5: A mi em sap greu perquè The Pitt tenia un tret diferencial, bueno, ho hem dit més d'un cop, eh? I ara jo ja m'agrada, com que a més veig que li van estar a l'altre costat de la balança,
6: claro,
5: encara m'agrada més a calentar-lo. Però crec que el tret diferencial de The Pitt, en el moment en què es converteix en idèntic la segona temporada, desapareix, i per tant és una sèrie menys bona en la seva segona temporada, perquè
6: no és...
5: el seu tret diferencial... crec que ja no és diferencial perquè ja ho ha fet 15 capítols o 16 a la primera temporada.
6: Però és que si te poses així tampoc ho era, perquè 24 la sèrie ja ho va fer durant 6 o 7 temporades.
5: Però no en el món de l'audiovisual de medicina.
6: Ah, vale.
5: Crec que és difícil tractar coses diferents a medicina quan s'han fet tantíssimes sèries al voltant de metges i hospitals. Dit això i centrant-nos en els Emmys perquè si no tindrem temps, jo de les que estaven nominades he vist The Diplomat, que és la diplomàtica, que em sembla que també l'has vista,
4: sí.
5: I Paradise, que jo no he parlat molt bé de Paradise sempre, m'encanta. A mi Paradise és una sèrie impressionant, que també estan preparant ja la tercera temporada a Disney+. Les altres no les he vistes i poc n'han parlat, més enllà de Pluribus, que l'Ivan sí que n'ha parlat. Perquè té aquest... Slow Horses n'han parlat algun cop.
6: Sí.
5: Un dels protagonistes no em sortirà el nom, però és el que... Clar, potser la referència no us serveix tampoc. És el que fa de policia Batman a les pel·lícules de Christian Bale. És un actor molt, molt conegut.
6: Aquestos a nivell de producció també van a tota pastilla, eh? Quan acaba la temporada...
5: Porten 6, crec que aquesta setmana o fa poc van estrenar la 6a temporada de Slow Horses.
6: I te diré més, l'últim capítol de la temporada, quan acaba el capítol, hi ha un trailer de la següent.
5: Vaja, doncs van amb la feina feta. The Gilded Age,
6: Fast Horses.
5: El Caballero de los Seven Kingdoms, ben jugat. El Caballero de los Siete Reinos, que és de l'univers Juego de Tronos.
6: Sí.
5: Paradise, com hem dit, The Pit, que és la guanyadora, Pluribus, Slow Horses i Your Friends and Neighbors. Aquests eren les nominades, la guanyadora The Pit.
4: Molt bé, perfecte. En comèdia, la millor sèrie de comèdia ha estat per Widow's Bay.
7: Soy Tom Lofty.
8: Encantado,
7: Tom.
8: Arthur.
7: ¿Te apetece tomar un café?
8: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
8: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
7: ¿El qué?
8: Que aquí pasan cosas malas.
7: Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
8: ¿Hubo canibalismo?
7: No.
4: A veure, això...
5: És clar, aquest és el que no s'entén o jo no he entès mai dels Emmys. Tampoc no m'he ficat a buscar exactament quin és el criteri per introduir sèries en aquest apartat que és millor sèries de comèdia. Han fet ironia i broma més d'una vegada amb The Bear, per exemple.
6: Perquè no és una comèdia pas.
5: Perquè no ho interpretaria com...
4: Bueno, i no ho ha dit bons dies tampoc.
5: Clar, no s'entén gaire aquesta categoria. Dit això, en principi, però el poc que he vist... És una sèrie que miraré, perquè sóc així de comercial. Si guanyes un Emmy, te miro. Perquè no, així funciona.
6: Ja ho fas amb els Oscars.
5: Així funciona jo, exacte. En principi és una sèrie de misteri i no sé fins a quin punt de fantasia fosca. És a dir, no sé si és Stephen King, per exemple, o una miqueta així més misteri fosc i amb aquest punt de fantasia, però vaja, estava dins d'aquesta categoria que et diria que doncs Hack sí que és de comèdia perfectament, Abbott Elementary perfectament, Solo Asesinatos en el Edificio, però per exemple, no conec Margot's Got Money Travels, Nobody Wants This, és la de... també és de Netflix, em sembla, sí. Aquesta, si no recordo malament, i és Linking, que no l'he vist.
4: Una mica de comèdia... Sí, però no l'hagués ubicat directament a comèdia.
6: És que
4: no?
6: Aquest és el problema que tenen normalment aquesta categoria dels Emmys, que les comèdies de situació com a tal, o les comèdies més pures, potser no les nominen o les menystenen una mica en pro d'aquestes sèries, que potser no són drames, full drames, yeah. No? Però...
4: Sí, sí que és veritat que fa riure, hi ha moments còmics, però home, també hi ha moments de plorera.
6: Jo també te diria que, per exemple, Solo Asesinatos tampoc és...
5: Sí, si la
6: potser és la més comèdia d'aquesta llista, però...
5: Jo sí la ubicaria com a comèdia, però vaja, Widow's Bay, una de les guanyadores de la nit... De
6: felicitats, és la sèrie de l'any.
5: Dels Premis Emmy, que ara en parlarem més d'una i dues vegades.
4: Perfecte, doncs entrem en la categoria de minisèrie o sèrie antològica. La guanyadora ha estat DTF St. Louis.
9: The autopsy is going to say heart attack.
10: Excuse me.
9: What can I do for you?
10: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
11: Come on in. Hello there.
10: Hey, Clark.
9: Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. Spice it up.
12: What's DTF?
9: Down to fuck. Whoa. You work together here?
13: Yeah. Floyd was a colleague and a friend. How did you get into signing?
14: I have Peyronie's disease.
15: I have a curve in my penis greater than 30 degrees.
14: Profile name. Rock solid. Because I feel like I'm a pretty dependable person.
4: A veure...
5: All Her Foul, The Beast in Me, Beef, la guanyadora de TF St. Louis i una nova temporada de Love Story que n'ha fet diverses, en aquest cas la darrera que va protagonitzar que té enamorament entre John Fitzgerald Kennedy Jr. i Caroline Bessette. DTF és d'HBO, aquesta sèrie, entre els protagonistes, el que fa de... pare, entre cometes, de Eleven a Stranger Things, el policia de Hawkins, no em surt el nom, que també es va parlar de que tenien mal rotllo amb la prota amb Eleven, però que després van treure tots aquests
6: rumors. Van sortir que estan molt bé.
5: També és una altra de les guanyadores, ja veureu que sortirà diverses vegades aquesta sèrie, que com minisèrie, que és com haurien de ser totes les sèries a partir d'ara, minis curtes d'una temporada i que s'acabin, sí. Segurament també la miraré.
6: Tenint en compte el que costa que treguin temporades,
5: Biff l'he vista i
4: està bé. De Beast in Me, és que em sona molt, però no l'ho visc.
5: Clar, ara me n'he donat compte que els noms, culpa meva, els he ficat amb la versió original.
4: Jo els miro amb versió original, però és que no la recordo.
5: Però potser el nom, és a dir, pot ser que els mires amb versió original, però clar, el Netflix
4: el tinguis en castellà.
5: Llavors...
4: Libre albedrío total.
6: Adaptació.
5: A partir d'aquí, les altres ja et dic. Biff sí que les he vist, són dos temporades diferents, és la segona temporada la que estava nominada, dos temporades amb personatges i protagonistes absolutament diferents, i just de Beast in Me, si no ho recordo malament, que una de les protagonistes és la de Outlander, l'altre protagonista, ja ho veureu després, és el de Widow's Bay.
4: Ah, molt bé. Doncs vinga, ara ja passem a actors i actrius. La millor actriu protagonista en una sèrie dramàtica ha estat Perrilla i Seahorn per Pluribus.
16: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte? Sí.

0: Hola, Carol.
1: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
1: ¿Descubrirlo por qué?
2: Para que te unas a nosotros.
1: ¿Qué?
3: ¿Merescut?
4: Molt merescut, jo penso que sí. Jo penso que sí.
3: Molt bé que s'acabés el món. Què?
5: Sí. Bueno, depèn, no sabem les altres.
4: A mi, pels meus gustos...
5: Potser s'ho mereixia Zendaya, Ivan,
4: no,
5: per Eufòria.
4: Ja t'ho dic jo que no. Sí, ho sento molt per Zendaya, perquè la tia és boníssima, però l'última temporada de... Sí, si has vist Eufòria...
5: No, he vist Odissea i Spider-Man em fa molt poc, i no és la millor Zendaya ni la
4: de l'altre. Ja t'asseguro que el paper que feia Eufòria... és brutal a les dues primeres temporades, però és que aquesta tercera temporada, que és la que s'ha estrenat aquest any, és perquè no guanyi ningú, ni perquè es nomini enlloc, ni perquè pugui brillar ningú. És que de veritat...
5: No sé a l'apartat tècnic, a la part d'emis tècnics, si Eufòria va tenir massa ressò, però em sembla que...
4: No em sona haver
5: vist res més. De fet, Zendaya hi era a la gala dels emis, i Zendaya, que una cosa no vol dir l'altra, em cau bé, crec que és una persona
4: que
5: em cau bastant bé.
4: Personatge públic, acceptem.
5: Sobretot quan està al costat de Tom Holland, crec que potencien el seu encant en un com l'altre quan estan junts. Era una de les nominades, amb Carrie Coon de The Gilded Age, amb Chase Infinity de The Testaments, la protagonista de Diplomat, Kerry Russell, que és nominada cada temporada, però de moment doncs encara no l'ha guanyat cap. The Diplomat, que ja en parlarem segurament la setmana vinent o en properes, ja té data d'estrena de nova temporada. I Zendaya, com dèiem, entre les nominades.
4: Pues jo ja te dic, estic molt d'acord. La Rishi Horn ja feia un paper brutal a Better Call Saul, per qual va estar nominada unes quantes vegades i no va guanyar absolutament res. Per mi això me sembla un moment de redenció, tant amb ella com amb Vince Gilligan, que és el creador, i que també li ha tocat, ha rescatat alguna cosa.
3: Perfecte. A millor actor protagonista torna a sortir de pita, en aquest cas, per Noah Wyle.
5: Que estava nominat amb Sterling K. Brown, de Paradise, que jo em reafirmo que és un dels meus tres actors preferits. Gary Oldman és el que no em sortia de Slow Horses. Mark Ruffalo per Task, que em sembla que interpreta un policia, si no recordo malament, en aquesta sèrie. I per mi és millor que la diplomàtica a la sèrie Rufus Sewell, que és l'home de la diplomàtica, que em sembla que fa un paper fantàstic. A la sèrie de Netflix, Noah Wyle, que ja en deu portar un parell.
4: El de l'any passat i aquest. Correcte. Com a actor protagonista, sí. Jo l'he dit al Sergi fora de micros. Aquesta temporada de Pitt es va escriure perquè Noah Wyle guanyés un altre Emmy. Perquè era putejar el personatge i posar-lo, o sigui, esfonsar-lo lo més absolut, per veure la seva desintegració de la seva personalitat.
5: És a dir, a mi m'importa ben poc, però crec que s'hauria d'intentar que no es pogués repetir. És a dir, com per exemple...
4: Home, però...
5: Clar, jo... Però... És a dir, jo entenc, per exemple, que tu puguis guanyar dos Oscars perquè has fet dos papers diferents. Però guanyar dos Emmys fent el mateix personatge, crec que també portes a que d'altres actors o actrius no guanyin més Emmys i hi hagi més varietat de guanyadors. És a dir, si tu has fet un paper diferent, tu pots guanyar els Emmys que vulguis o els Oscars que vulguis. Però si tu has fet el mateix personatge, sé si s'hauria de poder guanyar dos Emmys seguits pel mateix personatge.
4: Jo és que tu me diràs que no, però jo considero que entre la primera i la segona temporada hi ha hagut una evolució molt gran d'aquest personatge.
5: Però, sí, entenc el que dius, però crec que el meu no, vull dir, també es pot entendre.
4: Clar,
3: sí.
5: Perquè, per exemple,
3: com a actor et podries guanyar, però no pel mateix personatge.
5: Crec que per un punt d'encant, fins i tot
3: clar,
5: als
3: Emmys. Ja li ha reconegut la feina.
4: Però és que quan una sèrie és... No sé, quan una sèrie tothom en parla i tothom té els seus actors com a grans intèrprets i l'Acadèmia dels Emmy s'hi troba amb que revisa tot això i diu, ostres, és que jo entre tots aquests m'he tornat a quedar amb Noah Wyle. Pues, tampoc ho trobo malament, al final les sèries van millorant o empitjorant. Potser la tercera temporada
5: mira,
4: és un
5: crec,
4: trunyo i no guanyen res.
5: Crec que la Judit ha dit la frase perfecta i amb aquesta me'n vaig, que crec que ja li has reconegut que aquest personatge el fa fantàstic.
3: Sí.
5: És a dir, ja li has donat el reconeixement, perquè a la primera temporada pots estar nominat, fins i tot, però a la primera temporada tu ja l'has guanyat, per tant ja se t'ha reconegut que el paper del Rakitomich el fas molt bé. Per tant ja està, però que està molt bé, de segona vegada, doncs endavant. Però... no ho sé, crec que se li podria donar un tom.
3: Estic d'acord, estic d'acord. Adéu. Però, Sergi, vinga, doncs continuem. Ara passem a millor actriu.
4: Digues. No, és que anava a fer una altra pregunta, però és igual. No vull fer el nus més gran, t'anava a dir. I de la mateixa sèrie pot guanyar un altre actor?
3: Sí.
4: En dos anys diferents, això sí que està...
3: O sigui, perquè jo crec que reconeixes l'actor, o sigui, el paper de l'actor, saps? Clar, és que està amb el mateix personatge... que pot evolucionar, però les tècniques interpretatives acaben sent les mateixes. Llavors, clar, jo sí que estic d'acord amb dos o tres, per exemple, pel mateix actor amb diferents papers, perquè li reconeixes la seva versatilitat, però clar, amb el mateix personatge...
4: És que no sé.
3: Hòstia, no sé.
4: Jo, és que, per exemple, me poso amb un Emmy com a millor actor protagonista per la primera temporada de Breaking Bad. Emmy a millor actor protagonista per l'última temporada de Breaking Bad. Ostres, hi ha una diferència del personatge com és, com comença, com acaba la sèrie, espectacular, o sigui, saps? Fins i tot que mute com amb un altre personatge. Bueno, en fi, és igual.
3: Sí, no, és un debat, no, que és un debat.
4: No me vull ficar més, o sigui, ho trobo just amb aquest cas.
3: Ja, no, és sens dubte és un debat.
4: Sí, perquè m'agrada molt la sèrie, podria ser també.
3: També.
4: Potser estic condicionat per
3: bueno,
4: això.
3: Bueno, quan t'agrada molt un actor, què voldries que guanyis tot?
4: Home, clar, l'he de reconèixer.
3: És així. Doncs vinga, millor actriu de repartiment en una sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Alison Janney i per The Diplomat. I'm not trying to get out of the marriage. I'm trying to get back in. We do high highs... and really low lows. The fights are gonna be spicy. You can't keep doing this to me. I, Catherine Wyler, take you. En aquest cas sí que l'he vist, eh? No la recordo com a ufa espectacular, però bueno, era una bona sèrie. I els altres, la veritat és que no sé qui són, però bueno, de pit a rase.
4: Per mi, Catherine Lanasa, Fiona Durif aquesta temporada, que és veritat que va estar més fluixa que els altres perquè no va tenir gaire protagonisme, però Taylor Dearden interpreta amb un personatge... jo t'ho diré ara, que està a l'espectre, autista.
3: Ah.
4: I és super, super interessant com l'interprete de bé. I ja t'he dit, Catherine Lanasa ja va guanyar l'any passat com a millor actriu de repartiment, si no m'equivoco, també per The Pitt.
3: Ah, perfecte.
4: És la enfermera jefa, per així dir-ho, a l'hospital.
3: Molt bé. Millor actor de repartiment en sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Tom Pelfrey, per Task, no tenim el trailer. No sé si aquí hi ha alguna sorpresa per tu, perquè jo la veritat és que...
4: Insisteixo, Patrick Ball per The Pitt, jo també li hagués a... també no, li hagués a... És que no soc objectiu, ja t'ho
3: dic. No. Bueno, millor direcció, en aquest cas, per una sèrie dramàtica, per a Slow Horses, Sol Metzstein.
0: Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento. Pero la culpa es vuestra. A la casa de la Ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas. Pues eso.
6: ¿Qué estás buscando?
0: Los restos perdidos de tu prometedora carrera.
6: Como en la cárcel, que no se debe preguntar por qué estás dentro.
7: Quiero hacer algo útil. No podría aburrirme más ni haciendo un esfuerzo.
8: Seguramente sabrás cuánta gente ha vuelto desde la casa de la Ciénaga a Regent's Park.
0: Pretender que me sigáis es como intentar enseñar...
4: A veure.
3: Algún comentario, fes-lo en antena. Digui que... el que has dit fora d'antena.
4: És que sincerament no me'n recordo.
3: No, has dit que...
4: lo que te dic, sí. Que ostres,
3: només
4: que...
3: va dirigir un.
4: Ara sí, exacte. Pot ser molta obsessió amb Noah Wiley, no. Vull dir, va, hi ha més gent que ha dirigit capítols de The Pit i aquest és l'actor protagonista de la sèrie que va dirigir un capítol. Ostres, donem-li una mica d'aire també a la resta de l'equip.
3: Exacte, tu maig. Vinga, millor guió per una sèrie dramàtica, torna a guanyar Pluribus.
4: Molt bé.
3: En aquest cas, Vince Gilligan.
4: Correcte, és vale. El creador de la franquícia Breaking Bad totes aquestes, bueno, de totes aquestes històries, a més també de Pluribus. És que és molt bona Pluribus. Jo el primer capítol és d'un terror psicològic impressionant, o sigui, brutal, brutal.
3: Perfecte. A veure, millor actriu protagonista en una sèrie de comèdia, John Smart per Hacks.
9: Oh god, look at this.
10: She has risen.
9: No. I was never dead.
10: Hallelujah.

0: told that I cannot so much as perform.
1: A veure, aquí... Ah, mira, Lisa Kudrow, aquesta és la de Friends.
2: Sí, senyora.
1: Vamos, per una que conec.
2: Una sèrie que et vaig comentar fa uns capítols, que és The Comeback, que és aquesta sèrie que per fi ha acabat, que va fer com una temporada, quan va acabar Friends, als 10 anys va fer la segona temporada, i ara que potser en fa 12 de la segona, n'han fet la tercera, que és la que acaba la sèrie.
1: Carai.
2: Sí, i és un dels personatges que, segons Lisa Kudrow, més estime, ella.
1: Ah, sí?
2: Que més li agrada haver interpretat. Sí, és una sèrie molt curiosa.
1: Carai.
2: Sí.
1: Carai. Molt bé. Millor actor protagonista en una sèrie de comèdia, Matthew Rhys per Widow's Bay. Millor actriu de repartiment en una sèrie de comèdia, Kate O'Flynn, per Widow's Bay, també. Millor actor de repartiment en una sèrie de comèdia, carai, Stephen Root, també per Widow's
2: Bay. Ens hem passat aquí molts noms interessants.
1: A veure, digues.
2: Nick Offerman, per exemple. Harrison Ford, per Shrinking.
1: On està?
2: Oh, millor actriu...
1: Ah, sí.
2: Clar, és veritat que és un dels protagonistes des de Shrinking,
1: sí,
2: també.
1: Sí.
2: Stephen Root m'agrada molt que hagi guanyat, és un actor brutal, tremendament, ja t'ho diré, versàtil, o sigui, és actor de veu, per exemple, a King of the Hill, on interpreta un dels personatges més mítics, que és Bill, però a més també, per exemple, és aquella mena de jefe, ara no me recordo, però també surt a la sèrie Barry, la de l'assassí d'HBO, que és, al principi crec que és el seu jefe i després el vol matar, no sé, ara no recordo gaire bé, però vamos, que Stephen Root, actorazo i superversàtil, molt bé, molt bé. M'agrada molt.
1: Perfecte.
2: Molt
1: millor direcció de sèrie de comèdia, Widow's Bay per Hiro Murai. Molt bé. Millor guió, una sèrie de comèdia, hi ha molta comèdia, no? Welcome to Widow's Bay, Kathy DePolt. Millor actriu protagonista...
2: Que és el primer capítol de Widow's Bay, no?
1: Millor actriu protagonista, miniserie o pel·lícula per televisió, Sally Field per Remarkably Bright Creatures. Millor actor protagonista en miniserie o pel·lícula per televisió, Matthew Rhys per The Beast in Me. Millor actriu de repartiment en miniserie o pel·lícula per televisió, Linda Cardellini per DTF St. Louis.
2: Et fa un petit apunt, me sembla bastant... En fi, l'última temporada de Monster va ser horrorosa.
1: Ah, sí?
2: En tots els sentits possibles. O sigui, era dolenta a nivell de guió, era lenta, era molt desagradable de veure, extremadament desagradable de veure. No entenc què fa aquí aquesta sèrie. No l'haurien ni d'haver nominat, així t'ho dic.
1: Carai.
2: Sí, sí. No penso veure la següent.
1: Mare meva, doncs perquè li van dir això. I acabem amb el millor actor de repartiment en miniserie o pel·lícula per televisió, David Harbour per DTF St. Louis.
2: Molt bé.
1: Així que donem per repassats tots els guanyadors dels Emmys i tornem doncs la setmana que ve amb més sèries. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
2: Adeu.
1: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ullida Ràdio.

0: Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
1: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp, amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda. Bones.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble Oló en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà al 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble veget que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa, i em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest, i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona.
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no? Relleu sí, generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això.

0: mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
1: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
0: Sí, sí, sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
1: I clar, tornant a aquest moment, no?, de que decideixes canviar-ho tot, a arribar a l'estany, aquí la família, què? Un dia arribes a casa i dius, marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
0: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
2: Com som les mares, eh?
0: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
2: Roman, i ara què diu la mare?
0: Ui, ara m'ajuda.
2: Bueno, o sigui, això sempre, no?
0: Sí, sí, sí. O sigui, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
2: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
0: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
1: Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
0: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I va ser això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí, tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
1: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
0: Sí, sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
2: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
0: Sí.
2: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
0: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i demés. I els va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
1: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
0: Sí, sí, sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
1: Et tenen a trucar al timbre de casa.
0: Això mateix.
2: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
0: Sí, sí, sí, o em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
2: Roman, t'he de dir que jo durant molts anys vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Pereira. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
0: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formo el que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador. Que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit entrant a les 3 de la matinada actualment.
2: Déu-n'hi-do,
0: sí,
2: eh? Que...
0: sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1 o 2 del migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
1: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
0: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
1: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
0: És complicat. Una pregunta una mica complicada, més que res per... bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i porta una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa com es veia abans i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
2: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
0: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara que els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
1: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
0: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu que va un plat de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
2: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
0: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De... quan era ben petit ella em va com iniciar en aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic. I a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa. I a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I lo típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i de més.
2: Recordes quin llibre era?
0: Era del Xavier Barriga.
2: Ah.
0: Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple. I vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
2: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
0: Això mateix, sí, realment, tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
1: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
0: Sí, en un principi, no? Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
1: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
0: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fan poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
2: Ens deies abans que estàs convençut que no has tingut cap moment de dubte.
0: No, o sigui, realment en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso, però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria, no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
2: Mm-hmm. I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit així més cosmopolita?
0: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman que en un principi no vaig caure que era ell, fins que es va treure la gorra i les ulleres de sol no vaig reconèixer, però així del celler no, encara no.
2: Mhm. I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pa, suposo.
0: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
2: Ostres,
0: justament estava fent bunyols.
2: Ja es fa la sort.
0: Sí, sí, sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregejo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi i va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre perquè és una llàstima.
1: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
0: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte per poder oferir més productes, sí, sí.
2: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
0: Això mateix, sí, sí. Crec que és el protagonista de tot.
2: Sí. Però, que digues.
0: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
2: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
0: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per dir, econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid, però clar, en altres productes més...
1: Diguéssim, tot el que són croissants...
0: Sí, allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
1: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
0: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
2: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
0: Jordi, ja us estàs esperant.
2: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54, amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
1: A vosaltres, fins aviat.
0: Adéu.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
4: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
5: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envegeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Escolta'm, busquem un forat de l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
3: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
6: Molt bona tarda de nou, Anna.
2: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
6: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
2: Diferent, per què?
6: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
7: És un conjunt de peces de cristall de roca, d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
6: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
7: sí,
6: Anna?
7: Sí, sí.
6: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
2: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo, i que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
6: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
7: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i per tant, doncs, bueno, que ens en arriba un tros, un fragment.
6: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
2: Digues,
6: són,
2: és molt interessant aquesta història.
6: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies, doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així, doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals de el segle XX s'incorporen, doncs, al Museu de Lleida.
2: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
6: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs, i són a l'Orient Mitjà.
7: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres, en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc, doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París, i finalment, doncs, la família Mira de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981, i el 1983, doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
2: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric,
6: Déu-n'hi-do
2: el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
6: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
7: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix... El seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quarts aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
2: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
6: Home, déu-n'hi-do, quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
7: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes, i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
2: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
6: Sí, sí.
2: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
6: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
2: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
6: exacte,
2: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
6: De la seva dona.
2: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
6: Correcte.
2: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
6: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
8: Som-hi, Marga, quan vulguis.
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: Pots dir meua, eh?
9: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
8: Perfecte, molt bé.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, ara mira, és Mora Play, vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. Amora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Mora Play.
2: Exacte, i per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Mora Play a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, que la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
2: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
1: Ostres, i com ho portes?
2: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap, perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
1: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
2: Et donaré totes les exclusives, Anna.
1: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Mora Play i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
2: Exacte, t'espero allà, no?
1: Vinga, fins aviat.
2: Fins aviat.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és de 1,50 € al quilo i mig de sardines?
1: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
5: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
1: Ah, com que tu ja... Tu bueno, tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
5: Vaig estar una tarda.
1: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
5: Vinga.
6: Doncs...
7: M'he de trobar molt,
6: no? Bueno, has d'estar relativament a prop.
7: Així?
6: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa. I a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
7: Rambla 54. A la meva ràdio local.
6: Perfecte.
7: Faig bé, eh?
6: Sí. Qui té art, té art.
8: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
9: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar quan vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, que és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
8: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel, té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
10: Bueno, pues nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, pues aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns pares, amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i ells tenien la carnisseria. I després, clar, els tres grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven, estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem. Va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època. I després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares van jubilar ja fa uns anys, que si es diu encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
11: A tot arreu,
10: a tot arreu.
8: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar, perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda, i quan s'acaba la jornada encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
12: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar i això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà de la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i per què no? Dic, si tota la vida ets un assalariat, dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ja la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré. Més per ma mare que per mi.
8: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
12: A Vilallonga, el Morell, s'han quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, clar, el Mocer Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està i li és bo.
10: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i diuen és que el meu carnisser és jubilat.
12: Clar.
10: El meu carnisser és jubilat. I on t'he d'anar? Doncs pues, a fer cap aquí a la selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu. No sé, li vaig a les botifars o anant-se'l combinant.
12: Vés allà, vés a cal Miquel, vés a cal Daniel, vés a cal Anton, que no fallarà.
10: Per gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, l'estiu hi havia una venda diferent.
12: Es passava per Setmana Santa.
10: Exacte. I ara ha arribat a l'agost, i el lloc és al revés. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I quan arriba un pont, ara queda això... I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans al revés, quan veia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tall, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
12: Sí, que ha canviat.
8: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
9: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser... I sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem. Vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, esclar... un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Papito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... la gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, lo seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
12: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local, el nostre, almenys el meu cas, és casa meva, és molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, i tinc les bosses, el producte, les bosses d'empassar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines, no pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil, Però, bueno, i a més, sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina. I ja està, vull dir... Si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que hagués dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies ja ho hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què has de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
9: Com a la gent normal.
12: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, i ja en tinc prou.
9: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve i l'altra. I jubila tothom i només n'hem quedat uns quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-nos com tots i ja la vaig ser greu. L'últim tancarà la porta.
10: Total. Jo em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada. A mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs, i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves. Vull dir, també, ja totes dues treballen a fora, ja no han volgut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual, i clar, quan senten, quan te veuen autònom, que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això, tot això diuen, més de vacances, pagues ponts, aqueductes i xandallos, tot això, això és història, ja. Sí.
8: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser, sense adonar-se'n, està a punt de perdre una part del seu paisatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble. I a la Selva del Camp, aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta: i ara què?

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amano Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé.
0: Bé, portes bé la reentrada del curs?
1: Millor que el

0: món.
1: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí, perquè és un comentari atemporal.
0: És que va fantàstic.
1: Passi
0: va fantàstic.
1: Com passi... uf, Orient Mitjà.
0: Ui, uf, ui.
1: Orient Mitjà.
0: I tu?
1: Jo, bé, bé. Uf, la Lliga.
0: La Lliga.
1: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanha, si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època?
0: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Ah, sí, sí, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644, bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan... Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui havia, bueno, qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel, va començar doncs, a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Bueno, un imperi no implica imperialisme i pot haver imperi sense colonialisme. Mm-hmm. És aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no era una dominació, era efectivament una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nuc i vagin gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però... Bueno, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma... és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed.
1: Sí. Li van trobar el mà, no? Yeah. Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual. En certs presoners de certs estrats socials, per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després si en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí?
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no? Diuen, que ja no es perden les portes.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no?, encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, Zhu Di és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: No? Pel que sigui.
1: En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits... Un home que, si us fixeu, no encaixava gaire en lloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ja ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductoria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació seriefila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno, un
0: debat com tot debat historiogràfic.
1: Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de màrrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Shenghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja d'omplir els buits, no? Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull. Ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això quan a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus
0: trigarien... Pot passar.
1: Pot passar. que els europeus trigarien dècades o segles, no, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, o sigui, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tu el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
2: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: És clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: Serà 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun... Però no li deien turistes. Vale, li deien, no, els agradava dir-se viatgers.
1: Sí. La composició de la flota ja us podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques, i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment. I s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira... I cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, ciència ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
1: Sí, és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, jo què sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. O sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tot una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories d'escorbut.
1: No, exacte.
0: És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixells, que hi havia a les cobertes, hi havia allà,
1: ramat,
0: una mena de Corte Inglés a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i, sobretot, la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV-XVI, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances, però sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa. Si em queda temps,
0: Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
1: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar. I el vent, sí. No? Era com Raimon allà.
1: El carna fent així.
0: El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè l'he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
1: No, 7 i durant 30 anys, o sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 vale. viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, a Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això del 1405-1411...
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. No és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no? Els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí? 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També en aquests viatges intervenien políticament, vale? Com per exemple en el segon viatge al regne de Khmer, o militarment com en el tercer viatge on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí,
0: això
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: Ja... soft power, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 sí, persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
1: Sí.
0: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada, clar. Sí, sí. El mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbiga.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zenghe és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique, o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà, com... què fas aquí?
1: Qui ets? En fi, bueno, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
1: Sí,
0: i moltes
1: sí,
0: vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar. Bueno.
0: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zenghe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Ah, sí, com una girafa que la portaves allà.
0: El mateix com la pel·li de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla? Que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això...
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
0: Sí, govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Fem pel comunisme, tu,
1: oh, sí, pobrets, comunisme,
0: tampoc
1: sí.
0: Ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zenghe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada, o sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop desapareix.
0: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta, això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé, doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. Vinga. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: Vale. Oh, no ho vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això. Per explicar
0: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka, el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zheng He va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no anacciona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som l'homes de l'homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica que va fer Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, exacte, el mateix. Ho està fent amb Maduro?
0: Bueno, amb Maduro no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes. Això
0: aquest,
1: molt divertit.
0: Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona perturbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment, o sigui, m'estic imaginant aquests
0: viatges... Girafes marejades, putant en un vaixell...
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora...
0: Ah, tu penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno... I tothom a la cobra... Cuida, conta! Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua,
1: sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb punta de girafa.
1: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
0: És la fantasia? Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui, eh?
0: Bueno, escolta... No has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: Ah, sí,
0: de viure.
1: En fi... Cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar en els programes de la història d'Indochina i tot,
0: sí,
1: amb en Jordi Sallarès.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6?
0: 5, no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. Per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem
0: rascar. Hi ha una primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rascarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui. No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Doncs pues també perquè és un tio que sabem que quadrarà en aquestes rutes marítimes, etc. Si no, no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
1: sí.
0: I aquestes expedicions es cancelen, no? I per què tot acaba tan ràpid? Per què si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges?
1: És, o sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
0: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
1: Ah.
0: A veure si...
1: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll, però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
0: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
1: Doncs són bastant impecables.
0: Implacables o impecables?
1: Són implacables.
0: Són impecablement implacables, no?
1: A un altre programa em va passar això i no recordo quin. Implacables.
0: Implacables.
1: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes dels ports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això, inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
0: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid. Per
1: el respondrem ràpid, sí.
0: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
1: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall. Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes?
1: És molt important.
0: Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins a les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498, a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant al llarg del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com el centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i Xina...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que res. No?
1: Sí, això
0: és horrible, però no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell, com a protector dels...
0: És
1: dels
0: molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Ah. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem...
1: opinió
0: pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final, escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la va tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema.
1: No, clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català? No?
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar. Una oca de l'Empordà. Un ritó del Montseny.
1: Poca cosa més,
0: Els falalà. Els falalà, no?
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la Ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí?
0: Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que ha flotat a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexió.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no? Perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Només dirà la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien a la ràdio castellà i prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reig, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dilluns, dia 21 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial del cas Atrium. L'alcalde Marc Girbet ha comparegut davant dels mitjans de comunicació aquest dilluns per realitzar una declaració institucional on ha qualificat la sentència de cop molt dur. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Girbet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Girbet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
2: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Girbet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
2: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions

0: d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
1: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
0: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
1: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes en l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
0: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
1: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
0: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
1: Declaració institucional de l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I ara, a continuació, una cronologia del cas Atrium, des dels seus orígens fins a la sentència actual. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. A sobre, s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield, amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfil, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfil es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Anem amb d'altres informacions en aquest InfoSap. Avui, dia 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. El passat divendres, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat va instal·lar una carpa informativa davant del Centre Cultural Aigües Toses. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat ha apropat aquest divendres a Sant Andreu de la Barca la realitat de l'Alzheimer amb una parada informativa davant de la Biblioteca Aigües Toses. Dani Mendoza, coordinador de la FA Baix Llobregat i delegat de Sant Andreu de la Barca, ha explicat els principals símptomes de la malaltia, la importància de detectar-los i consultar els professionals davant dels primers senyals, així com l'impacte que té amb les famílies.
4: És una malaltia que cada cop està més present, també perquè, òbviament, doncs, cada cop tenim una població més envellida. Llavors, és una malaltia neurodegenerativa que està cada cop a nivell d'investigació més estudiada i més present, però continua sent, com bé has dit, un tema tabú per la por realment social de que ens vegin com una persona que queda com oblidada la seva part que tothom coneix.
3: Quina és la feina que feu vosaltres com a associació davant d'aquest panorama?
4: Nosaltres, la nostra feina a base és la conscienciació, sensibilització a tot arreu, tant fem sensibilització a escoles, a persones que tenen aquesta problemàtica i oferim tot el tema d'ajuda que podem. Tenim centres d'estimulació, que és com un pas previ al que és un centre de dia com a tal, on treballem totes les capacitats cognitives. Oferim també suport psicològic a les famílies. fem grups de suport on hi ha quòrum de famílies en base a diferents situacions dins de la malaltia i oferim també tallers d'estimulació a totes les poblacions del Baix Llobregat.
3: Com es detecta l'Alzheimer? Com podem saber que un familiar comença a tenir Alzheimer o en té? Quins tipus, quins graus hi ha? Perquè suposo que tots ens imaginem la típica persona amb Alzheimer que no se'n recorda de res, que no pots mantenir una conversa, però suposo que hi ha molts graus, molts tipus.
4: Aviam, els trets més significatius són la desorientació, la pèrdua de memòria, que és el dubte, que sempre es diu, no? Començo a dubtar, o això ho he dit més d'un cop, no? Aquests dubtes no, potser no són, o sigui, no són per tenir-ho tan present per dir aquesta persona té una demència, però sí que és com un tret de sortida de dir, vale, potser hem de parar i anar a mirar-lo, i sobretot en aquest punt hem d'intentar contactar amb el CAP, que és la via més directa, amb associacions com la nostra, per exemple, o també tenim la Fundació AC de Barcelona, que treballa amb aquesta investigació, juntament amb Pasqual Maragall, on ens detecten i ens situen en base a com podem estar arrel d'un seguit de proves.
3: Tenim un familiar que té algun d'aquests símptomes que comentàvem d'Alzheimer. Què hem de fer, com hem d'actuar davant d'aquesta situació? M'imagino que la majoria de gent li deu agafar de sobte, no sap com actuar.
4: Nosaltres el que recomanem com a associació és que mai oblideu que és una persona, que la persona, per molt que comenci a tenir coses que es distancien del com ha estat fins ara, continua sent aquella persona, té una dignitat, s'ha de cuidar aquella persona, i la millor manera de cuidar-la és veure la seva realitat, ¿vale? No hem d'intentar imposar la nostra realitat, sinó que ens hem d'intentar apropar a la seva realitat, ¿vale? Perquè la seva manera de fer les coses o funcionar, per dir-ho d'aquesta manera, és tal com és. No hi ha un per què, i sobretot mai culpabilitzar, perquè aquesta persona no decideix tenir aquesta malaltia. ¿Vale?
3: Aquí en concret a Sant Andreu de la Barca n'hi ha molts casos, hi ha molta gent amb Alzheimer, hi ha gent poca. Com es troba la situació actualment al municipi?
4: Nosaltres, des de que estem aquí treballant amb l'equip d'atenció integrada d'aquí de Sant Andreu, juntament amb el CAP i amb serveis socials, hem detectat bastants casos. Creiem que hi ha molts més que, pel que dèiem del tema tabú, doncs no, encara no es visibilitzen, però hem atès nosaltres en el despatx hem atès ara mateix a 45 persones, 45 famílies que tenen una situació, i hem ajudat a gran part d'elles amb vinculacions tant a centres com a tallers d'estimulació i sobretot amb suport psicològic, que és el que més es necessita a nivell familiar, i amb eines i estratègies per poder reconduir segons quines situacions i conductes i comprendre aquesta malaltia. Queden moltes per descobrir encara i per poder fer aquesta visibilització i sensibilització, però bueno, crec que estem en el bon camí i realment la població de Sant Andreu està bastant vinculada i a favor de poder fer-ho possible.
3: M'imagino que, com al ser una enfermedad, una malaltia que no té cura, la gent necessita ajuda. M'imagino no només el malalt, sinó tota la gent que l'ha d'acompanyar. Suposo que tots els esforços van encarats a que la gent que acompanya aquesta persona malalta tingui les eines i no acabi moltes vegades, com que és gent gran, acabi també malalta.
4: Correcte. Necessitem aquestes eines, necessitem sobretot estratègies, veure diferents punts de malaltia, de veure famílies que ja han passat per un punt i saber com ho han fet, ¿vale? I sobretot el que has dit, que és molt important, t'has de saber cuidar tu per poder cuidar, perquè si no, en comptes d'una persona malalta en tens dues. Llavors és vital saber cuidar, però primer saber cuidar-te tu mateix.
3: En aquest sentit, des de Sant Andreu de la Barca, quines activitats oferireu ara de cara als pròxims dies, les pròximes setmanes?
4: Iniciem el divendres vinent, que és dia 25, amb un bingo musical a les Escoles Velles a les 5 de la tarda. És un bingo musical obert a tothom, és una manera de treballar aquesta part d'estimulació cognitiva, però des d'una part musical, on es treballa la memòria sense ser conscient, i també és una manera de fer-ho més dinàmic i més lúdic i més atractiu perquè tothom pugui venir. Després, la següent setmana, el divendres també, a les Escoles Velles, a les 5, farem un taller demostratiu de com fem i com es fa un taller d'estimulació. I arrel d'aquí doncs, ja iniciarem tots els tallers i tenim pendent dues xerrades que encara estan per confirmar, que ja en el cas de que es puguin arribar a fer, doncs ja informarem.
3: La major part de la gent que pateix aquesta malaltia és gent de la tercera edat, per tant, hi ha alguna manera de prevenir-la? El fet d'estimular la memòria ajuda, no?
4: L'estimulació cognitiva és realment, a dia d'avui, la teràpia més eficient i més vàlida per poder fer prevenció. Sí que és veritat que el deteriorament és el deteriorament cognitiu, mai es pot controlar. El que podem fer a nivell precoç és fer estimulació cognitiva, mantenir una vida saludable, mantenir-se molt actiu, i quan el teu cos et demana parar i fer una vida sedentària, intentar escoltar-lo, però intentar prioritzar el moure't en aquest cas.
1: Avui, 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer. El passat divendres parlàvem amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat arran de la seva carpa informativa que van posar davant del Centre Cultural Aigüestoses. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, dia 21 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial del cas Atrium. L'alcalde Marc Girbet ha comparegut davant dels mitjans de comunicació aquest dilluns per realitzar una declaració institucional on ha qualificat la sentència de cop molt dur. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Girbet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Girbet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
0: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
1: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Girivet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
0: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
1: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
0: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
1: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes en l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girivet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
0: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
1: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
0: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
1: Declaració institucional de l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I ara, a continuació, una cronologia del cas Atrium, des dels seus orígens fins a la sentència actual. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Ana Mamaysa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sadó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte en Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. A Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del sector 21, el repartiment dels costos, de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment, el vial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Anem amb d'altres informacions en aquest InfoSap. Avui, dia 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. El passat divendres, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat va instal·lar una carpa informativa davant del Centre Cultural Aigües Toses. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat ha apropat aquest divendres a Sant Andreu de la Barca la realitat de l'Alzheimer amb una parada informativa davant de la Biblioteca Aigües Toses. Dani Mendoza, coordinador de la FA Baix Llobregat i delegat de Sant Andreu de la Barca, ha explicat els principals símptomes de la malaltia, la importància de detectar-los i consultar els professionals davant dels primers senyals, així com l'impacte que té amb les famílies.
4: És una malaltia que cada cop està més present, també perquè, òbviament, doncs, cada cop tenim una població més envellida. Llavors, és una malaltia neurodegenerativa que està cada cop a nivell d'investigació més estudiada i més present, però continua sent, com bé has dit, un tema tabú per la por realment social de que ens vegin com una persona que queda com oblidada la seva part que tothom coneix.
3: Quina és la feina que feu vosaltres com a associació davant d'aquest panorama?
4: Nosaltres, la nostra feina a base és la conscienciació, sensibilització a tot arreu, tant fem sensibilització a escoles, a persones que tenen aquesta problemàtica i oferim tot el tema d'ajuda que podem. Tenim centres d'estimulació, que és com un pas previ al que és un centre de dia com a tal, on treballem totes les capacitats cognitives. Oferim també suport psicològic a les famílies. Fem grups de suport on hi ha quòrum de famílies en base a diferents situacions dins de la malaltia i oferim també tallers d'estimulació a totes les poblacions del Baix Llobregat.
3: Com es detecta l'Alzheimer? Com podem saber que un familiar comença a tenir Alzheimer o en té? Quins tipus, quins graus hi ha? Perquè suposo que tots ens imaginem la típica persona amb Alzheimer que no se'n recorda de res, que no pots mantenir una conversa, però suposo que hi ha molts graus, molts tipus.
4: Aviam, els trets més significatius són la desorientació, la pèrdua de memòria, que és el dubte, que sempre es diu, no? Començo a dubtar, o això ho he dit més d'un cop, no? Aquests dubtes no, potser no són, o sigui, no són per tenir-ho tan present per dir aquesta persona té una demència, però sí que és com un tret de sortida de dir, vale, potser hem de parar i anar a mirar-lo, i sobretot en aquest punt hem d'intentar contactar amb el CAP, que és la via més directa, amb associacions com la nostra, per exemple, o també tenim la Fundació AC de Barcelona, que treballa amb aquesta investigació, juntament amb Pasqual Maragall, on ens detecten i ens situen en base a com podem estar arrel d'un seguit de proves.
3: Tenim un familiar que té algun d'aquests símptomes que comentàvem d'Alzheimer. Què hem de fer? Com hem d'actuar davant d'aquesta situació? M'imagino que la majoria de gent li deu agafar de sobte, no sap com actuar.
4: Nosaltres el que recomanem com a associació és que mai oblideu que és una persona. Que la persona, per molt que comenci a tenir coses que es distancien del com ha estat fins ara, continua sent aquella persona, té una dignitat, s'ha de cuidar aquella persona, i la millor manera de cuidar-la és veure la seva realitat, ¿vale? No hem d'intentar imposar la nostra realitat, sinó que ens hem d'intentar apropar a la seva realitat, ¿vale? Perquè la seva manera de fer les coses o funcionar a partir d'aquesta manera és tal com és, no hi ha un per què, i sobretot mai culpabilitzar, perquè aquesta persona no decideix tenir aquesta malaltia. ¿Vale?
3: Aquí en concret a Sant Andreu de la Barca n'hi ha molts casos, hi ha molta gent amb Alzheimer, hi ha gent poca. Com es troba la situació actualment al municipi?
4: Nosaltres, des de que estem aquí treballant amb l'equip d'atenció integrada d'aquí de Sant Andreu, juntament amb el CAP i amb serveis socials, hem detectat bastants casos. Creiem que hi ha molts més que, pel que dèiem del tema tabú, doncs no, encara no es visibilitzen, però hem atès nosaltres en el despatx hem atès ara mateix a 45 persones, 45 famílies que tenen una situació, i hem ajudat a gran part d'elles amb vinculacions tant a centres com a tallers d'estimulació i sobretot amb suport psicològic, que és el que més es necessita a nivell familiar, i amb eines i estratègies per poder reconduir segons quines situacions i conductes i comprendre aquesta malaltia. Queden moltes per descobrir encara i per poder fer aquesta visibilització i sensibilització, però bueno, crec que estem en el bon camí i realment la població de Sant Andreu està bastant vinculada i a favor de poder fer-ho possible.
3: M'imagino que, com al ser una enfermedad, una malaltia que no té cura, la gent necessita ajuda. M'imagino no només el malalt, sinó tota la gent que l'ha d'acompanyar. Suposo que tots els esforços van encarats a que la gent que acompanya aquesta persona malalta tingui les eines i no acabi moltes vegades, com que és gent gran, acabi també malalta.
4: Correcte. Necessitem aquestes eines, necessitem sobretot estratègies, veure diferents punts de malaltia, de veure famílies que ja han passat per un punt i saber com ho han fet, ¿vale? I sobretot el que has dit, que és molt important, t'has de saber cuidar tu per poder cuidar, perquè si no, en comptes d'una persona malalta en tens dues. Llavors és vital saber cuidar, però primer saber cuidar-te tu mateix.
3: En aquest sentit, des de Sant Andreu de la Barca, quines activitats oferireu ara de cara als pròxims dies, les pròximes setmanes?
4: Iniciem el divendres vinent, que és dia 25, amb un bingo musical a les Escoles Velles a les 5 de la tarda. És un bingo musical obert a tothom. És una manera de treballar aquesta part d'estimulació cognitiva, però des d'una part musical, on es treballa la memòria sense ser conscient, i també és una manera de fer-ho més dinàmic i més lúdic i més atractiu perquè tothom pugui venir. Després, la següent setmana, el divendres també, a les Escoles Velles, a les 5, farem un taller demostratiu de com fem i com es fa un taller d'estimulació. I arrel d'aquí doncs, ja iniciarem tots els tallers i tenim pendent dues xerrades que encara estan per confirmar, que ja en el cas de que es puguin arribar a fer, doncs ja informarem.
3: La major part de la gent que pateix aquesta malaltia és gent de la tercera edat, per tant, hi ha alguna manera de prevenir-la? El fet d'estimular la memòria ajuda, no?
4: L'estimulació cognitiva és realment, a dia d'avui, la teràpia més eficient i més vàlida per poder fer prevenció. Sí que és veritat que el deteriorament és el deteriorament cognitiu, mai es pot controlar. El que podem fer a nivell precoç és fer estimulació cognitiva, mantenir una vida saludable, mantenir-te molt actiu, i quan el teu cos et demana parar i fer una vida sedentària, intentar escoltar-lo, però intentar...

0: Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Avui el nostre programa, el nostre espai Blanc i Negre, té una connotació especial. Abans de començar i entrar en el contingut del programa d'avui, volem fer una petita història, volem explicar-vos una petita història i compartir-lo també amb tots vosaltres. Senzillament perquè aquest episodi és especial i no neix només de discos i cançons.
1: Neix d'un concert, d'una nit concreta i d'un concert en directe de Greta Van Fleet.
0: Sí, aquell vespre ens vam conèixer en David i jo. No sabíem que allà començava una amistat, ni que amb el temps acabaria prenent forma un projecte. El que avui tenim entre mans, el nostre Blanc en Negre.
1: Aquella trobada va ser possible gràcies a un amic comú, una persona que estimava la música, que connectava gent, que feia de pont sense fer soroll.
0: Avui, malauradament, ja no el tenim amb nosaltres, però continua present en tot allò que fem i tot el que escoltem.
1: Per això, aquest episodi el volem dedicar a la memòria del nostre amic, en Carlos.
0: Per la música compartida, per les converses constants i per les emocions viscudes davant de tants escenaris. Moltes gràcies, amic, i a la memòria d'aquest Blanc en Negre, a la memòria de Carlos Sobrino.

0: I ara sí, comencem. Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present i on la música s'explica a través del contrast. Avui entrem en un territori especial. Avui parlarem del rock com a mite, del moment en què la música deixa de descriure el món i comença a crear-lo. Un disc que no només s'escolta, s'interpreta, es simbolitza i es mitifica.
1: Avui posarem en diàleg un disc que va convertir el rock en llegenda i un disc contemporani que encara s'atreveix a creure en aquesta llegenda sense ironia. Un disc sense títol, sense nom de grup a la portada, sense instruccions. Un disc que demana una sola cosa. Escolta'm, avui viatgem fins al conegut com a àlbum Led Zeppelin 4 i busquem...

0: aquest esperit encara ressona amb força al segle XXI.
1: Hi ha músiques que no entren en la teva vida de manera progressiva. No les descobreixes a l'instant, no les busques, senzillament arriben. I un dia te n'adones que ja formen part del teu paisatge interior. No perquè l'escoltis cada dia, sinó perquè han canviat la manera de com escoltes tot el que ve després.
0: Són músiques que no funcionen com a banda sonora, no acompanyen activitats, no omplen silencis. Són músiques que et reclamen, que t'obliguen a aturar-te. Escoltar amb el cos, amb el temps i amb la memòria.

0: Sí, efectivament, a Blanc el Negre no parlem de discos com a peces de col·lecció, parlem de discos com a espais vitals, com a llocs on tornes quan necessites entendre que el que t'està passant. La música com a llenguatge emocional, com a resposta quan les paraules quotidianes ja no arriben.
1: Sí, i avui parlarem d'herències, del pes de cantar, després de que altres hagin cridat molt fort, del vertigen de saber que la teva veu no neix del silenci, sinó del ressò. Perquè tota la música carrega en un passat i tota generació ha de decidir què fa amb aquest passat. I avui connectem Led Zeppelin amb Greta Van Fleet.
0: Això és Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.

0: El 1971 ens situa aquest disc. El rock ja no és una promesa jove. Ja no és una rebel·lió improvisada. Led Zeppelin 4, a més, no té ni títol oficial, no té nom imprès a la portada i no té una narrativa explícita. I tot i així, és un dels discos més carregats de significats de la història del rock. Aquí, Led Zeppelin deixa de ser una banda de blues amplificat i es converteix en una força simbòlica. És indústria, és poder cultural i és una manera d'ocupar espai dins el món.
1: Led Zeppelin arriben aquí després d'haver-ho conquerit tot, escenaris immensos, una influència descomunal, i al lloc de reforçar i en lloc de reforçar aquest mite, fan un gest inesperat, una aura gairebé mítica. Aquest disc no explica històries quotidianes, parla de desig, de força, de destí, de viatge. La música ja no pot representar el món tal com és, sinó com podria ser si el rock fos una religió pagana.
0: No posen títol al disc, no posen nom del grup a la portada i simplement no expliquen res.
1: És un disc que no es presenta, no sedueix, no demana atenció. Existeix, i punto. I si entres, és responsabilitat teva.
0: I des d'aquest lloc de força absoluta, saltarem 50 anys endavant, ni més ni menys. I el posem en diàleg amb Anthem of the Peaceful Army, un disc que en ple segle XXI recupera aquesta idea del rock com a missió. No com a comentari irònic del passat, sinó com una afirmació directa.
1: A un grup molt jove, en un món saturat de referències, on tot sembla revisió, còpia o ironia. Greta Van Fleet no fugen d'aquesta ombra, no la dissimulen, no la neguen, la miren de cara i decideixen cantar igualment.

0: Els primers 70, per situar el context històric i cultural d'aquest disc, són una ressaca, la ressaca dels 60 dels somnis col·lectius, de la fe en un futur millor. I Led Zeppelin decideix retirar el seu nom de la portada i tirar simplement endavant. La música ha de parlar per si sola.
1: La realitat pesa, la violència pesa, la pèrdua d'innocència pesa. I la música ja no pot ser lleugera. Aquí el rock es carrega de significat arquetípic, blues, folk, hard, rock dur i misticisme conviuen sense demanar permís. El disc contribueix a un univers on el desig, la força física i la transcendència espiritual formen part del mateix camí.

0: Black Dog. Black Dog no obre el disc buscant complicitat. No vol que t'instal·lis i que estiguis còmode. És una cançó construïda des de la tensió, des de l'entrada i la sortida constant, des del joc entre el silenci i l'explosió. Led Zeppelin comença en el disc dient-te molt clarament un missatge. Aquí no hi haurà camins rectes. Aquí hauràs d'estar atent.
1: Sí, Black Dog és el cos, el desig primari, el riff com a ritual. La veu de Robert Plant no sedueix, invoca. Aquí el rock és pulsió, repetició, energia sexual sense filtres. És una música que no avança d'una manera natural, s'atura, s'hi torna i et descol·loca. Després d'escoltar-la, queda la sensació molt clara. Aquest disc no vol agradar-te, vol que el sentis. És una música que no s'explica i es manifesta.
0: Black Dog estableix les regles del joc i aquí la música no serà decorativa. Serà presència física i això ja no canviarà. Com passa amb la resta del disc?

0: Rock and roll sembla, a primera escolta, una celebració, un retorn als orígens, al ritme primari, a l'energia directa. No hi ha nostàlgia aquí. No hi ha tampoc una mirada enrere amb tristesa, amb tristor.
1: Sí, aquesta cançó és una celebració sense distància al rock com a festa fundacional, no hi ha ironia ni revisió, només fer absoluta en el gènere. És el passat accelerat, passat, com si Led Zeppelin diguessin tot això ve d'aquí, sí, però ara ho necessitem més fort, més ràpid i més intens. El passat no és refugi, és combustible. I la memòria aquí no serveix per quedar-s'hi, serveix per agafar embranzida i per continuar.

0: Una cançó simbòlica és fantasia, lluita, destí. El rock connecta amb la llegenda, amb un imaginari que va més enllà del temps present. La fantasia no és una evasió, sinó un refugi emocional.
1: Sí, aquí Led Zeppelin no fugen del món, el reimaginen una mica, i inventar mons també és una manera de resistir.
0: Led Zeppelin va néixer també amb una idea molt clara, no ser un grup simpàtic. Jimmy Page no volia una banda propera ni dialogant amb el públic. Va ser un grup que desitjaven que fos una banda que s'imposés per si mateixa. Per això gairebé no fan singles, gairebé no concedeixen entrevistes i durant anys van evitar aparèixer a la televisió. La relació amb l'oient passa només per el contacte amb els vinils, el disc i els concerts i els escenaris.
1: Sí. A més, contràriament als rumors que es diu o que es deien, no hi ha missatges al revés a Stairway to Heaven. En alguns moments fins i tot es deien que podien ser missatges satànics, etc. No? Tot això es va llançar com si fos una gran llegenda, perquè és el que és, perquè no és certa. I no hi ha fins ara cap prova de que això sigui així. Això va sortir a principis dels anys 80, arran de los Dragones y Mazmorras, els Dungeons and Dragons que deien, i bé, i no és ni molt menys cert. I bé... Stairway to Heaven és...
0: Sí, no és una cançó pensada per entrar ràpid. És una cançó que ve a representar un viatge. Comença íntima, gairebé fràgil, i acaba expansiva. El rock aquí no vol impactar, vol elevar. És una construcció lenta, un camí. Comença gairebé com un murmuri, com una pregunta dita a mitja veu.
1: Sí, és la promesa que hi ha alguna cosa més, alguna cosa que potser no sabem explicar, però que intuïm.

0: Potser mai arribarem al final de l'escala, però hem sentit una de les cançons més meravelloses de la història del rock. El que importa, per això, és haver-la escoltat.
1: Stairway to Heaven no neix com un himne. És una peça construïda per acumulació, versos íntims, progressió lenta i una explosió final que no arriba fins que el tema ja està molt avançat. La lletra mai explica què és l'escala, ni on es porta. Plant sempre ens ha dit d'aquesta cançó que el sentit no era fixe. És una cançó que no dona respostes i potser per això s'ha convertit en un ritual col·lectiu.
0: Doncs bé, i per acabar ja el nostre disc clàssic d'avui, el disc no podia acabar d'una manera lluminosa. No després de tot el que havia passat i de tot el que havíem escoltat. When the Levee Breaks és una constatació. Tot cau i no hi ha ningú que ho pugui evitar.

0: Led Zeppelin mai es presenta com un grup polític, mai s'ho ha presentat, però el seu posicionament ha estat sempre clar: llibertat absoluta dins del rock. Van rebutjar modes, van rebutjar pressions comercials, van rebutjar adaptar-se també al format de la ràdio, i en plena era de singles, ells construeixen discos sencers, pensats per ser escoltats com a blocs, i això és precisament el que hem escoltat avui, el disc que hem posat en el nostre blanc en negre de Led Zeppelin com a clàssic. Però el temps passa, el crit col·lectiu es va apagant i la força canvia de lloc, deixa de ser pública i es torna interior.
1: Sí, com a disc contemporani, per situar-nos en el context del que és la part negra del nostre podcast, el disc contemporani que escollim des del 2000 fins a l'actualitat, ens centrem en Greta Van Fleet. Greta Van Fleet neixen en un món ple de veus, un món on tot ja sembla que s'ha dit, i quan el rock es converteix en mite deixa empremta. Anthem of the Peaceful Army neix en un món descregut, un món on el rock ja no és el centre cultural, on ja no organitza generacions, ni explica el temps present, i tot i així, Greta Van Fleet decideix fer una cosa que avui sembla gairebé radical: creure-hi. Aquest disc no neix de la ingenuïtat, sinó de la consciència, de saber que tot pesa, que les comparacions són inevitables i que el passat projecta una ombra enorme, però, malgrat això, canten igualment.
0: I tot i així, com diu en David, decideixen fer una cosa gairebé radical, creure-hi, sense ironia, sense distància. No hi ha distància irònica, no hi ha comentari al final. Hi ha una fe directa en el poder transformador del rock, no com a eina de domini ni com a vehicle d'èxit, sinó com a espai on encara és possible sentir-se part d'alguna cosa més gran. Aquest disc no vol ocupar el lloc dels clàssics, vol dialogar, vol dir: encara som aquí i encara necessitem això.
1: Exactament això. Anthem of the Peaceful Army neix en aquest món descregut que dèiem, on el rock ja no és el centre. I tot i això, hi creuen i tenen una fe directa en aquest poder. Rockin'.

0: Hem començat el nostre disc contemporani, aquest disc que funciona com una declaració inicial molt clara. El disc no entra amb timidesa, entra avançant. El riff és directe, segur, i la veu que s'aixeca amb una confiança que no demana permís. Aquí el rock no parla de finals, sinó de continuïtat. Quan el taló baixa, quan l'escenari queda buit, la música no s'atura, torna a començar.
1: Sí, When the Curtain Falls parla d'una idea molt concreta. Què passa quan baixa el taló? Quan la tensió s'esveix, quan la novetat deixa de ser-ho. La lletra no dramatitza aquesta pèrdua, simplement l'assumeix com a pròpia. Seguir tocant, encara que el focus ja no estigui garantit.
0: És una cançó escrita des d'un grup molt jove. Recordo que em sembla que tenen 20 i pocs, no?
1: Sí, en aquella època, quan va fer aquest disc, penso que estaven rondant els 20.
0: Sí, quan la primera vegada que
1: els vam anar a veure. Sí, la segona els vam anar a veure i no vam sortir gaire satisfets.
0: No, la segona va ser una altra experiència.
1: Sí.
0: Però bé, és una cançó doncs, que dèiem que és escrita per un grup molt jove, però sorprenentment conscient de que l'èxit pot ser momentani i que l'única resposta possible és continuar fent música com si ningú estigués mirant.

0: Love Lever recupera el desig com a motor central del disc, no com una història d'amor, sinó com a força. El desig que t'activa, el desig que et tira endavant. I bé, és com un mite que no és antic i ni llunyà, ni mira al passat.
1: Sí, i aquí aquest mite, tal com deies, mira el passat, però és un present, és un present immediat, corporal. Passa pel cos abans, pel cap. Recordem que Greta Van Fleet va néixer com un grup de germans i amics del poble. No apareixen com a projecte calculat, sinó com una banda que toca junta abans de pensar què vol dir tenir carrera. Això explica molt del seu so inicial, que és un so intens, visceral i poc filtrat.
0: Sí, i ara anem a escoltar You Are The One, que introdueix una pausa molt necessària dins el disc. El volum baixa, la veu s'acosta i el discurs grandiloquent deixa pas a una relació concreta, un tu molt clar.

0: És un recordatori important. Creure no vol dir ser invencible. Dins d'un relat èpic també hi ha dependència emocional, por a perdre, necessitat de l'altre. I el grup no ho amaga.
1: Exacte. Aquí, a You Are the One, la grandesa no està en el gest, està en la intimitat.
0: I aquesta és la darrera cançó que escoltem de... No, encara en tenim una altra.
1: Encara en tenim una altra, sí, en farem dues.
0: Sí, a veure si ens dona temps, sí. Doncs aquesta, com dèiem, una de les darreres cançons, Cool Wind, introdueix el passatge com a element narratiu. Vent, carrera, moviment constant, la sensació física d'avançar quan quedar-se quiet pesa massa.
1: Sí, no hi ha una història tancada, hi ha una sensació molt clara. El cos travessa el temps, continua avançant, encara que no sàpigues cap a on.

Doncs bé, després d'escoltar aquesta cançó Cold Green, ens anem a escoltar la darrera cançó que tenim prevista pel nostre programa d'avui, Mountain of the Sun, que funciona com una combinació simbòlica del disc, l'ascens, la llum, la idea d'un destí, i no com un horitzó difús, sinó com un horitzó molt clar que justifica el camí. Aquí el rock no dona respostes ni solucions, simplement t'ofereix una direcció, i en un disc com aquest, això ja és molt.

0: Doncs tenim aquí unes connexions molt clares en aquesta sintonia que hem fet avui, en aquests contrapunts. Led Zeppelin canten des de la certesa, des del poder adquirit. Led Zeppelin construeix un mite. I Greta Van Fleet reprèn sense demanar perdó. Greta Van Fleet també canten des del respecte, des del dubte, des del desig a estar a l'alçada del que han heretat.
1: No és una còpia, és una conversa entre generacions. I aquí ja entrem tancant l'episodi d'avui. Led Zeppelin 4 no és només un disc decisiu dins de la història del rock. És el moment en què la música s'atreveix a mirar més amunt del seu temps. Aquí el rock deixa de ser només una resposta generacional i es converteix en llenguatge simbòlic. És ritual, és mite compartit. Aquest disc no parla de lo quotidià, parla del procés de forces, de fer-nos més grans, el desig, la por, la necessitat de sentir, la intuïció, que hi ha alguna cosa que ens supera i que només podem tocar a través del so. Aquest sentit no parla d'això. I, per tant, doncs, Led Zeppelin no ens ofereixen explicacions. Ofereixen camins i ens conviden a caminar-los amb el cos, amb la fe, amb la imaginació. Pot ser per això aquest disc no envelleix. Pot ser perquè no depèn d'una època concreta, sinó d'una necessitat humana que sempre torna. Creure que la música pot ser més que música.
0: Per altra banda, Anthem of the Peaceful Armu de Greta Van Fleet neix en un món molt diferent, un món cansat, un món que sovint mira el rock amb distància, amb ironia i amb sospita. I tot així, Greta Van Fleet fan una lecció molt clara: no protegir-se, no rebaixar el gest i no demanar perdó per creure. Aquest disc no intenta ocupar els jocs dels mites, intenta dialogar-hi. Dic que, malgrat tot, encara hi ha qui necessita cantar amb grandesa, amb vulnerabilitat i amb convicció. Aquí el rock no és poder, és necessitat, una manera de sentir-se part d'alguna cosa quan tot sembla fragmentant. Anthem of the Peaceful Army no garanteix res, però recorda una cosa fonamental: no creure en la música encara avui pot ser una forma de no resistir. Per tant, l'hem d'escoltar i hem d'aguantar.
1: Led Zeppelin 4 va demostrar que el rock podia ser més, molt més que cançons. Podia ser un relat compartit, una mitologia moderna i una manera de mirar el món amb grandesa.
0: Anthem of the Peaceful Army ens recorda que fins i tot avui encara hi ha qui necessita creure en aquesta grandesa. No com a còpia, sinó com a necessitat vital.
1: Quan el món es torna petit, encara busquem música que ens faci sentir més grans. Això és Blanc en Negre.
0: Els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Som informació. Som entreteniment.

0: i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, dia 21 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui en el Via Directa parlarem dels cursos del Servei Local de Català. Avui és el darrer dia per realitzar les inscripcions per als cursos 2026-2027. S'ofereixen un total de 150 places. Avui també parlarem del Dia Mundial de l'Alzheimer. De fet, el passat divendres, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat van muntar una carpa informativa davant de la biblioteca Aigüestoses. I parlarem de Míriam Tirado, que inaugurarà el curs educatiu a Sant Andreu de la Barca amb una conferència sobre criança i acompanyament. Serà el dia 30 de setembre. Nosaltres avançarem avui aquesta informació. I també parlarem de l'Espai Jove, que impulsa noves oportunitats per als joves en el programa Mouta. I també recordarem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu en una nova edició del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui, dilluns 21 de setembre, celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. De fet, es commemora des de l'any 1994. El passat divendres, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat van posar una carpa davant de la biblioteca Aigüestoses. Ràdio Sant Andreu va parlar amb Dani Mendoza, coordinador de l'AFA del Baix Llobregat. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat ha apropat aquest divendres a Sant Andreu de la Barca la realitat de l'Alzheimer amb una parada informativa davant de la Biblioteca Aigüestoses. Dani Mendoza, coordinador de l'AFA Baix Llobregat i delegat de Sant Andreu de la Barca, ha explicat els principals símptomes de la malaltia, la importància de detectar-los i consultar els professionals davant dels primers senyals, així com l'impacte que té amb les famílies.
3: És una malaltia que cada cop està més present, també perquè, òbviament, doncs, cada cop tenim una població més envellida. Llavors, és una malaltia neurodegenerativa que està cada cop a nivell d'investigació més estudiada i més present, però continua sent, com bé has dit, un tema tabú per la por realment social de que ens vegin com una persona que queda com oblidada la seva part que tothom coneix.
2: Quina és la feina que feu vosaltres com a associació davant d'aquest panorama?
3: Nosaltres, la nostra feina a base és la conscienciació, sensibilització a tot arreu, tant fem sensibilització a escoles, a persones que tenen aquesta problemàtica i oferim tot el tema d'ajuda que podem. Tenim centres d'estimulació, que és com un pas previ al que és un centre de dia com a tal, on treballem totes les capacitats cognitives. Oferim també suport psicològic a les famílies. Fem grups de suport on hi ha quòrum de famílies en base a diferents situacions dins de la malaltia i oferim també tallers d'estimulació a totes les poblacions del Baix Llobregat.
2: Com es detecta l'Alzheimer? Com podem saber que un familiar comença a tenir Alzheimer o en té? Quins tipus, quins graus hi ha? Perquè suposo que tots ens imaginem la típica persona amb Alzheimer que no se'n recorda de res, que no pots mantenir una conversa, però suposo que hi ha molts graus, molts tipus.
3: Aviam, els trets més significatius són la desorientació, la pèrdua de memòria, que és el dubte, que sempre es diu, no? Començo a dubtar, o això ho he dit més d'un cop, no? Aquests dubtes no, potser no són, o sigui, no són per tenir-ho tan present per dir aquesta persona té una demència, però sí que és com un tret de sortida de dir, vale, potser hem de parar i anar a mirar-lo, i sobretot en aquest punt hem d'intentar contactar amb el CAP, que és la via més directa, amb associacions com la nostra, per exemple, o també tenim la Fundació AC de Barcelona, que treballa amb aquesta investigació, juntament amb Pasqual Maragall, on ens detecten i ens situen en base a com podem estar arrel d'un seguit de proves.
2: Tenim un familiar que té algun d'aquests símptomes que comentàvem d'Alzheimer. Què hem de fer, com hem d'actuar davant d'aquesta situació? M'imagino que la majoria de gent li deu agafar de sobte, no sap com actuar.

0: Nosaltres el que recomanem com a associació és que mai oblideu que és una persona, que la persona, per molt que comenci a tenir coses que es distancien del com ha estat fins ara, continua sent aquella persona, té una dignitat, s'ha de cuidar aquella persona, i la millor manera de cuidar-la és veure la seva realitat, vale? No hem d'intentar imposar la nostra realitat, sinó que ens hem d'intentar apropar a la seva realitat, vale? Perquè la seva manera de fer les coses o funcionar, per dir-ho d'aquesta manera, és tal com és. No hi ha un per què, i sobretot mai culpabilitzar, perquè aquesta persona no decideix tenir aquesta malaltia, vale?
1: Aquí, en concret, a Sant Andreu de la Barca, n'hi ha molts casos, hi ha molta gent amb Alzheimer, hi ha gent poca. Com es troba la situació actualment al municipi?
0: Nosaltres, des de que estem aquí treballant amb l'equip d'atenció integrada d'aquí de Sant Andreu, juntament amb el CAP i amb serveis socials, hem detectat bastants casos. Creiem que hi ha molts més que, pel que dèiem del tema tabú, doncs no, encara no es visibilitzen, però hem atès nosaltres en el despatx hem atès ara mateix a 45 persones, 45 famílies que tenen una situació, i hem ajudat a gran part d'elles amb vinculacions tant a centres com a tallers d'estimulació i sobretot amb suport psicològic, que és el que més es necessita a nivell familiar, i amb eines i estratègies per poder reconduir segons quines situacions i conductes i comprendre aquesta malaltia. Queden moltes per descobrir encara i per poder fer aquesta visibilització i sensibilització, però bueno, crec que estem en el bon camí, i realment la població de Sant Andreu està bastant vinculada i a favor de poder fer-ho possible.
1: M'imagino que, com al ser una enfermedad, una malaltia que no té cura, la gent necessita ajuda. M'imagino no només el malalt, sinó tota la gent que l'ha d'acompanyar. Suposo que tots els esforços van encarats a que la gent que acompanya aquesta persona malalta tingui les eines i no acabi moltes vegades, com que és gent gran, acabi també malalta.
0: Correcte. Necessitem aquestes eines, necessitem sobretot estratègies, veure diferents punts de malaltia, de veure famílies que ja han passat per un punt i saber com ho han fet, vale? I sobretot el que has dit, que és molt important, t'has de saber cuidar tu per poder cuidar, perquè si no, en comptes d'una persona malalta en tens dues. Llavors és vital saber cuidar, però primer saber cuidar-te tu mateix.
1: En aquest sentit, des de Sant Andreu de la Barca, quines activitats oferireu ara de cara als pròxims dies, les pròximes setmanes?
0: Iniciem el divendres vinent, que és dia 25, amb un bingo musical a les Escoles Velles a les 5 de la tarda. És un bingo musical obert a tothom, és una manera de treballar aquesta part d'estimulació cognitiva, però des d'una part musical, on es treballa la memòria sense ser conscient, i també és una manera de fer-ho més dinàmic i més lúdic i més atractiu perquè tothom pugui venir. Després, la següent setmana, el divendres també, a les Escoles Velles, a les 5, farem un taller demostratiu de com fem i com es fa un taller d'estimulació. I arrel d'aquí, doncs, ja iniciarem tots els tallers, i tenim pendent dues xerrades que encara estan per confirmar, que ja en el cas de que es puguin arribar a fer, doncs ja informarem.
1: La major part de la gent que pateix aquesta malaltia és gent de la tercera edat, per tant, hi ha alguna manera de prevenir-la? El fet d'estimular la memòria ajuda, no?
0: L'estimulació cognitiva és realment, a dia d'avui, la teràpia més eficient i més vàlida per poder fer prevenció. Sí que és veritat que el deteriorament és el deteriorament cognitiu, mai es pot controlar. El que podem fer a nivell precoç és fer estimulació cognitiva, mantenir una vida saludable, mantenir-te molt actiu, i quan el teu cos et demana parar i fer una vida sedentària, intentar escoltar-lo, però intentar prioritzar el moure't en aquest cas.
1: Com vas entrar en el món de l'ajuda a la gent de l'Alzheimer? Per què vas decidir endinsar-t'hi?
0: Aviam, aquesta pregunta mai me l'han fet, de fet. Quan vaig estudiar psicologia, vaig tenir un cas familiar, que va ser la meva àvia, que li van diagnosticar la neuràlgia del trigemin, i des d'aquí vaig dir que vaig veure de quina manera la podia ajudar, i em vaig començar a endinsar en el món de la gent gran, en el món de la demència, de l'envelliment, i sobretot més del camp de la neuropsicologia, que porta uns anys bastant sent una potència bastant forta, però encara queda molt per descobrir, i és un món que m'ha agradat molt. quan vaig acabar la carrera vaig començar a treballar en residència i fa 4 anys estic aquí a l'associació intentant donar aquesta visibilitat que a vegades falta a la societat perquè les persones realment se sentin escoltades.
1: Com a expert en la matèria, que ja ets, ja m'estàs comentant que portes un recorregut amb el tema, quin missatge enviaries a la gent que ens estigui sentint i potser s'està sentint identificada amb algunes coses de les que estem parlant, que a lo millor té un familiar que en té, o creu que en té, o no està diagnosticat, o que sí? Quin missatge li donaries d'esperança o consell, el que tu creguis?
0: El missatge, per mi, clar, és el lema, per exemple, que nosaltres tenim aquest any, que és el de encara hi som, encara és aquesta persona, encara es poden fer moltíssimes coses per aquesta persona i encara sempre es pot ajudar, sempre que no perdem la part humana i la història d'aquesta persona, que mai s'ha d'oblidar. Per molt que li pugui costar, per molt que es trobi en una situació totalment diferent a la que es vulgui costar, o sigui, a la que es vulgui trobar, però la part familiar ha d'intentar fer tot el possible perquè aquesta persona se senti estimada, que amb això el vincle ho fa tot.
2: L'entitat ha instal·lat una parada informativa davant de la biblioteca per donar a conèixer la malaltia, els seus símptomes i els recursos d'acompanyament per a les famílies.
3: Avui dilluns, dia 21 de setembre, com dèiem, Dia Mundial de l'Alzheimer. Es commemora aquest dia des de l'any 1994. Seguim ara amb d'altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infància i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació, no cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs, per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament també Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i, per tant, doncs, realment aquesta conferència, Educar i acompanyar en presència, ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia i, de fet, posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs generar aquesta reflexió perquè doncs, després, al sortir de la conferència, puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? De poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que
2: Exacte.
0: Donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un
2: Exacte.
0: Lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
2: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, al final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
2: Correcte, sí. L'autora doncs, dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar si tenen llibres de la Míriam de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5 i mitja de la tarda, Teatre Núria Espert, cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica, per tant passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Ràdio Sant Andreu compta aquesta setmana amb enviats especials al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Toni Herrero i Sara Ordóñez, companys de la butaca indiscreta. Les cròniques de les diferents pel·lícules que es poden veure en el Festival de Sant Sebastià les escoltarem aquí cada dia a Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Toni. Endavant amb la crònica.
4: Muy buenas, desde San Sebastián comenzamos las crónicas de esta 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ha comenzado el festival el viernes 18 lloviendo con, bueno, iba a decir mal tiempo, no, es el tiempo habitual de Donostia en estas épocas y por lo tanto pues casi como una tradición que la ciudad y el festival nos reciban con lluvia, con ese sirimiri que parece que no llueve, pero en realidad te está calando, pero que, ya os digo, es una tradición. Comenzamos con las recomendaciones. La primera película, la inaugural de sección oficial, es Ghost Song, la película de Fafi Akin, cineasta alemán, pero de origen turco. Lo recalco porque precisamente la película refleja la comunidad, la vida de la comunidad turca y de la diversidad cultural, por decirlo así, que hay en este caso en Hamburgo. Pero bueno, en realidad la película es mucho más que eso, en el sentido de que es un cuento romántico muy bonito, muy poético, sobre, bueno, sobre el amor, sobre la muerte. Bueno, hay gente que la tilda de que es un poquito cursi, de que ya igual ya hemos visto algunas cosas parecidas. A mí me parece una película muy bien narrada, muy bien contada, con el punto justo de poética y el punto justo de sensibilidad. Las interpretaciones de la pareja protagonista y en realidad de todo el cast son muy ajustadas y muy creíbles, y realmente si entras en la propuesta de la película, que ya os digo que tiene un punto pues fantástico, muy romántico, muy bonito, pues bueno, pues tienes que entrar en la propuesta, y si entras vas a disfrutarla. Otra película, en este caso la que inaugura Perlas, es Fatherland, la nueva propuesta del polaco Paweł Pawlikowski, que ganó el Oscar a película extranjera por Cold War hace unos años. Pues en este caso él sigue a vueltas con la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso es un tratamiento también en ese blanco y negro que es prácticamente su sello firma de Pawlikowski, pero en este caso es una historia sobre es una historia real sobre Thomas Mann, el premio Nobel, que emigró a principios de la década de los 30 a América, cuando bueno, él ve que el régimen nazi está creciendo y se está fortaleciendo en su Alemania natal. Pues emigra a Estados Unidos, le da la ciudadanía, etcétera, etcétera, y cuando ha terminado la guerra, que es donde empieza la película, le piden que vaya a Alemania, digamos, a iniciar como una senda un poco como de reconciliación. De hecho, es una operación de propaganda, tanto de la Alemania Oriental como de la Alemania Occidental, para que el que es ahora mismo el señor que representa vivo las letras, la literatura germana, pues bueno, ofreciera la posibilidad de volver a su casa, a su madre patria, que es ese Fatherland. La película es muy interesante, está muy bien dirigida, está muy bien interpretada, es estimulante. Pero bueno, es lo que es, una película sobre literatura, sobre arte y sobre la guerra y las consecuencias de volver a tu casa, que ya no es tu casa. Y bueno, la verdad es que es una película muy interesante y yo la recomiendo totalmente. Y en conexión un poco con esta historia, el premio Donosti, el primer premio Donosti de este año es Naomi Watts. Y en este caso pues han traído su última película, de la que ella es productora ejecutiva, que se llama La esposa perfecta, y es una película que también habla de la Segunda Guerra Mundial de otra manera, porque en este caso habla de la persecución en los años 60, en la América de los años 60, la América de la paranoia comunista también, de los ex-nazis que consiguieron huir de Europa y que algunos consiguieron refugiarse en Estados Unidos y en América en general. Y no voy a daros más datos porque la trama tiene un par de giros que os los puedo desvelar y no quiero haceros spoiler, pero la película es interesante sobre todo por el papel de Naomi Watts, que se nota que es productora ejecutiva, se reserva el papel pues más jugoso, un papel extraordinariamente interesante y bien planteado, y que le da muchísimo juego a ella, y ella lo aprovecha, está fantástica en la película, Y bueno, es una reflexión que también, lo que es que se queda muy cortita de guión en lo que podríamos hablar, en lo que ahora mismo, con la que está cayendo, con la que está pasando en el mundo, con Israel y con Palestina y con la otra derecha en general, se queda un poco corta en su reflexión sobre si somos o no capaces de aprender de determinadas lecciones de la historia. Pero ya os digo que la película está muy bien y Naomi Watts está fantástica, y eso pues también, además, pues bueno, lo aprovecharon para poder entregarle el premio Donosti, que se lo entregó J. Bayona en la gala, y para hacer una rueda de prensa en la que ella pudo hablar tranquilamente pues de su carrera. Habló obviamente de David Lynch, que fue su valedor, digamos, cuando ella todavía, bueno, era no era famosa, pero tenía ya unos 30 y tantos largos, y sin embargo pues David Lynch le da la oportunidad para Mulholland Drive, y a partir de ahí su carrera pues claro, tira para adelante, y ella tuvo unas palabras muy bonitas de recuerdo a David Lynch, y obviamente pues al resto de los directores, entre ellos J. Bayona, que han trabajado con ella. Hizo una reflexión muy bonita sobre su carrera, y creo que, aparte, pues estamos todos convencidos de que es merecedora ampliamente del premio y del reconocimiento. Así que esto ha sido un poco la crónica del primer día. Mañana os recomiendo más cositas. Adeu.
0: I el passat dijous a Ràdio Sant Andreu entrevistàvem l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual de Ràdio Sant Andreu.

0: Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Giribet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, els micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
1: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també a aquest sentiment d'orgull això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
0: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
1: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació, on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
0: Sí que la Festa Major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
1: Bueno, l'inici...
0: Això ja és històric, no?
1: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
0: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
1: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'Aureis, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les diguéssim millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
0: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu la Barca és referència.
1: És exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció, i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
0: Una Festa Major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
1: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs ens trasllada doncs que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i ha d'estar inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fas a Andreu Navarca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones, doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu de la Barca, en aquest sentit, ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present, doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar els animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que, posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi, doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
0: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu de la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
1: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o en l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no?, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
0: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu de la Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
1: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral, i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda de demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això, doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya, doncs, també ho faci.
0: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
1: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin, i com molt bé deies, en drets i en deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir, i jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los, però en la part dels deures jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la seva i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
0: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
1: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres en 26 anys o en 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys, ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi i arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan, satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
0: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
1: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
0: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
1: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
0: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
1: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric, i si ho he reivindicat a l'oposició un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim, o ja estem treballant una proposta de pressupost, que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
0: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
1: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que sobretot que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
0: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
1: Gràcies a tothom.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació parlem de l'Espai Jove, ja que l'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca impulsa noves oportunitats per als joves amb el programa Mouta. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero.
2: L'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca tornarà a posar a disposició dels joves el programa Mouta, una iniciativa que concentra diferents oportunitats formatives i laborals pensades especialment per a aquest col·lectiu. El programa inclou beques, pràctiques professionals, ofertes de feina, voluntariats i propostes per estudiar o viure experiències a l'estranger amb l'objectiu d'apropar als joves recursos que els poden ajudar en la seva trajectòria acadèmica i professional. El regidor de Joventut, Javier Romero, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que l'Espai Jove té un paper d'acompanyament i orientació perquè els joves coneguin les diferents opcions i puguin identificar aquelles que s'adapten millor al seu perfil.
3: Doncs el programa Mouta és un conjunt d'ofertes tant laborals, acadèmiques o desenvolupament personal que s'ofereixen als joves, en aquest cas a Sant Andreu de la Barca, per poder realitzar experiències a l'estranger. Són de temàtiques molt diverses, com dic, des de doncs, beques d'ajudes econòmiques per realitzar pràctiques fora o programes específics de pràctiques per alguna formació en concret, ofertes de voluntariat a l'estranger, i des de l'Espai Jove, des del Departament de Joventut, doncs, ens encarreguem de fer ressò d'aquest programa adreçat pels nostres joves i d'assessorar-los durant les jornades d'assessoria de mobilitat personal per orientar-los cap al programa que més s'adequa als seus interessos.
2: Per la gent que ens estigui sentint, què ha de fer o com ho ha de fer? Si està sentint-nos, llegeix, ostres, hi ha algunes coses que m'interessa, com ha de fer-ho?
3: Doncs primer de tot, contactant amb el Departament de Joventut, potser la via més ràpida per als nostres joves és escrivint-nos un missatge directe a l'Instagram de Sant Andreu Jove, i a partir d'aquí els orientarem segons la profunditat dels seus dubtes, ja sigui a través de l'informadora juvenil de l'Espai Jove, si són qüestions molt concretes d'algun programa ja més en profunditat, doncs les adreçarem a alguna de les sessions de mobilitat internacional que de manera periòdica visiten l'Espai Jove, o els adreçarem al programa específic del Mouta a través de la gestió d'aquest programa ja professionalitzada.
2: Aquest mes de setembre hi ha propostes especialment interessants, com beques per estudiar batxillerat als Estats Units o al Canadà, beques de United World College. Què cal tenir en compte per no deixar escapar aquestes oportunitats?
3: Bé, primer de tot, evidentment, assessorar-se per veure si aquella estada que és d'interès pel jove, doncs, compleix els requisits.

0: empresa.
1: En aquest sentit, pels joves que ja han acabat els estudis, el programa Mouta també ofereix pràctiques i experiències professionals a diferents països. Potser és una bona porta d'entrada al món laboral.
0: I tant, a més de tota l'experiència que s'adquireix, doncs, a nivell idiomes, a nivell altres maneres de fer, al final, doncs, avui dia laboralment, doncs, entrem en un mercat molt competitiu, no? I que cada cop més, doncs, les empreses i altres tipus de sectors, doncs, s'interessen més per perfils que es demarquin per qüestions molt concretes, més competencials, més de a nivell personal, no? I com dic, doncs, aquestes oportunitats poden ser aquesta porta per desenvolupar-se en altres competències.
1: Quins requisits solen demanar aquestes oportunitats? El nivell d'idiomes, la formació, l'edat, solen ser una barrera per a alguns joves?
0: Bueno, acostumen a ser una mica a aquests els criteris, però jo el que animo és que s'adrecin a l'Espai Jove i al Servei d'Assessoria de Mobilitat Internacional, perquè cadascuna de les ofertes, doncs, té uns requisits diferents, no? I seria una llàstima que, per no estar del tot informat o informada, doncs els joves participin l'oportunitat de gaudir d'aquestes experiències.
1: Seguint en aquesta línia, què li recomanaríeu a un jove de Sant Andreu de la Barca que no sap per on començar a buscar feina, pràctiques o una beca? Quin paper pot tenir o quin paper pot jugar l'Espai Jove en aquest procés?
0: Doncs l'Espai Jove pot jugar un paper, sobretot, de ser una porta d'entrada a tots els serveis de l'Ajuntament en qüestions d'assessories. L'Ajuntament, un dels serveis que té és de, doncs, guiar els nostres ciutadans i ciutadanes, i en concret els nostres joves, en aquest sentit, doncs, tant a nivell laboral com a nivell acadèmic, amb altres serveis com el SOAC, que de vegades no es coneixen o no se sap com accedir a aquest tipus de serveis, i des de l'Espai Jove, doncs, realitzem aquesta tasca, doncs, de porta d'entrada, de primera escolta a les inquietuds dels nostres joves i a derivar-los als serveis més pertinents per ells i elles.
1: La gent que s'estigui interessant per aquests serveis, que els estigui sentint ara, com hi pot arribar-hi? Qualsevol dia es presenta a l'Espai Jove, ha de demanar cita, quins dies els pot trobar?
0: Pel que fa com dic, a les qüestions d'estades a l'estranger, tenim uns horaris amb un especialista en mobilitat internacional i que, per tant, doncs, es podrà donar informació més concreta, però sempre, ja sigui de mobilitat internacional o de les altres qüestions que hem parlat, com qüestions laborals o acadèmiques, poden adreçar-se en qualsevol moment. Com dic, amb un missatge per Instagram els convidaran a anar el dia que més els convingui, i la nostra informadora juvenil, doncs, ja escoltarà les inquietuds i els derivarà al servei que sigui més pertinent.
1: La proposta d'aquest setembre inclou oportunitats de mobilitat internacional, formació i inserció laboral, i els interessats poden adreçar-se a l'Espai Jove per consultar els requisits, els terminis i la manera de participar en cadascuna de les convocatòries.
2: Seguim amb més informacions aquí en el Via Directa. Aquest dilluns finalitzen les inscripcions per als cursos de català.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos

0: Això, 28-29 de setembre és quan s'inicien, per sí. tant, queda poc.
1: Sí, sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció, i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi, doncs, de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la 1.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Bé, en fi, hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places, i l'oferta que hi ha és la 1.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català, però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest a 1.1. Després s'ofereixen 2 bàsics 1, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català, però que parlen doncs una llengua més propera al català, no? Una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral, per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no? El suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, no? Que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul, i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis, i després al juny treure's la titulació, eh? Per això deia que era doncs aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any doncs tenim la sort que l'hem pogut organitzar, i aleshores doncs és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les Escoles Velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, al continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot,
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits, i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs, del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també, des de la web del Consorci, es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I a continuació parlem de sèries de televisió. Fem amb els companys de la xarxa ràdio amb l'espai de la jove en sèrie.
3: Continguts en xarxa.

0: Comencem amb una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que arribi el Sergi Yu també per començar aquesta secció. De moment tenim algun tema d'actualitat de sèries?
1: Sí, perquè s'ha estrenat ja el primer teaser de Dexter Resurrection temporada 2. Ja saps que jo tinc una relació tòxica amb aquesta sèrie en la que no puc deixar de mirar-la, tot i que el producte no sigui potser el de màxima qualitat. Dit això, recordo que la temporada passada jo estic molt content. És una mena de redempció per les anteriors, pels anteriors xuscos que hem tingut, sincerament. Temporada 8, New Blood, en fi. I amb aquest nou teaser el que es desvella és que han passat uns anys des de la primera temporada de Resurrection i Dexter està afrontant, sorpresa, mai s'havia fet això amb un revival, la crisi de la mitjana edat. Es fa gran i li han de posar ulleres per la presbícia. Aquest és el tràiler, vale? Potser realment també, ja que en puro Dexter fashion, està, jo què sé, és un assassí en sèrie el que porta l'òptica i potser només va allí a investigar-lo, no? Però això és el que s'ha vist al tràiler.
0: Molt bé.
1: Se saben moltes més coses, però com que jo segueixo, entre cometes, el rodatge de prop, perquè me fico a foros i van sortint fotos per aquí per allà, sé moltes coses de les que passen a la temporada, o sigui, personatges que retornen, però no sé si dir-ho perquè potser són spoilers importants. Per tant,
0: pues no ho facis.
1: Per tant, no ho diem. I una altra cosa bastant interessant també, i és que la setmana que ve, bueno, el proper capítol de Futurama que s'estrene és un crossover que jo crec que fa una mica d'història, perquè a banda de juntar dues sèries de Matt Groening, junta dues sèries de dues plataformes molt llunyanes l'una a l'altra, que és Hulu, que és Disney Plus, que és Futurama, i Desencanto, que és Netflix.
0: Vale.
1: O sigui, no sé com han aconseguit tirar això endavant a nivell burocràtic. Segur que ha hagut d'estar una bogeria, però bueno, això és el que passarà la setmana que ve al Futurama, al penúltim episodi de la temporada.
0: Perfecte. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Que tu tens actualitat?
2: Jo tinc una molt bona notícia per l'audiovisual català.
0: Ai.
2: 3Cat incorpora a partir de la setmana vinent els 28 primers capítols d'Oliver i Benji en català.
1: Molt bé.
0: Sí, hosti, molt
2: per
0: bé.
2: Primera vegada en la seva història.
1: Es diuen supercampions o alguna cosa
2: no,
1: així?
2: No, mantindrà el nom original, que és Capità Tsubasa, en català. Evidentment, originalment no es diu Capità Tsubasa, només faltaria. I una cosa que m'agrada molt és que no tindrem a Benji Price, Oliver Atom,
1: tindrem els noms reals, eh?
2: Tindrem els noms en japonesos, en japonès dels protagonistes. I és una molt bona notícia. Oliver i Benji mai s'ha emès en català. De moment, d'inici, els 28 primers capítols. El 23 de setembre em sembla que és quan ja es podran veure a la plataforma 3Cat. Per tant, sempre que aquí audiovisual en català és una bona notícia. I, a més, Oliver i Benji, que és fantàstica.
1: Pues fans de Capità Tsubasa. Ja es pot dir així oficialment, perquè ja es diu així a Catalunya, ja podeu adoctrinar les vostres criatures.
2: No faré autobola d'un programa que dirigeixo, presento, edito, produeixo i coordino, però en parlarem amb l'Eduard Piera en properes edicions.
1: Bé.
0: A veure, podeu explicar vosaltres, perquè saps què ha passat? Que jo em pensava que estava a la grella i no ho està, llavors...
2: Home, t'ho explico jo, perquè bàsicament...
0: L'has editat,
2: no l'he feta ni presentada. Va
1: però
2: ser,
1: ets el responsable.
2: Va ser una altra persona. Bàsicament, tocava per calendari estrenes, però vam considerar oportú, ja que fa pocs dies es van celebrar els 78ens Premis Emmy, ho van fer la meitat la setmana passada en qüestions molt més tècniques i el que realment té una autobola de comercial, que són millors sèries, actors, actrius, etc. Doncs es va celebrar la matinada aquest diumenge a dilluns a nivell català. La 78a edició, com dèiem, de Pita arribava el Emmy com la més nominada, amb 25 nominacions, però els experts diuen que Widow's Bay va ser la guanyadora de la nit. 6 en va aconseguir aquesta setmana, 8 pel que fa a les categories tècniques. Per tant, estem parlant de 14 premis Widow's Bay. I ja en parlarem, però just el protagonista de Widow's Bay també ha fet història, perquè ha guanyat dos premis en els mateixos Emmys, d'una banda de repartiment i d'altra banda protagonista, i en parlarem.
0: Perfecte, doncs com ho fem per
2: com
0: categories,
2: tu vulguis,
0: no?
2: Sí.
0: Vale. Doncs la millor sèrie dramàtica ha estat per The Pitt.
3: Nightcrawlers, Let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
4: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
5: I'll believe it when I see it.
6: Try not to kill anyone today.
4: Yeah, you too.

0: Thought you'd run away and join the circus.
1: They haven't fired you yet.
2: I knew my first day back was gonna be hard.
3: I need a little help in here.
2: Dealing with what we go through here.
4: A veure, valoració de... Sí, clar, jo no opinaré, vale, perquè...
5: Per començar, el tràiler que hem escoltat ja és el de la tercera temporada,
6: sí,
5: eh?
6: Sí.
5: Ja he trobat el
6: darrer, teaser trailer,
5: que és el ja de la tercera temporada d'una sèrie que de moment en porta una, perquè és igual la segona que la primera, per tant porta una temporada de 30 capítols, s'entengui,
6: bueno, no,
5: la,
6: això...
5: s'entengui la ironia.
6: Jo segueixo dient que encara així això és una cosa a celebrar. Que tinguem 30 capítols en dos anys d'una sèrie... És una cosa meravellosa, que a dia d'avui veurem bastant poc.
5: Depèn, perquè si els 30 són punts repetitius, no és tan meravellós.
6: Bueno, és una sèrie procedimental.
5: Procedimental, eh?
6: Això és un drama, això existeix.
5: Sí que és un drama, sí. I a veure aquesta tercera temporada si acabarà sent el drama definitiu.
6: Si estàs veient una sèrie, un drama procedimental, lo normal seria que més o menys passés el mateix en un capítol, que els capítols tinguessin estructures similars. Dexter, de fet ho és, però per exemple, sèries detectives que és de tipus TCI o House, són sèries procedimentals, per qui no ho sàpiga, que és que cada capítol té la mateixa estructura. Hi ha un pacient, arriba, descobreixen el que és, s'equivoquen, quasi el maten, al final el salven... i tots feliços, i el següent capítol.
5: A mi em sap greu perquè The Pitt tenia un tret diferencial, bueno, ho hem dit més d'un cop, eh? I ara jo ja m'agrada, com que a més veig que li van estar a l'altre costat de la balança,
6: encara
5: més a calentar-lo. Però crec que el tret diferencial de The Pitt, en el moment en què es converteix en idèntic la segona temporada, desapareix, i per tant és una sèrie menys bona en la seva segona temporada, perquè
6: no és...
5: el seu tret diferencial... crec que ja no és diferencial perquè ja ho ha fet 15 capítols o 16 a la primera temporada.
6: Però és que si te poses així tampoc ho era, perquè 24, la sèrie, ja ho va fer durant 6 o 7 temporades.
5: Però no en el món de l'audiovisual de medicina.
6: Ah, vale.
5: Crec que és difícil tractar coses diferents a medicina quan s'han fet tantíssimes sèries al voltant de metges i hospitals. Dit això i centrant-nos en els Emmys, perquè si no tindrem temps, jo de les que estaven nominades he vist The Diplomat, que és la diplomàtica, que sempre
4: sí,
5: també l'has vista,
4: sí.
5: I Paradise, que jo no he parlat molt bé de Paradise sempre, m'encanta. A mi Paradise és una sèrie impressionant, que també estan preparant ja la tercera temporada a Disney+. Les altres no les he vistes i poc n'han parlat, més enllà de Pluribus, que l'Ivan sí que n'ha parlat. Perquè
4: Slow
5: que...
4: Horses?
5: Slow Horses n'han parlat algun cop.
6: Sí.
5: Un dels protagonistes no em sortirà el nom, però és el que... Clar, potser la referència no us serveix tampoc. És el que fa de policia Batman a les pel·lícules de Christian Bale. És un actor molt, molt conegut.
6: Aquestos a nivell de producció també van a tota pastilla, eh? Quan acaba la temporada...
5: Porten 6, crec que aquesta setmana o fa poc van a estrenar la 6a temporada de Slow
6: Horses. I te diré més, l'últim capítol de la temporada, quan acaba el capítol, hi ha un trailer de la següent.
5: Vaja, doncs van amb la feina feta. The Gilded Age,
6: Fast Horses.
5: El Caballero de los Seven Kingdoms, ben jugat. El Caballero de los Siete Reinos, que és de l'univers Juego de Tronos.
6: Sí.
5: Paradise, com hem dit, The Pit, que és la guanyadora, Pluribus, Slow Horses i Your Friends and Neighbors. Aquests eren les nominades, la guanyadora The Pit.
4: Molt bé, perfecte. En comèdia, la millor sèrie de comèdia ha estat per Widow's Bay.
7: Soy Tom Loftus.
8: Encantado,
7: Tom.
8: Arthur.
7: ¿Te apetece tomar un café?
8: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
8: He estado hablando con el tipo del ferry.
7: Ajá.
8: Y me ha dicho algo raro.
7: ¿El qué?
8: Que aquí pasan cosas malas.
7: Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
8: ¿Hubo canibalismo?
7: No.
4: A veure, això...
5: És clar, aquest és el que no s'entén, o jo no he entès mai dels Emmys, tampoc no m'he ficat a buscar exactament quin és el criteri per introduir sèries en aquest apartat, que és millor sèries de comèdia. Han fet ironia i broma més d'una vegada amb The Bear, per exemple.
6: Perquè no és una comèdia pas.
5: Perquè no
4: ho
5: interpretaria com...
4: Bueno, i no ho diu bons dies, tampoc.
5: Clar, no s'entén gaire aquesta categoria. Dit això, en principi, però el poc que he vist... És una sèrie que miraré, perquè sóc així de comercial. Si guanyes un Emmy, te miro. Però vale. Que no, així funciona.
6: Ja ho fas amb els Oscars.
5: Així funciona jo, exacte. En principi és una sèrie de misteri i no sé fins a quin punt de fantasia fosca. És a dir, no sé si és Stephen King, per exemple, o una miqueta així més misteri fosc i amb aquest punt de fantasia, però vaja, estava dins d'aquesta categoria que et diria que doncs, Hack sí que és de comèdia perfectament, Abbott Elementary perfectament, Solo Asesinatos en el Edificio, però, per exemple, no conec Margot's Got Money Troubles, Nobody Wants This, és la de... també és de Netflix, em sembla, sí. Aquesta, si no recordo malament, i Shrinking, que no l'he vist.
4: Una mica de comèdia...
5: Que.
4: Sí, però no l'hagués ubicat directament a comèdia.
6: És que aquest és el problema que tenen normalment aquesta categoria dels Emmys, que les comèdies de situació com a tal, o les comèdies més pures, potser no les nominen o les menystenen una mica en pro d'aquestes sèries, que potser no són drames, full drames, yeah. No? Però...
4: Sí que és veritat que fa riure, hi ha moments còmics, però home, també hi ha moments de plorera.
6: Jo també te diria que, per exemple, Solo Asesinatos tampoc és...
5: Sí, una... si la
6: potser és la més comèdia d'aquesta llista, però...
5: Jo sí la ubicaria com a comèdia, però vaja, Widow's Bay, una de les guanyadores de la nit de...
6: Felicitats, és la sèrie de l'any.
5: Dels Premis Emmy, que ara en parlarem més d'una i dues vegades.
4: Perfecte, doncs entrem en la categoria de minissèrie o sèrie antològica. La guanyadora ha estat DTF Sant Louis.
9: The autopsy is going to say heart attack.
10: Excuse me.
9: What can I do for you?
10: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
11: Come on in.
12: Hello there.
10: Hey, Clark.
9: Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. Spice it up.
13: What's DTF?
9: Down to fuck. Whoa. You work together here?
14: Yeah. Floyd was a colleague and a friend. How did you get into signing?
15: I have Peyronie's disease.
13: I have a curve in my penis greater than 30 degrees.
15: Profile name. Rock solid. Because I feel like I'm a pretty dependable person.
4: A veure.
5: All Her Foul, The Beast in Me, Beef, la guanyadora de TF Sant Louis i una nova temporada de Love Story que n'ha fet diverses, en aquest cas la darrera que va protagonitzar que té enamorament entre John Fitzgerald Kennedy Jr. i Caroline Bessette. DTF és d'HBO, aquesta sèrie, entre els protagonistes, el que fa de... pare, entre cometes, de Eleven a Stranger Things, el policia de Hawkins, no em surt el nom, que també es va parlar de que tenien mal rotllo amb la prota amb Eleven, però que després van treure tots aquests rumors.
6: Van sortir que estan molt bé.
5: També és una altra de les guanyadores, ja veureu que sortirà diverses vegades aquesta sèrie, que com minissèrie, que és com haurien de ser totes les sèries a partir d'ara, minis curtes d'una temporada i que s'acabin, segurament també la miraré.
6: Tenint en compte el que costa que treguin temporades,
5: Biff l'he vista. I
4: em sembla que The Beast in Me, és que em sona molt, però no l'ho vi.
5: Clar, ara me n'he donat compte que els noms, culpa meva, els he ficat
6: en anglès,
5: amb la versió original.
4: Jo els miro amb versió original, però és que no la recordo.
5: Però potser el nom, és a dir, pot ser que els miris amb versió original, però clar, al Netflix
4: el tinguis en castellà.
5: Llavors...
4: Libre albedrío total.
6: Adaptació.
5: A partir d'aquí, les altres ja et dic. Biff sí que les he vist, són dues temporades diferents, és la segona temporada la que estava nominada, dues temporades amb personatges i protagonistes absolutament diferents, i just de Beast in Me, si no ho recordo malament, que una de les protagonistes és la de Outlander, l'altre protagonista, ja ho veureu després, és el de Widow's Bay.
4: Ah, molt bé. Doncs vinga, ara ja passem a actors i actrius. La millor actriu protagonista en una sèrie dramàtica ha estat Perrya Seahorn per Pluribus.
16: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte? Sí.

0: Carol.
1: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
1: ¿Descubrirlo por qué?
2: Para que te unas a nosotros.
1: ¿Qué?
3: ¿Merescut?
4: Molt merescut, jo penso que sí.
3: Jo penso que sí. Molt bé que s'acabés el guany. Què?
5: Sí. Bueno, depèn, no sabem les altres.
4: A mi, pels meus gustos...
5: Potser s'ho mereixia Zendaya, Ivan,
4: no,
5: per Eufòria.
4: Ja t'ho dic jo que no. Sí, ho sento molt per Zendaya, perquè la tia és boníssima, però l'última temporada de... Sí, si has vist Eufòria...
5: No,
4: saps que...
5: he vist Odissea i Spiderman en fa molt poc, bueno, i no, és la millor Zendaya en
4: ni l'altra. Ja t'asseguro que el paper que feia Eufòria... és brutal, a les dues primeres temporades, però és que aquesta tercera temporada, que és la que s'ha estrenat aquest any, és perquè no guanyi ningú, ni perquè es nomini enlloc, ni perquè pugui brillar ningú. És que de veritat...
5: No, no sé a l'apartat tècnic, a la part d'emis tècnics, si Eufòria va tenir massa de ressò, però em sembla que...
4: No em sona haver vist res més.
5: De fet, Zendaya hi era a la gala dels emis, i Zendaya, que una cosa no vol dir l'altra, em cau bé, crec que és una persona que em cau bastant bé.
4: Personatge públic, acceptem.
5: Sobretot quan està al costat de Tom Holland, crec que potencien el seu encant en un com l'altre quan
4: guanyen,
5: estan,
4: sí senyor,
5: quan estan junts. Era una de les nominades, amb Carrie Coon de The Gilded Age, amb Chase Infinity de The Testaments, la protagonista de Diplomat, Kerry Russell, que és nominada cada temporada, però de moment doncs encara no l'ha guanyat cap. De Diplomat, que ja en parlarem segurament la setmana vinent o en properes, ja té data d'estrena de nova temporada. I Zendaya, com dèiem, entre les nominades.
4: Pues jo ja et dic, estic molt d'acord. La Rishi Horn ja feia un paper brutal a Better Call Saul, per qual va estar nominada unes quantes vegades i no va guanyar absolutament res. Per mi això me sembla un moment de redenció, tant amb ella com amb Vince Gilligan, que és el creador, i que també li ha tocat, ha rescatat alguna cosa.
3: Perfecte. A millor actor protagonista torna a sortir de pita, en aquest cas, per Noah Wyle.
5: Que estava nominat amb Sterling K. Brown, de Paradise, que jo em reafirmo que és un dels meus tres actors preferits, Gary Oldman, és el que no em sortia de Slow Horses, Mark Ruffalo per Task, que em sembla que interpreta un policia, si no recordo malament, en aquesta sèrie, i per mi és millor que la diplomàtica a la sèrie Rufus Sewell, que és l'home de la diplomàtica, que em sembla que fa un paper fantàstic. A la sèrie de Netflix, Noah Wyle, que ja en deu portar un parell.
4: El de l'any passat i aquest. Correcte. Com a actor protagonista, sí. Jo l'he dit al Sergi fora de micros. Aquesta temporada de Pitt es va escriure perquè Noah Wyle guanyés un altre Emmy. Perquè era putejar el personatge i posar-lo, o sigui, esfonsar-lo lo més absolut per veure la seva desintegració de la seva personalitat.
5: És a dir, a mi m'importa ben poc, però crec que s'hauria d'intentar que no es pogués repetir. És a dir, com per exemple...
4: Home, però...
5: Clar, jo... Però... És a dir, jo entenc, per exemple, que tu puguis guanyar dos Oscars perquè has fet dos papers diferents. Però guanyar dos Emmys fent el mateix personatge, crec que també portes a que d'altres actors o actrius no guanyin més Emmys i hi hagi més varietat de guanyadors. És a dir, si tu has fet un paper diferent, tu pots guanyar els Emmys que vulguis o els Oscars que vulguis. Però si tu has fet el mateix personatge, sé si s'hauria de poder guanyar dos Emmys seguits pel mateix personatge.
4: Jo és que tu me diràs que no, però jo considero que entre la primera i la segona temporada hi ha hagut una evolució molt gran d'aquest personatge.
5: Però, sí, entenc el que dius, però crec que el meu no, vull dir, també es pot entendre.
4: Clar,
3: sí.
5: Perquè, per exemple,
3: com a actor et podries guanyar, però no pel mateix personatge.
5: Crec que per un punt d'encant, fins i tot
3: ja li ha reconegut la feina.
4: Però és que quan una sèrie és... No sé, quan una sèrie tothom en parla i tothom té els seus actors com a grans intèrprets i l'Acadèmia dels Emmy s'hi troba amb que revisa tot això i diu, ostres, és que jo entre tots aquests me torno a quedar amb Noah Wyle. Pues, tampoc ho trobo malament, al final les sèries van millorant, no empitjorant. Potser la tercera temporada
5: mira,
4: és un
5: crec,
4: trunyo i no guanyen
5: crec
4: res.
5: Crec que la Judit ha dit la frase perfecta i amb aquesta me'n vaig. Crec que ja li has reconegut que aquest personatge el fa fantàstic.
3: Sí.
5: És a dir, ja li has donat el reconeixement, perquè a la primera temporada pots estar nominat, fins i tot, però a la primera temporada tu ja l'has guanyat, per tant ja se t'ha reconegut que el paper del Rakitomic el fas molt bé. Per tant ja està, però que està molt bé, de segona vegada, doncs endavant. Però... no ho sé, crec que se li podria donar un tom.
3: Estic d'acord, estic d'acord. Adéu, Sergi. Vinga, doncs continuem. Ara passem a millor actriu.
4: Digues. No, és que anava a fer una altra pregunta, però és igual. No vull fer el nus més gran, t'anava a dir. I de la mateixa sèrie pot guanyar un altre actor?
3: Sí.
4: En dos anys diferents, això sí que està...
3: Perquè jo crec que reconeixes l'actor, o sigui, el paper de l'actor, saps? Clar, és que està amb el mateix personatge... que pot evolucionar, però les tècniques interpretatives acaben sent les mateixes. Llavors, clar, jo sí que estic d'acord amb dos o tres, per exemple, pel mateix actor amb diferents papers, perquè li reconeixes la seva versatilitat, però clar, amb el mateix personatge...
4: És que no sé.
3: Hòstia, no sé.
4: Jo, és que, per exemple, me poso amb un Emmy com a millor actor protagonista per la primera temporada de Breaking Bad. Emmy a millor actor protagonista per l'última temporada de Breaking Bad. Ostres, hi ha una diferència del personatge com és, com comença, com acaba la sèrie. Espectacular, o sigui, saps? Fins i tot que mute com amb un altre personatge. Bueno, en fi, és igual.
3: Sí, és un debat, no? Que és un debat.
4: No me vull ficar més, o sigui, ho trobo just amb aquest cas.
3: Ja. No, és sens dubte és un debat.
4: Sí, perquè m'agrada molt la sèrie, podria ser, també.
3: També.
4: Potser estic condicionat per això.
3: Quan t'agrada molt un actor, què voldries que guanyis tot?
4: Home, clar, l'he de reconèixer. És així.
3: Doncs vinga, millor actriu de repartiment en una sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Alison Janney, per The Diplomat. I'm not trying to get out of the marriage. I'm trying to get back in. We do high highs... and really low lows. The fights are gonna be spicy. You can't keep doing this to me. I, Catherine Wyler, take you. En aquest cas sí que l'he vist, eh? No la recordo com a ufa espectacular, però bueno, era una bona sèrie. I els altres, la veritat és que no sé qui són, però bueno, de pit a rase.
4: Per mi, Catherine Lanasa, Fiona Durif aquesta temporada, que és veritat que va estar més fluixa que els altres, perquè no va tenir gaire protagonisme, però Taylor Dearden interpreta amb un personatge jo t'ho diré ara, que està a l'espectre, l'espectre autista.
3: Ah.
4: I és super, super interessant com l'interprete de bé. I ja t'he dit, Catherine Lanasa ja va guanyar l'any passat com a millor actriu de repartiment, si no m'equivoco, també per The Pitt.
3: Ah, perfecte.
4: És la infermera jefa, per així dir-ho, a l'hospital.
3: Molt bé. Millor actor de repartiment en sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Tom Pelfrey, per Task, no tenim el Tyler. No sé si aquí hi ha alguna sorpresa per tu, perquè jo la veritat és que...
4: Insisteixo, Patrick Ball per The Pitt, jo també li hagués a... És que no som objectiu, ja t'ho dic.
3: No. Bueno, millor direcció, en aquest cas, per una sèrie dramàtica, per a Slow Horses, Sol Metstein.
0: Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento. Pero la culpa es vuestra. A la casa de la Ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas. Pues eso.
6: ¿Qué estás buscando?
0: Los restos perdidos de tu prometedora carrera.
6: Como en la cárcel, que no se debe preguntar por qué estás dentro.
7: Quiero hacer algo útil. No podría aburrirme más ni haciendo un esfuerzo.
8: Seguramente sabrás cuánta gente ha vuelto desde la casa de la Ciénaga a Regent's Park.
0: Pretender que me sigáis es como intentar enseñar...
4: A ver, Uri.
3: ¿Algún comentario? Fes-lo en antena. Digui el que has dit a l'antena. Ai, el que has dit fora d'antena.
4: És que, sincerament, no me'n recordo.
3: No, has dit que...
4: No, el que te dic, sí. Que ostres,
3: només va dirigir un.
4: Ara sí, exacte. Pot ser molta obsessió amb Noah Wiley, no? Vull dir, hi ha més gent que ha dirigit capítols de The Pitt i aquest és l'actor protagonista de la sèrie que va dirigir un capítol. Ostres, donem-li una mica d'aire també a la resta de l'equip.
3: Exacte, too much. Vinga, millor guió per una sèrie dramàtica, torni a guanyar Pluribus.
4: Molt bé.
3: En aquest cas, Vince Gilligan.
4: Correcte, és vale. El creador de la franquícia Breaking Bad totes aquestes, bueno, de totes aquestes històries, a més també de Pluribus. Uf, és que és molt bona Pluribus. Jo el primer capítol és d'un terror psicològic impressionant, o sigui, brutal, brutal.
3: Perfecte. A veure, millor actriu protagonista d'una sèrie de comèdia, John Smart per Hacks.
9: Oh god, look at this.
10: She has risen.
9: Oh no. I was never dead.
10: Hallelujah.

0: told that I cannot so much as perform.
1: A veure, aquí... Ah, mira, Lisa Kudrow, aquesta és la de Friends.
2: Sí, senyora.
1: Vamos, per una que conec.
2: Una sèrie que et vaig comentar fa, molts, fa uns capítols, que és The Comeback, que és aquesta sèrie que per fi ha acabat, que va fer com una temporada, quan va acabar Friends, als 10 anys va fer la segona temporada, i ara que potser en fa 12 de la segona, n'han fet la tercera, que és la que acaba la sèrie.
1: Carai.
2: Sí, i és un dels personatges que, segons Lisa Kudrow, més estime, ella.
1: Ah, sí?
2: Que més li agrada haver interpretat. Sí, és una sèrie molt curiosa.
1: Carai.
2: Sí.
1: Molt bé. Millor actor protagonista d'una sèrie de comèdia, Matthew Rhys per Widow's Bay. Millor actriu de repartiment en una sèrie de comèdia, Kate O'Flynn per Widow's Bay també. Millor actor de repartiment en una sèrie de comèdia, carai, Stephen Root també per Widow's
2: Bay. Ens hem passat aquí molts noms interessants.
1: A veure, digues, digues.
2: Nick Offerman, per exemple. Harrison Ford per Shrinking.
1: On està?
2: Oh, millor actriu...
1: Ah, sí.
2: Clar, és veritat que és un dels protagonistes des de Shrinking,
1: sí,
2: també.
1: Sí.
2: Stephen Root m'agrada molt que hagi guanyat, és un actor brutal, tremendament, ja t'ho diré, versàtil, o sigui, és actor de veu, per exemple, a King of the Hill, on interpreta un dels personatges més mítics, que és Bill, però a més també, per exemple, és aquella mena de jefe, ara no me recordo, però també surt a la sèrie Barry, la de l'assassí d'HBO, que és, sí, al principi crec que és el seu jefe i després el vol matar, no sé, ara no recordo gaire bé, però vamos, que Stephen Root, actorazo i super versàtil, molt bé, m'agrada.
1: Perfecte. Millor direcció de sèrie de comèdia, Widow's Bay per Hiro Murai. Molt bé. Millor guió, una sèrie de comèdia, hi ha molta comèdia, no? Welcome to Widow's Bay, Kathy DePolt.
2: Va,
1: millor actriu protagonista...
2: Entenc que és el primer capítol de Widow's Bay, no?
1: Millor actriu protagonista, minissèrie o pel·lícula per televisió, Sally Field per Remarkably Bright Creatures. Millor actor protagonista en minissèrie o pel·lícula per televisió, Matthew Rhys per The Beast in Me. Millor actriu de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, Linda Cardellini per DTF St. Louis.
2: Et faig un petit apunt, me sembla bastant... En fi, l'última temporada de Monster va ser horrorosa.
1: Ah, sí?
2: En tots els sentits possibles. O sigui, era dolenta a nivell de guió, era lenta, era molt desagradable de veure, extremadament desagradable de veure. No entenc què fa aquí aquesta sèrie. No l'haurien ni d'haver nominat, així t'ho dic.
1: Carai.
2: Sí, sí. No penso veure la següent.
1: Mare meva, doncs perquè li van dir això. I acabem amb el millor actor de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, David Harbour per DTF St. Louis.
2: Molt bé.
1: Així que donem per repassats tots els guanyadors dels Emmys i tornem doncs la setmana que ve amb més sèries. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
2: Adeu.
1: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Ullida Ràdio.

0: anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i els comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
1: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
0: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
1: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
0: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita.

0: En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
1: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
0: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium, per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços, i recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís, deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu a la Barca. Moltíssimes gràcies.
1: Declaració institucional de l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I ara, a continuació, una cronologia del cas Atrium, des dels seus orígens fins a la sentència actual. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sadó. la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència, de 2018, és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield, amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment al vial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Anem amb d'altres informacions en aquest InfoSap. Avui, dia 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. El passat divendres, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat va instal·lar una carpa informativa davant del Centre Cultural Aigües Toses. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat ha apropat aquest divendres a Sant Andreu de la Barca la realitat de l'Alzheimer amb una parada informativa davant de la Biblioteca Aigües Toses. Dani Mendoza, coordinador de la FA Baix Llobregat i delegat de Sant Andreu de la Barca, ha explicat els principals símptomes de la malaltia, la importància de detectar-los i consultar els professionals davant dels primers senyals, així com l'impacte que té amb les famílies.
4: És una malaltia que cada cop està més present, també perquè, òbviament, doncs, cada cop tenim una població més envellida. Llavors, és una malaltia neurodegenerativa que està cada cop a nivell d'investigació més estudiada i més present, però continua sent, com bé has dit, un tema tabú per la por realment social de que ens vegin com una persona que queda com oblidada la seva part que tothom coneix.
3: Quina és la feina que feu vosaltres com a associació davant d'aquest panorama?
4: Nosaltres, la nostra feina a base és la conscienciació, sensibilització, a tot arreu, tant fem sensibilització a escoles, a persones que tenen aquesta problemàtica i oferim tot el tema d'ajuda que podem. Tenim centres d'estimulació, que és com un pas previ al que és un centre de dia com a tal, on treballem totes les capacitats cognitives. Oferim també suport psicològic a les famílies. Fem grups de suport on hi ha quòrum de famílies en base a diferents situacions dins de la malaltia i oferim també tallers d'estimulació a totes les poblacions del Baix Llobregat.
3: Com es detecta l'Alzheimer? Com podem saber que un familiar comença a tenir Alzheimer o en té? Quins tipus, quins graus hi ha? Perquè suposo que tots ens imaginem la típica persona amb Alzheimer que no se'n recorda de res, que no pots mantenir una conversa, però suposo que hi ha molts graus, molts tipus.
4: Aviam, els trets més significatius són la desorientació, la pèrdua de memòria, que és el dubte, que sempre es diu, no? Començo a dubtar, o això ho he dit més d'un cop, no? Aquests dubtes no, potser no són, o sigui, no són per tenir-ho tan present per dir aquesta persona té una demència, però sí que és com un tret de sortida de dir, vale, potser hem de parar i anar a mirar-lo, i sobretot en aquest punt hem d'intentar contactar amb el CAP, que és la via més directa, amb associacions com la nostra, per exemple, o també tenim la Fundació AC de Barcelona, que treballa amb aquesta investigació, juntament amb Pasqual Maragall, on ens detecten i ens situen en base a com podem estar arrel d'un seguit de proves.
3: Tenim un familiar que té algun d'aquests símptomes que comentàvem d'Alzheimer. Què hem de fer, com hem d'actuar davant d'aquesta situació? M'imagino que la majoria de gent li deu agafar de sobte, no sap com actuar.
4: Nosaltres el que recomanem com a associació és que mai oblideu que és una persona, que la persona, per molt que comenci a tenir coses que es distancien del com ha estat fins ara, continua sent aquella persona, té una dignitat, s'ha de cuidar aquella persona, i la millor manera de cuidar-la és veure la seva realitat, ¿vale? No hem d'intentar imposar la nostra realitat, sinó que ens hem d'intentar apropar a la seva realitat, ¿vale? Perquè la seva manera de fer les coses o funcionar, per dir-ho d'aquesta manera, és tal com és, no hi ha un per què, i sobretot mai culpabilitzar, perquè aquesta persona no decideix tenir aquesta malaltia. ¿Vale?
3: Aquí en concret a Sant Andreu de la Barca n'hi ha molts casos, hi ha molta gent amb Alzheimer, hi ha gent poca. Com es troba la situació actualment al municipi?
4: Nosaltres, des de que estem aquí treballant amb l'equip d'atenció integrada d'aquí de Sant Andreu, juntament amb el CAP i amb serveis socials, hem detectat bastants casos. Creiem que hi ha molts més que, pel que dèiem del tema tabú, doncs no, encara no es visibilitzen, però hem atès nosaltres en el despatx hem atès ara mateix a 45 persones, 45 famílies que tenen una situació, i hem ajudat a gran part d'elles amb vinculacions tant a centres com a tallers d'estimulació i sobretot amb suport psicològic, que és el que més es necessita a nivell familiar, i amb eines i estratègies per poder reconduir segons quines situacions i conductes i comprendre aquesta malaltia. Queden moltes per descobrir encara i per poder fer aquesta visibilització i sensibilització, però bueno, crec que estem en el bon camí i realment la població de Sant Andreu està bastant vinculada i a favor de poder fer-ho possible.
3: M'imagino que, com al ser una enfermedad, una malaltia que no té cura, la gent necessita ajuda. M'imagino no només el malalt, sinó tota la gent que l'ha d'acompanyar. Suposo que tots els esforços van encarats a que la gent que acompanya aquesta persona malalta tingui les eines i no acabi moltes vegades, com que és gent gran, acabi també malalta.
4: Correcte. Necessitem aquestes eines, necessitem sobretot estratègies, veure diferents punts de malaltia, de veure famílies que ja han passat per un punt i saber com ho han fet, ¿vale? I sobretot el que has dit, que és molt important, t'has de saber cuidar tu per poder cuidar, perquè si no, en comptes d'una persona malalta en tens dues. Llavors és vital saber cuidar, però primer saber cuidar-te tu mateix.
3: En aquest sentit, des de Sant Andreu de la Barca, quines activitats oferireu ara de cara als pròxims dies, les pròximes setmanes?
4: Iniciem el divendres vinent, que és dia 25, amb un bingo musical a les Escoles Velles a les 5 de la tarda. És un bingo musical obert a tothom, és una manera de treballar aquesta part d'estimulació cognitiva, però des d'una part musical, on es treballa la memòria sense ser conscient, i també és una manera de fer-ho més dinàmic i més lúdic i més atractiu perquè tothom pugui venir. Després, la següent setmana, el divendres també, a les escoles velles, a les 5, farem un taller demostratiu de com fem i com es fa un taller d'estimulació. I arrel d'aquí, doncs, ja iniciarem tots els tallers i tenim pendent dues xerrades que encara estan per confirmar, que ja en el cas de que es puguin arribar a fer, doncs ja informarem.
3: La major part de la gent que pateix aquesta malaltia és gent de la tercera edat, per tant, hi ha alguna manera de prevenir-la? El fet d'estimular la memòria ajuda, no?
4: L'estimulació cognitiva és realment, a dia d'avui, la teràpia més eficient i més vàlida per poder fer prevenció. Sí que és veritat que el deteriorament és el deteriorament cognitiu, mai es pot controlar. El que podem fer a nivell precoç és fer estimulació cognitiva, mantenir una vida saludable, mantenir-te molt actiu, i quan el teu cos et demana parar i fer una vida sedentària, intentar escoltar-lo, però intentar prioritzar el moure't, en aquest cas.
1: Avui, 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer. El passat divendres parlàvem amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat arran de la seva carpa informativa que van posar davant del Centre Cultural Aigüestoses. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, dia 21 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial del cas Atrium. L'alcalde Marc Girbet ha comparegut davant dels mitjans de comunicació aquest dilluns per realitzar una declaració institucional on ha qualificat la sentència de cop molt dur. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Girbet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Girbet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
0: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
1: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
0: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i els comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
1: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
0: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
1: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limita les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
0: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
1: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
0: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium, per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços, i recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís: deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu a la Barca. Moltíssimes gràcies.
1: Declaració institucional de l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I ara, a continuació, una cronologia del cas Atrium, des dels seus orígens fins a la sentència actual. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar ara el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. En Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21, una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el que el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Anem amb d'altres informacions en aquest InfoSap. Avui, dia 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. El passat divendres, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat va instal·lar una carpa informativa davant del Centre Cultural Aigües Toses. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat ha apropat aquest divendres a Sant Andreu de la Barca la realitat de l'Alzheimer amb una parada informativa davant de la Biblioteca Aigües Toses. Dani Mendoza, coordinador de la FA Baix Llobregat i delegat de Sant Andreu de la Barca, ha explicat els principals símptomes de la malaltia, la importància de detectar-los i consultar els professionals davant dels primers senyals, així com l'impacte que té amb les famílies.
4: És una malaltia que cada cop està més present, també perquè, òbviament, doncs, cada cop tenim una població més envellida. Llavors, és una malaltia neurodegenerativa que està cada cop a nivell d'investigació més estudiada i més present, però continua sent, com bé has dit, un tema tabú per la por realment social de que ens vegin com una persona que queda com oblidada la seva part que tothom coneix.
3: Quina és la feina que feu vosaltres com a associació davant d'aquest panorama?
4: Nosaltres, la nostra feina a base és la conscienciació, sensibilització a tot arreu, tant fem sensibilització a escoles, a persones que tenen aquesta problemàtica i oferim tot el tema d'ajuda que podem. Tenim centres d'estimulació, que és com un pas previ al que és un centre de dia com a tal, on treballem totes les capacitats cognitives. Oferim també suport psicològic a les famílies. Fem grups de suport on hi ha quòrum de famílies en base a diferents situacions dins de la malaltia i oferim també tallers d'estimulació a totes les poblacions del Baix Llobregat.
3: Com es detecta l'Alzheimer? Com podem saber que un familiar comença a tenir Alzheimer o en té? Quins tipus, quins graus hi ha? Perquè suposo que tots ens imaginem la típica persona amb Alzheimer que no se'n recorda de res, que no pots mantenir una conversa, però suposo que hi ha molts graus, molts tipus.
4: Aviam, els trets més significatius són la desorientació, la pèrdua de memòria, que és el dubte, que sempre es diu, no? Començo a dubtar, o això ho he dit més d'un cop, no? Aquests dubtes no, potser no són, o sigui, no són per tenir-ho tan present per dir aquesta persona té una demència, però sí que és com un tret de sortida de dir, vale, potser hem de parar i anar a mirar-lo, i sobretot en aquest punt hem d'intentar contactar amb el CAP, que és la via més directa, amb associacions com la nostra, per exemple, o també tenim la Fundació AC de Barcelona, que treballa amb aquesta investigació, juntament amb Pasqual Maragall, on ens detecten i ens situen en base a com podem estar arrel d'un seguit de proves.
3: Tenim un familiar que té algun d'aquests símptomes que comentàvem d'Alzheimer. Què hem de fer, com hem d'actuar davant d'aquesta situació? M'imagino que a moltes, la majoria de gent li deu agafar de sobte, no sap com actuar.
4: Nosaltres el que recomanem com a associació és que mai oblideu que és una persona, que la persona, per molt que comenci a tenir coses que es distancien del com ha estat fins ara, continua sent aquella persona, té una dignitat, s'ha de cuidar aquella persona, i la millor manera de cuidar-la és veure la seva realitat, ¿vale? No hem d'intentar imposar la nostra realitat, sinó que ens hem d'intentar apropar a la seva realitat, ¿vale? Perquè la seva manera de fer les coses o funcionar, a partir d'aquesta manera, és tal com és, no hi ha un per què, i sobretot mai culpabilitzar, perquè aquesta persona no decideix tenir aquesta malaltia. Mm-hmm. ¿Vale?
3: Aquí en concret a Sant Andreu de la Barca n'hi ha molts casos, hi ha molta gent amb Alzheimer, hi ha gent poca. Com es troba la situació actualment al municipi?
4: Nosaltres, des de que estem aquí treballant amb l'equip d'atenció integrada d'aquí de Sant Andreu, juntament amb el CAP i amb serveis socials, hem detectat bastants casos. Creiem que hi ha molts més que, pel que dèiem del tema tabú, doncs no, encara no es visibilitzen, però hem atès nosaltres en el despatx hem atès ara mateix a 45 persones, 45 famílies que tenen una situació, i hem ajudat a gran part d'elles amb vinculacions tant a centres com a tallers d'estimulació i sobretot amb suport psicològic, que és el que més es necessita a nivell familiar, i amb eines i estratègies per poder reconduir segons quines situacions i conductes i comprendre aquesta malaltia. Queden moltes per descobrir encara i per poder fer aquesta visibilització i sensibilització, però bueno, crec que estem en el bon camí i realment la població de Sant Andreu està bastant vinculada i a favor de poder fer-ho possible.
3: M'imagino que, com al ser una enfermedad, una malaltia que no té cura, la gent necessita ajuda. M'imagino no només el malalt, sinó tota la gent que l'ha d'acompanyar. Suposo que tots els esforços van encarats a que la gent que acompanya aquesta persona malalta tingui les eines i no acabi moltes vegades, com que és gent gran, acabi també malalta.
4: Correcte. Necessitem aquestes eines, necessitem sobretot estratègies, veure diferents punts de malaltia, de veure famílies que ja han passat per un punt i saber com ho han fet, ¿vale? I sobretot el que has dit, que és molt important, t'has de saber cuidar tu per poder cuidar, perquè si no, en comptes d'una persona malalta en tens dues. Llavors és vital saber cuidar, però primer saber cuidar-te tu mateix.
3: En aquest sentit, des de Sant Andreu de la Barca, quines activitats oferireu ara de cara als pròxims dies, les pròximes setmanes?
4: Iniciem el divendres vinent, que és dia 25, amb un bingo musical a les Escoles Velles a les 5 de la tarda. És un bingo musical obert a tothom. És una manera de treballar aquesta part d'estimulació cognitiva, però des d'una part musical, on es treballa la memòria sense ser conscient, i també és una manera de fer-ho més dinàmic i més lúdic i més atractiu perquè tothom pugui venir. Després, la següent setmana, el divendres també, a les Escoles Velles, a les 5, farem un taller demostratiu de com fem i com es fa un taller d'estimulació. I arrel d'aquí, doncs, ja iniciarem tots els tallers i tenim pendent dues xerrades que encara estan per confirmar, que ja en el cas de que es puguin arribar a fer, doncs ja informarem.
3: La major part de la gent que pateix aquesta malaltia és gent de la tercera edat, per tant, hi ha alguna manera de prevenir-la? El fet d'estimular la memòria ajuda, no?
4: L'estimulació cognitiva és realment, a dia d'avui, la teràpia més eficient i més vàlida per poder fer prevenció. Sí que és veritat que el deteriorament és el deteriorament cognitiu, mai es pot controlar. El que podem fer a nivell precoç és fer estimulació cognitiva, mantenir una vida saludable, mantenir-se molt actiu, i quan el teu cos et demana parar i fer una vida sedentària, intentar escoltar-lo, però intentar prioritzar el moure't en aquest cas.
1: Avui, 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer. El passat divendres parlàvem amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat arran de la seva carpa informativa que van posar davant del Centre Cultural Aigüestoses. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, dia 21 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Avui en el Via Directa parlarem dels cursos del Servei Local de Català. Avui és el darrer dia per realitzar les inscripcions per als cursos 2026-2027. S'ofereixen un total de 150 places. Avui també parlarem del Dia Mundial de l'Alzheimer. De fet, el passat divendres, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat van muntar una carpa informativa davant de la biblioteca Aigües Toses. I parlarem de Míriam Tirado, que inaugurarà el curs educatiu a Sant Andreu de la Barca amb una conferència sobre criança i acompanyament. Serà el dia 30 de setembre. Nosaltres avançarem avui aquesta informació. I també parlarem de l'Espai Jove, que impulsa noves oportunitats per als joves en el programa Mouta. I també recordarem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu en una nova edició del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui, dilluns 21 de setembre, celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. De fet, es commemora des de l'any 1994. El passat divendres, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat van posar una carpa davant de la biblioteca Aigües Toses. Ràdio Sant Andreu va parlar amb Dani Mendoza, coordinador de l'AFA del Baix Llobregat. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat ha apropat aquest divendres a Sant Andreu de la Barca la realitat de l'Alzheimer amb una parada informativa davant de la Biblioteca Aigües Toses. Dani Mendoza, coordinador de l'AFA Baix Llobregat i delegat de Sant Andreu de la Barca, ha explicat els principals símptomes de la malaltia, la importància de detectar-los i consultar els professionals davant dels primers senyals, així com l'impacte que té amb les famílies.
3: És una malaltia que cada cop està més present, també perquè, òbviament,

0: oferim també suport psicològic a les famílies, fem grups de suport on hi ha quòrum de famílies en base a diferents situacions dins de la malaltia i oferim també tallers d'estimulació a totes les poblacions del Baix Llobregat.
1: Com es detecta l'Alzheimer? Com podem saber que un familiar comença a tenir Alzheimer o en té? Quins tipus, quins graus hi ha? Perquè suposo que tots ens imaginem la típica persona amb Alzheimer que no se'n recorda de res, que no pots mantenir una conversa, però suposo que hi ha molts graus, molts tipus.
0: Aviam, els trets més significatius són la desorientació, la pèrdua de memòria, que és el dubte, que sempre es diu, no? Començo a dubtar, o això ho he dit més d'un cop, no? Aquests dubtes no, potser no són, o sigui, no són per tenir-ho tan present per dir aquesta persona té una demència, però sí que és com un tret de sortida de dir, vale, potser hem de parar i anar a mirar-lo, i sobretot en aquest punt hem d'intentar contactar amb el CAP, que és la via més directa, amb associacions com la nostra, per exemple, o també tenim la Fundació AC de Barcelona, que treballa amb aquesta investigació, juntament amb Pasqual Maragall, on ens detecten i ens situen en base a com podem estar arrel d'un seguit de proves.
1: Tenim un familiar que té algun d'aquests símptomes que comentàvem d'Alzheimer. Què hem de fer? Com hem d'actuar davant d'aquesta situació? M'imagino que la majoria de gent li deu agafar de sobte, no sap com actuar.
0: Nosaltres el que recomanem com a associació és que mai oblideu que és una persona, que la persona, per molt que comenci a tenir coses que es distancien del com ha estat fins ara, continua sent aquella persona, té una dignitat, s'ha de cuidar aquella persona, i la millor manera de cuidar-la és veure la seva realitat, ¿vale? No hem d'intentar imposar la nostra realitat, sinó que ens hem d'intentar apropar a la seva realitat, ¿vale? Perquè la seva manera de fer les coses o funcionar, per dir-ho d'aquesta manera, és tal com és, no hi ha un per què, i sobretot mai culpabilitzar, perquè aquesta persona no decideix tenir aquesta malaltia. Mm-hmm. ¿Vale?
1: Aquí en concret a Sant Andreu de la Barca n'hi ha molts casos, hi ha molta gent amb Alzheimer, hi ha gent poca. Com es troba la situació actualment al municipi?
0: Nosaltres, des de que estem aquí treballant amb l'equip d'atenció integrada d'aquí de Sant Andreu, juntament amb el CAP i amb serveis socials, hem detectat bastants casos. Creiem que hi ha molts més que, pel que dèiem del tema tabú, doncs encara no es visibilitzen, però hem atès nosaltres en el despatx hem atès ara mateix a 45 persones, 45 famílies que tenen una situació, i hem ajudat a gran part d'elles amb vinculacions tant a centres com a tallers d'estimulació i sobretot amb suport psicològic, que és el que més es necessita a nivell familiar, i amb eines i estratègies per poder reconduir segons quines situacions i conductes i comprendre aquesta malaltia. Queden moltes per descobrir encara i per poder fer aquesta visibilització i sensibilització, però bueno, crec que estem en el bon camí i realment la població de Sant Andreu està bastant vinculada i a favor de poder fer-ho possible.
1: M'imagino que, com al ser una enfermedad, una malaltia que no té cura, la gent necessita ajuda. M'imagino no només el malalt, sinó tota la gent que l'ha d'acompanyar. Suposo que tots els esforços van encarats a que la gent que acompanya aquesta persona malalta tingui les eines i no acabi moltes vegades, com que és gent gran, acabi també malalta.
0: Correcte. Necessitem aquestes eines, necessitem sobretot estratègies, veure diferents punts de malaltia, de veure famílies que ja han passat per un punt i saber com ho han fet, ¿vale? I sobretot el que has dit, que és molt important, t'has de saber cuidar tu per poder cuidar, perquè si no, en comptes d'una persona malalta en tens dues. Llavors és vital saber cuidar, però primer saber cuidar-te tu mateix.
1: En aquest sentit, des de Sant Andreu de la Barca, quines activitats oferireu ara de cara als pròxims dies, les pròximes setmanes?
0: Iniciem el divendres vinent, que és dia 25, amb un bingo musical a les Escoles Velles a les 5 de la tarda. És un bingo musical obert a tothom, és una manera de treballar aquesta part d'estimulació cognitiva, però des d'una part musical, on es treballa la memòria sense ser conscient, i també és una manera de fer-ho més dinàmic i més lúdic i més atractiu perquè tothom pugui venir. Després, la següent setmana, el divendres també, a les Escoles Velles, a les 5, farem un taller demostratiu de com

0: de com fem i com es fa un taller d'estimulació. I arrel d'aquí doncs, ja iniciarem tots els tallers i tenim pendent dues xerrades que encara estan per confirmar, que ja en el cas de que es puguin arribar a fer, doncs ja informarem.
1: La major part de la gent que pateix aquesta malaltia és gent de la tercera edat, per tant, hi ha alguna manera de prevenir-la? El fet d'estimular la memòria ajuda, no?
0: L'estimulació cognitiva és realment a dia d'avui la teràpia més eficient i més vàlida per poder fer prevenció. Sí que és veritat que el deteriorament és el deteriorament cognitiu, mai es pot controlar. El que podem fer a nivell precoç és fer estimulació cognitiva, mantenir una vida saludable, mantenir-se molt actiu, i quan el teu cos et demana parar i fer una vida sedentària, intentar escoltar-lo, però intentar prioritzar el moure't en aquest cas.
1: Com vas entrar en el món de l'ajuda a la gent de l'Alzheimer? Per què vas decidir endinsar-t'hi?
0: Aviam, aquesta pregunta mai me l'han fet, de fet. Quan vaig estudiar psicologia vaig tenir un cas familiar, que va ser la meva àvia, que li van diagnosticar la neuràlgia del trigemin, i des d'aquí vaig dir que vaig veure de quina manera la podia ajudar i em vaig començar endinsar en el món de la gent gran, en el món de la demència, de l'envelliment i sobretot més del camp de la neuropsicologia, que porta uns anys bastant sent una potència bastant forta, però encara queda molt per descobrir. I és un món que m'ha agradat molt. Quan vaig acabar la carrera vaig començar a treballar en residència i fa 4 anys estic aquí a l'associació intentant donar aquesta visibilitat que a vegades falta a la societat perquè les persones realment se sentin escoltades.
1: Com a expert en la matèria, que ja ets, ja m'estàs comentant que portes un recorregut amb el tema, quin missatge enviaries a la gent que ens estigui sentint i potser s'està sentint identificada amb algunes coses de les que estem parlant, que potser té un familiar que en té, o creu que en té, o no està diagnosticat, o que sí? Quin missatge li donaries d'esperança o consell, el que tu creguis?
0: El missatge, per mi, clar, és el lema, per exemple, que nosaltres tenim aquest any, que és el de encara hi som, encara és aquesta persona, encara es poden fer moltíssimes coses per aquesta persona, i encara sempre es pot ajudar, sempre que no perdem la part humana i la història d'aquesta persona, que mai s'ha d'oblidar. Per molt que li pugui costar, per molt que es trobi en una situació totalment diferent a la que es vulgui costar, a la que es vulgui trobar, però la part familiar ha d'intentar fer tot el possible perquè aquesta persona se senti estimada, que amb això el vincle ho fa tot.
2: L'entitat ha instal·lat una parada informativa davant de la biblioteca per donar a conèixer la malaltia, els seus símptomes i els recursos d'acompanyament per a les famílies.
3: Avui dilluns, dia 21 de setembre, com dèiem, Dia Mundial de l'Alzheimer. Es commemora aquest dia des de l'any 1994. Seguim ara amb d'altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infants i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no? Que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guan, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament també Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
3: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i, per tant, doncs, realment aquesta conferència, Educar i acompanyar en presència, ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim, i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia i, de fet, posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs generar aquesta reflexió perquè doncs, després, al sortir de la conferència, puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? De poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que
3: Exacte.
0: Donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un
3: Exacte.
0: Lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
3: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores, disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre hi disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, al final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
3: Correcte, sí. L'autora doncs, dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar si tenen llibres de la Míriam de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant i, per tant, doncs us animem a que vingueu, que participeu i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica. Per tant, passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
3: Gràcies a
1: vosaltres. Jordi, molt bé.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Ràdio Sant Andreu compta aquesta setmana amb enviats especials al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Toni Herrero i Sara Ordóñez, companys de la butaca indiscreta. Les cròniques de les diferents pel·lícules que es poden veure en el Festival de Sant Sebastià les escoltarem aquí cada dia a Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Toni. Endavant amb la crònica.
4: Muy buenas, desde San Sebastián comenzamos las crónicas de esta 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ha comenzado el festival el viernes 18 lloviendo con, bueno, iba a decir mal tiempo, no, es el tiempo habitual de Donostia en estas épocas y por tanto pues casi como una tradición que la ciudad y el festival nos reciban con lluvia, con ese sirimiri que parece que no llueve, pero en realidad te está calando, pero que, ya os digo, es una tradición. Comenzamos con las recomendaciones. La primera película, la inaugural de sección oficial, es Ghost Song, la película de Fatih Akin, cineasta alemán, pero de origen turco. Lo recalco porque precisamente la película refleja la comunidad, la vida de la comunidad turca y de la diversidad cultural, por decirlo así, que hay en este caso en Hamburgo. Pero bueno, en realidad la película es mucho más que eso, en el sentido de que es un cuento romántico muy bonito, muy poético, sobre, bueno, sobre el amor, sobre la muerte. Bueno, hay gente que la tilda de que es un poquito cursi, de que ya igual ya hemos visto algunas cosas parecidas. A mí me parece una película muy bien narrada, muy bien contada, con el punto justo de poética y el punto justo de sensibilidad. Las interpretaciones de la pareja protagonista y en realidad de todo el cast son muy ajustadas y muy creíbles, y realmente si entras en la propuesta de la película, que ya os digo que tiene un punto pues fantástico, muy romántico, muy bonito, pues bueno, pues tienes que entrar en la propuesta, y si entras vas a disfrutarla. Otra película, en este caso la que inaugura Perlas, es Fatherland, la nueva propuesta del polaco Paweł Pawlikowski, que ganó el Oscar a película extranjera por Cold War hace unos años. Pues en este caso él sigue a vueltas con la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso es un tratamiento también en ese blanco y negro que es prácticamente su sello firma de Pawlikowski, pero en este caso es una historia sobre es una historia real sobre Thomas Mann, el premio Nobel, que emigró a principios de la década de los 30 a América, cuando bueno, él ve que el régimen nazi está creciendo y se está fortaleciendo en su Alemania natal. Pues emigra a Estados Unidos, a la ciudadanía, etcétera, etcétera, y cuando ha terminado la guerra, que es donde empieza la película, le piden que vaya a Alemania, digamos, a iniciar como una senda un poco como de reconciliación. De hecho, es una operación de propaganda, tanto de la Alemania Oriental como de la Alemania Occidental, para que el que es ahora mismo el señor que representa vivo las letras, la literatura germana, pues bueno, ofreciera la posibilidad de volver a su casa, a su madre patria, que es ese Fatherland. La película es muy interesante, está muy bien dirigida, está muy bien interpretada, es estimulante. Pero bueno, es lo que es, una película sobre literatura, sobre arte y sobre la guerra y las consecuencias de volver a tu casa, que ya no es tu casa. Y bueno, la verdad es que es una película muy interesante y yo la recomiendo totalmente. Y en conexión un poco con esta historia, el premio Donosti, el primer premio Donosti de este año es Naomi Watts. Y en este caso pues han traído su última película, de la que ella es productora ejecutiva, que se llama La esposa perfecta. Y es una película que también habla de la Segunda Guerra Mundial de otra manera, porque en este caso habla de la persecución en los años 60, en la América de los años 60, la América de la paranoia comunista también, de los exnazis, que consiguieron huir de Europa y que algunos consiguieron refugiarse en Estados Unidos y en América en general. Y no voy a daros más datos porque la trama tiene un par de giros que os los puedo desvelar y no quiero haceros spoiler, pero la película es interesante sobre todo por el papel de Naomi Watts, que se nota que es productora ejecutiva, se reserva el papel pues más jugoso, un papel extraordinariamente interesante y bien planteado, y que le da muchísimo juego a ella, y ella lo aprovecha, está fantástica en la película. Y bueno, es una reflexión que también, lo que es que se queda muy cortita de guión en lo que podríamos hablar, en lo que ahora mismo, con la que está cayendo, con la que está pasando en el mundo, con Israel y con Palestina y con la otra derecha en general, se queda un poco corta en su reflexión sobre si somos o no capaces de aprender de determinadas lecciones de la historia. Pero ya os digo que la película está muy bien y Naomi Watts está fantástica, y eso pues también, además, pues bueno, lo aprovecharon para poder entregarle el premio Donosti, que se lo entregó J. Bayona en la gala, y para hacer una rueda de prensa en la que ella pudo hablar tranquilamente pues de su carrera. Habló obviamente de David Lynch, que fue su valedor, digamos, cuando ella todavía, bueno, era no era famosa, pero tenía ya unos 30 y tantos largos, y sin embargo pues David Lynch le da la oportunidad para Mulholland Drive, y a partir de ahí su carrera pues claro, tira para adelante, y ella tuvo unas palabras muy bonitas de recuerdo a David Lynch, y obviamente pues al resto de los directores, entre ellos J. Bayona, que han trabajado con ella. Hizo una reflexión muy bonita sobre su carrera, y creo que, aparte, pues estamos todos convencidos de que es merecedora ampliamente del premio y del reconocimiento. Así que esto ha sido un poco la crónica del primer día. Mañana os recomiendo más cositas. Adeu.
0: I el passat dijous a Ràdio Sant Andreu entrevistàvem l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual de Ràdio Sant Andreu.

0: Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Giribet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, els micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
1: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també a aquest sentiment d'orgull, això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
0: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
1: Sempre, i en tota la vida, hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació, on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
0: Sí que la Festa Major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
1: Bueno, l'inici...
0: Això ja és històric, no?
1: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
0: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
1: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'Aureis, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I, a més, una de les, diguéssim, millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és, és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat, per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
0: Parlava de la unitat canina, de fet la unitat canina de la policia local de Sant Andreu la Barca és referència.
1: És exacte, tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal, i precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció, i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
0: Una Festa Major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
1: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs ens trasllada doncs que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fas a Andreu Navarca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones, doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present, doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar els animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que, posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi, doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
0: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
1: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o en l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres. I per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
0: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
1: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs, també ho faci.
0: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
1: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin. I com molt bé deies, amb drets i amb deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir. I jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los. Però en la part dels deures, jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I, per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
0: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
1: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres en 26 anys o en 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys, ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan, satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
0: Una de les imatges a finals d'aquest mandat seran les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
1: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
0: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
1: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi han coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
0: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
1: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric, i si ho he reivindicat a l'oposició un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim, o ja estem treballant una proposta de pressupost, que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
0: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
1: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que, sobretot, que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
0: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
1: Gràcies a tothom.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació parlem de l'Espai Jove, ja que l'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca impulsa noves oportunitats per als joves amb el programa Mouta. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero.
2: L'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca tornarà a posar a disposició dels joves el programa Mouta, una iniciativa que concentra diferents oportunitats formatives i laborals pensades especialment per a aquest col·lectiu. El programa inclou beques, pràctiques professionals, ofertes de feina, voluntariats i propostes per estudiar o viure experiències a l'estranger amb l'objectiu d'apropar als joves recursos que els poden ajudar en la seva trajectòria acadèmica i professional. El regidor de Joventut, Javier Romero, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que l'Espai Jove té un paper d'acompanyament i orientació perquè els joves coneguin les diferents opcions i puguin identificar aquelles que s'adapten millor al seu perfil.
3: Doncs el programa Mouta és un conjunt d'ofertes tant laborals, acadèmiques o desenvolupament personal que s'ofereixen als joves, en aquest cas a Sant Andreu de la Barca, per poder realitzar experiències a l'estranger. Són de temàtiques molt diverses, com dic, des de doncs, beques d'ajudes econòmiques per realitzar pràctiques fora o programes específics de pràctiques per alguna formació en concret, ofertes de voluntariat a l'estranger, i des de l'Espai Jove, des del Departament de Joventut, doncs, ens encarreguem de fer ressò d'aquest programa adreçat pels nostres joves i d'assessorar-los durant les jornades d'assessoria de mobilitat personal per orientar-los cap al programa que més s'adequa als seus interessos.
2: Per la gent que ens estigui sentint, què ha de fer o com ho ha de fer? Si està sentint-nos, llegeix, ostres, hi ha algunes coses que m'interessa, com ha de fer-ho?
3: Doncs primer de tot, contactant amb el Departament de Joventut, potser la via més ràpida per als nostres joves és escrivint-nos un missatge directe a l'Instagram de Sant Andreu Jove, i a partir d'aquí els orientarem segons la profunditat dels seus dubtes, ja sigui a través de l'informadora juvenil de l'Espai Jove, si són qüestions molt concretes d'algun programa ja més en profunditat, doncs les adreçarem a alguna de les sessions de mobilitat internacional que de manera periòdica visiten l'Espai Jove, o els adreçarem al programa específic del Mouta a través de la gestió d'aquest programa ja professionalitzada.
2: Aquest mes de setembre hi ha propostes especialment interessants, com beques per estudiar batxillerat als Estats Units o al Canadà, beques de United World College. Què cal tenir en compte per no deixar escapar aquestes oportunitats?
3: Bé, primer de tot, evidentment, assessorar-se per veure si aquella estada que és d'interès pel jove doncs compleix els requisits per poder-ne optar.
2: Quin paper creieu que tenen aquestes experiències en la formació personal dels joves, sobretot per què les oferiu?
3: Doncs perquè considerem, com dius, que són opcions molt interessants pel desenvolupament acadèmic i sobretot personal dels nostres joves. Aquest tipus d'experiències doncs acostumen a ser molt enriquidores i molt emancipadores. I animo a tothom que tingui doncs l'oportunitat de fer aquesta o qualsevol altra experiència de mobilitat internacional doncs a que l'aprofiti, perquè la veritat és que són molt beneficioses a nivell doncs de, com dic, de creixement personal i de maduresa.
2: En aquest sentit, pels joves que ja han acabat els estudis, el programa Mouta també ofereix pràctiques i experiències professionals a diferents països. Potser és una bona porta d'entrada al món laboral.
3: I tant, a més de tota l'experiència que s'adquireix doncs, a nivell idiomes, a nivell altres maneres de fer, al final doncs, avui dia laboralment doncs entrem en un mercat molt competitiu, no? I que cada cop més doncs les empreses i altres tipus de sectors doncs s'interessen més per perfils que es demarquin per qüestions molt concretes, més competencials, més de a nivell personal, no? I com dic, doncs aquestes oportunitats poden ser aquesta porta per desenvolupar-se en altres competències.
2: Quins requisits solen demanar aquestes oportunitats? El nivell d'idiomes, la formació, l'edat, solen ser una barrera per a alguns joves?
3: Bueno, acostumen a ser una mica a aquests els criteris, però jo el que animo és que s'adrecin a l'Espai Jove i al Servei d'Assessoria de Mobilitat Internacional, perquè cadascuna de les ofertes doncs, té uns requisits diferents, no? I seria una llàstima que per no estar del tot informat o informada doncs els joves participin l'oportunitat de gaudir d'aquestes experiències.
2: Seguint en aquesta línia, què li recomanaria a un jove de Sant Andreu de la Barca que no sap per on començar a buscar feina, pràctiques o una beca? Quin paper pot tenir o quin paper pot jugar l'Espai Jove en aquest procés?
3: Doncs l'Espai Jove pot jugar un paper sobretot de ser una porta d'entrada a tots els serveis de l'Ajuntament en qüestions d'assessories. L'Ajuntament, un dels serveis que té és de doncs, guiar els nostres ciutadans i ciutadanes, i en concret els nostres joves, en aquest sentit, doncs, tant a nivell laboral com a nivell acadèmic, amb altres serveis com el SOAC, que de vegades no es coneixen o no se sap com accedir a aquest tipus de serveis, i des de l'Espai Jove doncs, realitzem aquesta tasca doncs, de porta d'entrada, de primera escolta,

0: d'inserció laboral i els interessats poden adreçar-se a l'Espai Jove per consultar els requisits, els terminis i la manera de participar en cadascuna de les convocatòries.
1: Seguim amb més informacions aquí en el Via Directa. Aquest dilluns finalitzen les inscripcions per als cursos de català.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials, hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i els cursos els que hi ha, l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen dos bàsic uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té tres mòduls.

0: mòduls, no? El suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà al segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul, i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis, i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any tenim la sort que l'hem pogut organitzar, i aleshores és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, a la tarda vespre potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
1: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
0: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31, i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
1: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
0: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, hi ha, de cara a l'elemental i altres cursos, aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació, i han anat avançant fins que arriben continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot.
1: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
0: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem, en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també doncs, han de, de complir tota una sèrie de requisits, i un d'aquests requisits doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no? O és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
1: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
0: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
1: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació parlem de sèries de televisió. Fem amb els companys de la xarxa ràdio amb l'espai de la jove en sèrie.
3: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oleda Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que arribi el Sergi Yu també per començar aquesta secció. De moment tenim algun tema d'actualitat de sèrie?
1: Sí, perquè s'ha estrenat ja el primer teaser de Dexter Resurrection temporada 2. Ja saps que jo tinc una relació tòxica amb aquesta sèrie en la que no puc deixar de mirar-la, tot i que el producte no sigui potser el de màxima qualitat. Dit això, recordo que la temporada passada, jo estic molt content, és una mena de redempció per les anteriors, pels anteriors xuscos que hem tingut, sincerament, temporada 8, New Blood, en fi. I amb aquest nou teaser el que es desvella és que han passat uns anys des de la primera temporada de Resurrection i Dexter està afrontant, sorpresa, mai s'havia fet això en un revival, la crisi de la mitjana edat. Es fa gran i li han de posar ulleres per la presbícia. Aquest és el tràiler, vale? Potser realment també, ja que en puro Dexter fashion, està, jo què sé, és un assassí en sèrie el que porta l'òptica i potser només va allí a investigar-lo, no? Però això és el que s'ha vist al tràiler.
0: Molt bé.
1: Se saben moltes més coses, però com que jo segueixo, entre cometes, el rodatge de prop, perquè me fico a foros i van sortint fotos per aquí i per allà, sé moltes coses de les que passen a la temporada, o sigui, personatges que retornen, però no sé si dir-ho perquè potser són spoilers importants. Per tant,
0: pues no ho facis.
1: Per tant, no ho diem. I una altra cosa bastant interessant també, i és que la setmana que ve, bueno, el proper capítol de Futurama que s'estrene és un crossover que jo crec que fa una mica d'història, perquè a banda de juntar dues sèries de Matt Groening, junta dues sèries de dues plataformes molt llunyanes l'una a l'altra, que és Hulu, que és Disney Plus, que és Futurama, i Desencanto, que és Netflix.
0: Vale.
1: O sigui, no sé com han aconseguit tirar això endavant a nivell burocràtic. Segur que ha hagut d'estar una bogeria, però bueno, això és el que passarà la setmana que ve al Futurama, al penúltim episodi de la temporada.
0: Perfecte. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Que tu tens actualitat?
2: Jo tinc una molt bona notícia per l'audiovisual català.
0: Ai.
2: 3Cat incorpora a partir de la setmana vinent els 28 primers capítols d'Oliver i Benji en català.
0: Molt bé.
2: Primera vegada en la seva història.
1: Es diuen supercampions o alguna cosa
2: no,
1: així?
2: No, mantindrà el nom original, que és Capità Tsubasa, en català. Evidentment, originalment no es diu Capità Tsubasa, només faltaria. I una cosa que m'agrada molt és que no tindrem a Benji Price, Oliver Atom,
1: tindrem els noms reals,
2: Tindrem els noms en japonès dels protagonistes. I és una molt bona notícia. Oliver i Benji mai s'ha emès en català. De moment, d'inici, els 28 primers capítols. El 23 de setembre em sembla que és quan ja es podran veure a plataforma 3Cat. Per tant, sempre que aquí audiovisual en català és una bona notícia. I, a més, Oliver i Benji, que és fantàstica.
1: Pues fans de Capità Tsubasa, ja es pot dir així oficialment, perquè ja es diu així a Catalunya, ja podeu adoctrinar les vostres criatures.
2: No faré autobola d'un programa que dirigeixo, presento, edito, produeixo i coordino, però en parlarem amb l'Eduard Piera en properes edicions.
1: Bé.
0: A veure, podeu explicar vosaltres, perquè saps què ha passat? Que jo em pensava que estava a la graella i no ho està, llavors...
2: T'ho explico jo, perquè bàsicament...
0: L'has editat,
2: no l'he feta ni presentada.
1: Però ets el responsable.
2: Va ser una altra persona. Bàsicament, tocava per calendari estrenes, però vam considerar oportú, ja que fa pocs dies es van celebrar els 78ens Premis Emmy, ho van fer la meitat la setmana passada en qüestions molt més tècniques i el que realment té una autobola de comercial, que són millors sèries, actors, actrius, etc. Doncs es va celebrar la matinada aquest diumenge a dilluns a nivell català. La 78a edició, com dèiem, de pit arribava els Emmy com la més nominada, amb 25 nominacions, però els experts diuen que Widow's Bay va ser la guanyadora de la nit. 6 en va aconseguir aquesta setmana, 8 pel que fa a les categories tècniques, per tant estem parlant de 14 premis Widow's Bay, i ja en parlarem, però just el protagonista de Widow's Bay també ha fet història, perquè ha guanyat dos premis en els mateixos Emmys, d'una banda de repartiment i d'altra banda protagonista, i en parlarem.
0: Perfecte, doncs com ho fem per
2: com
0: categories,
2: tu vulguis,
0: no?
2: Sí.
0: Vale. Doncs la millor sèrie dramàtica ha estat per The Pitt.
3: Nightcrawlers, Let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
4: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
5: I'll believe it when I see it.
6: Try not to kill anyone today.
4: Yeah, you too.

0: Thought you'd run away and join the circus.
1: They haven't fired you yet.
2: I knew my first day back was going to be hard.
3: I need a little help in here.
2: Dealing with what we go through here. And...
4: A veure, valoració de... Sí. Clar, sí. Jo no opinaré, vale, perquè...
5: Per començar, el tràiler que hem escoltat ja és el de la tercera temporada,
6: sí,
5: eh?
6: Sí.
5: Ja he trobat el darrer,
6: teaser trailer,
5: que és el ja de la tercera temporada d'una sèrie que de moment en porta una, perquè és igual la segona que la primera, per tant porta una temporada de 30 capítols, s'entengui,
6: bueno, no,
5: la,
6: això...
5: s'entengui la ironia.
6: Jo segueixo dient que encara així això és una cosa a celebrar. Que tinguem 30 capítols en dos anys d'una sèrie... És una cosa meravellosa, que a dia d'avui veurem bastant poc.
5: Depèn, perquè si els 30 són punts repetitius, no és tan meravellós.
6: Bueno, és una sèrie procedimental.
5: Procedimental,
6: sèrie...
5: eh? És...
6: Això és un drama, això existeix.
5: Sí que és un drama, sí. I a veure aquesta tercera temporada si acabarà sent el drama definitiu.
6: Si estàs veient una sèrie, un drama procedimental, lo normal seria que més o menys passés el mateix en un capítol, que els capítols tinguessin estructures similars. Dexter, de fet ho és, però per exemple, sèries detectives que és de tipus TCI o House, són sèries procedimentals, per qui no ho sàpiga, que és que cada capítol té la mateixa estructura. Hi ha un pacient, arriba, descobreixen el que és, s'equivoquen, quasi el maten, al final el salven... I tots feliços, i el següent capítol.
5: A mi em sap greu perquè The Pitt tenia un tret diferencial, bueno, ho hem dit més d'un cop, eh? I ara jo ja m'agrada, com que a més veig que li van estar a l'altre costat de la balança,
6: encara
5: més a calentar-lo. Però crec que el tret diferencial de The Pitt, en el moment en què es converteix en idèntic la segona temporada, desapareix, i per tant és una sèrie menys bona en la seva segona temporada, perquè
6: no
5: el seu tret diferencial... crec que ja no és diferencial perquè ja ho ha fet 15 capítols o 16 a la primera temporada.
6: Però és que si te poses així tampoc ho era, perquè 24, la sèrie, ja ho va fer durant 6 o 7 temporades.
5: Però no en el món de l'audiovisual de medicina.
6: Ah, vale.
5: Crec que és difícil tractar coses diferents a medicina quan s'han fet tantíssimes sèries al voltant de metges i hospitals. Dit això, i centrant-nos en els Emmys, perquè si no tindrem temps, jo de les que estaven nominades he vist The Diplomat, que és la diplomàtica, que sempre
4: tu
5: també l'has vista,
4: sí.
5: I Paradise, que jo no he parlat molt bé de Paradise sempre, m'encanta. A mi Paradise és una sèrie impressionant, que també estan preparant ja la tercera temporada a Disney+. Les altres no les he vistes i poc n'han parlat, més enllà de Pluribus, que l'Ivan sí que n'ha parlat. Perquè
4: té Slow
5: aquest...
4: Horse,
5: eh? Slow Horse, s'han parlat algun cop.
6: Sí.
5: Un dels protagonistes no em sortirà el nom, però és el que... Clar, potser la referència no us serveix tampoc. És el que fa de policia Batman a les pel·lícules de Christian Bale. És un actor molt, molt conegut.
6: Aquestos a nivell de producció també van a tota pastilla, eh? Quan acaba la temporada...
5: Porten 6, crec que aquesta setmana o fa poc van a estrenar la 6a temporada de Slow Horse.
6: I te diré més, l'últim capítol de la temporada, quan acaba el capítol, hi ha un trailer de la següent.
5: Vaja, doncs van amb la feina feta. The Gilded Age,
6: Fast Horses.
5: El Caballero de los Seven Kingdoms, ben jugat. El Caballero de los Siete Reinos, que és de l'univers Juego de Tronos.
6: Sí.
5: Paradise, com hem dit, The Pit, que és la guanyadora, Pluribus, Slow Horses i Your Friends and Neighbors. Aquests eren les nominades, la guanyadora The Pit.
4: Molt bé, perfecte. En comèdia, la millor sèrie de comèdia ha estat per Widow's Bay.
7: Soy Tom Lofty.
8: Oh, encantado,
7: Tom.
8: Arthur.
7: ¿Te apetece tomar un café?
8: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
8: He estado hablando con el tipo del ferry.
7: Ajá.
8: Y me ha dicho algo raro.
7: ¿El qué?
8: Que aquí pasan cosas malas.
7: Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
8: ¿Hubo canibalismo?
7: No.
4: A veure, això era...
5: Esclar, aquest és el que no s'entén o jo no he entès mai dels Emmys. Tampoc no m'he ficat a buscar exactament quin és el criteri per introduir sèries en aquest apartat que és millor sèries de comèdia. Han fet ironia i broma més d'una vegada amb The Bear, per exemple.
6: Perquè no és una comèdia pas.
5: Perquè no
4: bueno,
5: ho interpretaria
4: com... I no ho dius tampoc.
5: Clar, no s'entén gaire aquesta categoria. Dit això, en principi, però el poc que he vist... És una sèrie que miraré, perquè sóc així de comercial. Si guanyes un Emmy, te miro. Perquè així funciona.
6: Ja ho fas amb els Oscars.
5: Així funciona jo, exacte. En principi és una sèrie de misteri i no sé fins a quin punt de fantasia fosca. És a dir, no sé si és Stephen King, per exemple, o una miqueta així més misteri fosc i amb aquest punt de fantasia, però vaja, estava dins d'aquesta categoria que et diria que doncs, Hack sí que és de comèdia perfectament, Abbott Elementary perfectament, Solo Asesinatos en el Edificio, però, per exemple, no conec Margot's Got Money Travels, Nobody Wants This, és la de... també és de Netflix, em sembla, sí. Aquesta, si no recordo malament, i és Linking, que no l'he vista.
4: Una mica de comèdia... Sí, però no l'hagués ubicat directament a comèdia.
6: És que aquest és el problema que tenen normalment aquesta categoria dels Emmys, que les comèdies de situació com a tal, o les comèdies més pures, potser no les nominen o les menystenen una mica en pro d'aquestes sèries, que potser no són drames, full drames, yeah. No? Però...
4: Sí que és veritat que fa riure, hi ha moments còmics, però home, també hi ha moments de plorera.
6: Jo també te diria que, per exemple, Solo Asesinatos tampoc és...
5: Sí, si la
6: potser és la més comèdia d'aquesta llista, però...
5: Jo sí la ubicaria com a comèdia, però vaja, Widow's Bay, una de les guanyadores de la nit... De
6: felicitats, és la sèrie de l'any.
5: Dels Premis Emmy, que ara en parlarem més d'una i dues vegades.
4: Perfecte, doncs entrem en la categoria de minissèrie o sèrie antològica. La guanyadora ha estat DTF San Luis.
9: The autopsy is going to say heart attack.
10: Excuse me.
9: What can I do for you?
10: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
11: Come on in.
12: Hello there.
10: Hey, Clark.
9: Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. And spice it up.
13: What's DTF?
9: Down to fuck.
13: Whoa.
9: You work together here?
14: Yeah. Floyd was a colleague and a friend. How did you get into signing?
15: I have Peyronie's disease.
13: I have a curve in my penis greater than 30 degrees.
15: Profile name. Rock solid. Because I feel like I'm a pretty dependable person.
4: A veure...
5: All Her Foul, de Beast in Me, Beef, la guanyadora de TF San Luis i una nova temporada de Love Story que n'ha fet diverses, en aquest cas la darrera que va protagonitzar que té enamorament entre John Fitzgerald Kennedy Jr. i Caroline Bessette. DTF és d'HBO, aquesta sèrie, entre els protagonistes, el que fa de... pare, entre cometes, de Eleven a Stranger Things, el policia de Hawkins, no em surt el nom, que també es va parlar de que tenien mal rotllo amb la prota amb Eleven, però que després van treure tots aquests
6: rumors. Van sortir que estan molt bé.
5: També és una altra de les guanyadores, ja veureu que sortirà diverses vegades aquesta sèrie, que com minissèrie, que és com haurien de ser totes les sèries a partir d'ara, minis curtes d'una temporada i que s'acabin, segurament també la miraré.
6: Tenint en compte el que costa que treguin temporades,
5: Biff l'he vista. I
4: em sembla que The Beast in Me, és que em sona molt, però no l'ubico.
5: Clar, ara me n'he donat compte que els noms, culpa meva, els he ficat amb la versió original.
4: Jo els miro amb versió original, però és que no la recordo.
5: Però potser el nom, és a dir, pot ser que els miris amb versió original, però clar, el Netflix
4: el tinguis en castellà.
5: Llavors...
4: Libre albedrío total.
6: Adaptació.
5: A partir d'aquí, les altres ja et dic. Biff sí que les he vist, són dues temporades diferents, és la segona temporada la que estava nominada, dues temporades amb personatges i protagonistes absolutament diferents, i just de Beast in Me, si no ho recordo malament, que una de les protagonistes és la de Outlander, l'altre protagonista, ja ho veureu després, és el de Widow's Bay.
4: Ah, molt bé. Doncs vinga, ara ja passem a actors i actrius. La millor actriu protagonista en una sèrie dramàtica ha estat Perrya Seahorn per Pluribus.
16: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte? Sí.

0: Carol.
1: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
1: ¿Descubrirlo por qué?
2: Para que te unas a nosotros.
1: ¿Qué?
3: ¿Merescut?
4: Molt merescut, jo penso que sí.
3: Jo penso que sí. Molt bé que s'acabés el guany. Què?
5: Sí. Bueno, depèn, no sabem les altres.
4: A mi, pels meus gustos...
5: Potser s'ho mereixia Zendaya, Ivan,
4: no,
5: per Eufòria.
4: Ja t'ho dic jo que no. Sí, ho sento molt per Zendaya, perquè la tia és boníssima, però l'última temporada de... Sí, si has vist Eufòria...
5: No,
4: saps que...
5: he vist Odissea i Spider-Man en fa molt poc, bueno, i no és la millor Zendaya ni l'altra.
4: Ja t'asseguro que el paper que feia Eufòria... és brutal, a les dues primeres temporades, però és que aquesta tercera temporada, que és la que s'ha estrenat aquest any, és perquè no guanyi ningú, ni perquè es nomini enlloc, ni perquè pugui brillar ningú. És que de veritat...
5: No sé a l'apartat tècnic, a la part d'emis tècnics, si Eufòria va tenir massa de ressò, però em sembla que...
4: No em sona haver vist res més.
5: De fet, Zendaya hi era a la gala dels emis, i Zendaya, que una cosa no vol dir l'altra, em cau bé, crec que és una persona
4: que
5: em cau bastant bé.
4: Personatge públic, acceptem.
5: Sobretot quan està al costat de Tom Holland, crec que potencien el seu encant en un com l'altre quan
4: guanyen,
5: estan,
4: sí senyor,
5: quan
4: sí,
5: estan junts. Era una de les nominades, amb Carrie Coon de The Gilded Age, amb Chase Infinity de The Testaments, la protagonista de Diplomat, Kerry Russell, que és nominada cada temporada, però de moment doncs encara no l'ha guanyat cap. De Diplomat, que ja en parlarem segurament la setmana vinent o en properes, ja té data d'estrena de nova temporada. I Zendaya, com dèiem, entre les nominades.
4: Pues jo ja et dic, estic molt d'acord. La Rachel Horn ja feia un paper brutal a Better Call Saul, per qual va estar nominada unes quantes vegades i no va guanyar absolutament res. Per mi això me sembla un moment de redenció, tant amb ella com amb Vince Gilligan, que és el creador, i que també li ha tocat, ha rascat alguna cosa.
3: Perfecte. A millor actor protagonista torna a sortir de pita, en aquest cas, per Noah Wyle.
5: Que estava nominat amb Sterling K. Brown, de Paradise, que jo em reafirmo que és un dels meus tres actors preferits, Gary Oldman, és el que no em sortia de Slow Horses, Mark Ruffalo per Task, que em sembla que interpreta un policia, si no recordo malament, en aquesta sèrie, i per mi és millor que la diplomàtica a la sèrie Rufus Sewell, que és l'home de la diplomàtica, que em sembla que fa un paper fantàstic. A la sèrie de Netflix, Noah Wyle, que ja en deu portar un parell.
4: El de l'any passat i aquest. Correcte. Com a actor protagonista, sí. Jo l'he dit al Sergi fora de micros. Aquesta temporada de Pitt es va escriure perquè Noah Wyle guanyés un altre Emmy. Perquè era putejar el personatge i posar-lo, o sigui, esfonsar-lo lo més absolut per veure la seva desintegració de la seva personalitat.
5: És a dir, a mi m'importa ben poc, però crec que s'hauria d'intentar que no es pogués repetir. És a dir, com per exemple...
4: Home, però...
5: Clar, jo però... És a dir, jo entenc, per exemple, que tu puguis guanyar dos Oscars perquè has fet dos papers diferents. Però guanyar dos Emmys fent el mateix personatge, crec que també portes a que d'altres actors o actrius no guanyin més Emmys i hi hagi més varietat de guanyadors. És a dir, si tu has fet un paper diferent, tu pots guanyar els Emmys que vulguis o els Oscars que vulguis. Però si tu has fet el mateix personatge, sé si s'hauria de poder guanyar dos Emmys seguits pel mateix personatge.
4: Jo és que tu me diràs que no, però jo considero que entre la primera i la segona temporada hi ha hagut una evolució molt gran d'aquest personatge.
5: Però, sí, entenc el que dius, però crec que el meu no, vull dir, també es pot entendre.
4: Clar,
3: sí.
5: Perquè, per exemple,
3: com a actor et podries guanyar, però no pel mateix personatge.
5: Crec que per un punt d'encant, fins i tot
3: als Emmys. Ja li ha reconegut la feina.
4: Però és que quan una sèrie és... No sé, quan una sèrie tothom en parla i tothom té els seus actors com a grans intèrprets i l'Acadèmia dels Emmy s'hi troba amb que revisa tot això i diu, ostres, és que jo entre tots aquests me torno a quedar amb Noah Wyle. Pues, tampoc ho trobo malament, al final les sèries van millorant, no empitjorant. Potser la tercera temporada
5: mira,
4: és un
5: crec,
4: trunyo i no guanyen
5: crec
4: res.
5: Crec que la Judit ha dit la frase perfecta i amb aquesta me'n vaig. Crec que ja li has reconegut que aquest personatge el fa fantàstic.
3: Sí.
5: És a dir, ja li has donat el reconeixement, perquè a la primera temporada pots estar nominat, fins i tot, però a la primera temporada tu ja l'has guanyat, per tant ja se t'ha reconegut que el paper del Rakitovic el fas molt bé. Per tant ja està, però que està molt bé, de segona vegada, doncs endavant. Però... no ho sé, crec que se li podria donar un tom.
3: Estic d'acord, estic d'acord. Adéu. Adéu, Sergi. Vinga, doncs continuem. Ara passem a millor actriu.
4: Digues. No, és que anava a fer una altra pregunta, però és igual. No vull fer el nus més gran, t'anava a dir. I de la mateixa sèrie pot guanyar un altre actor?
3: Sí.
4: En dos anys diferents, això sí que està...
3: Perquè jo crec que reconeixes l'actor, o sigui, el paper de l'actor, saps? Clar, és que està amb el mateix personatge... que pot evolucionar, però les tècniques interpretatives acaben sent les mateixes. Llavors, clar, jo sí que estic d'acord amb dos o tres, per exemple, pel mateix actor amb diferents papers, perquè li reconeixes la seva versatilitat, però clar, amb el mateix personatge...
4: És que no sé.
3: Hòstia, no ho sé.
4: Jo, és que, per exemple, me poso amb un Emmy com a millor actor protagonista per la primera temporada de Breaking Bad. Emmy a millor actor protagonista per l'última temporada de Breaking Bad. Ostres, hi ha una diferència del personatge com és, com comença, com acaba la sèrie. Espectacular, o sigui, saps? Fins i tot que mute com amb un altre personatge. Bueno, en fi, és igual.
3: Sí, no, és un debat, no, que és un debat.
4: No me vull ficar més, o sigui, ho trobo just amb aquest cas.
3: Ja. No, és sens dubte és un debat.
4: Potser perquè m'agrada molt la sèrie, podria ser també.
3: També.
4: Potser estic condicionat per això.
3: Bueno, quan t'agrada molt un actor, què voldries que guanyis tot?
4: Home, clar, l'he de reconèixer.
3: És així. Doncs vinga, millor actriu de repartiment en una sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Alison Janney i per The Diplomat. I'm not trying to get out of the marriage. I'm trying to get back in. We do high highs... and really low lows. The fights are gonna be spicy. You can't keep doing this to me. I, Catherine Wyler, take you. En aquest cas sí que l'he vist, eh? No la recordo com a ufa espectacular, però bueno, era una bona sèrie. I els altres, la veritat és que no sé qui són, però bueno, de pit a rase.
4: Per mi, Catherine Lanasa, Fiona Durif aquesta temporada, que és veritat que va estar més fluixa que els altres perquè no va tenir gaire protagonisme, però Taylor Dearden interpreta amb un personatge jo t'ho diré ara, que està a l'espectre autista.
3: Ah.
4: I és super, super interessant com l'interprete de bé. I ja t'he dit, Catherine Lanasa ja va guanyar l'any passat com a millor actriu de repartiment, si no m'equivoco, també per The Pitt.
3: Ah, perfecte.
4: És la infermera jefa, per així dir-ho, a l'hospital.
3: Molt bé. Millor actor de repartiment en sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Tom Pelfrey, per Task, no tenim el Tyler. No sé si aquí hi ha alguna sorpresa per tu, perquè jo la veritat és que...
4: Insisteixo, Patrick Ball per The Pitt, jo també li hagués a... també no, li hagués a... És que no soc objectiu, ja t'ho
3: dic. No. Bueno, millor direcció, en aquest cas, per una sèrie dramàtica, per a Slow Horses, Sol Metzstein.
0: Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento. Pero la culpa es vuestra. A la casa de la Ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas. Pues eso.
6: ¿Qué estás buscando?
0: Los restos perdidos de tu prometedora carrera.
6: Como en la cárcel, que no se debe preguntar por qué estás dentro.
7: Quiero hacer algo útil. No podría aburrirme más ni haciendo un esfuerzo.
8: Seguramente sabrás cuánta gente ha vuelto desde la casa de la Ciénaga a Regent's Park.
0: Pretender que me sigáis es como intentar enseñar...
3: A veure. Algún comentario, fes-lo en entera. Digui lo que has dit a l'antena. Ai, lo que has dit fora d'antena.
4: És que, sincerament, no me'n recordo.
3: No, has dit que...
4: No, lo que te dic, sí. Que ostres,
3: només va dirigir un.
4: Ara sí, exacte. Pot ser molta obsessió amb Noah Wiley, no? Vull dir, va, hi ha més gent que ha dirigit capítols de The Pitt i aquest és l'actor protagonista de la sèrie que va dirigir un capítol. Ostres, donem-li una mica d'aire també a la resta de l'equip.
3: Exacte, too much. Vinga, millor guió per una sèrie dramàtica, torni a guanyar Pluribus.
4: Molt bé.
3: En aquest cas, Vince Gilligan.
4: Correcte, és vale. el creador de la franquícia Breaking Bad totes aquestes, bueno, de totes aquestes històries, a més també de Pluribus. Uf, és que és molt bona Pluribus. Jo el primer capítol és d'un terror psicològic impressionant, o sigui, brutal, brutal.
3: Perfecte. A veure, millor actriu protagonista d'una sèrie de comèdia, John Smart per Hacks.
9: Oh god, look at this.
10: She has risen.
9: No. I was never dead.
10: Hallelujah.

0: told that I cannot so much as perform.
1: A veure, aquí... Qui? Ah, mira, Lisa Kudrow, aquesta és la de Friends.
2: Sí, senyora.
1: Vamos,
2: per
1: una que conec.
2: Una sèrie que et vaig comentar fa molts, fa uns capítols, que és The Comeback, que és aquesta sèrie que per fi ha acabat, que va fer com una temporada, quan va acabar Friends, als 10 anys va fer la segona temporada, i ara que potser en fa 12 de la segona, n'han fet la tercera, que és la que acaba la sèrie.
1: Carai.
2: Sí, i és un dels personatges que, segons Lisa Kudrow, més estime, ella.
1: Ah, sí?
2: Que més li agrada haver interpretat. Sí, és una sèrie molt curiosa.
1: Carai.
2: Sí.
1: Molt bé. Millor actor protagonista d'una sèrie de comèdia, Matthew Rhys per Widow's Bay. Millor actriu de repartiment en una sèrie de comèdia, Kate O'Flynn per Widow's Bay, també. Millor actor de repartiment en una sèrie de comèdia, carai, Stephen Root també per Widow's
2: Bay. Ens hem passat aquí molts noms interessants.
1: A veure, digues, digues.
2: Nick Offerman, per exemple. Harrison Ford per Shrinking.
1: On està?
2: Oh, millor actriu...
1: Ah, sí.
2: Clar, és veritat que és un dels protagonistes des de Shrinking,
1: sí,
2: també.
1: Sí.
2: Stephen Root m'agrada molt que hagi guanyat, és un actor brutal, tremendament, ja t'ho diré, versàtil, o sigui, és actor de veu, per exemple, a King of the Hill, on interpreta un dels personatges més mítics, que és Bill, però a més també, per exemple, és aquella mena de jefe, ara no me recordo, però també surt a la sèrie Barry, la de l'assassí d'HBO, que és, sí, al principi crec que és el seu jefe i després el vol matar, no sé, ara no recordo gaire bé, però vamos, que Stephen Root, actorazo i super versàtil, molt bé, m'agrada.
1: Perfecte. Millor direcció de sèrie de comèdia, Widow's Bay per Hiro Murai. Molt bé. Millor guió, una sèrie de comèdia, hi ha molta comèdia, no? Welcome to Widow's Bay, Kathy DePolt.
2: Va,
1: millor actriu protagonista...
2: Entenc que és el primer capítol de Widow's Bay, no?
1: Millor actriu protagonista, minissèrie o pel·lícula per televisió, Sally Field per Remarkably Bright Creatures. Millor actor protagonista en minissèrie o pel·lícula per televisió, Matthew Rhys per The Beast in Me. Millor actriu de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, Linda Cardellini per DTF St. Louis.
2: Et faig un petit apunt, me sembla bastant... En fi, l'última temporada de Monster va ser horrorosa.
1: Ah, sí?
2: En tots els sentits possibles. O sigui, era dolenta a nivell de guió, era lenta, era molt desagradable de veure, extremadament desagradable de veure. No entenc què fa aquí aquesta sèrie. No l'haurien ni d'haver nominat, així t'ho dic.
1: Carai.
2: Sí, sí. No penso veure la següent.
1: Mare meva, doncs perquè li van dir això. I acabem amb el millor actor de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, David Harbour per DTF St. Louis.
2: Molt bé.
1: Així que donem per repassats tots els guanyadors dels Emmys i tornem doncs la setmana que ve amb més sèries. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
2: Adeu.
1: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda. Bona.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble Oló en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà el 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble que no arriba als 400 habitants, un micropoble.

0: històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
1: I clar, tornant a aquest moment, no?, de que decideixes canviar-ho tot, a arribar a l'Estany, aquí la família, què? Un dia arribes a casa i dius, marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
0: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és per què vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
2: Com som les mares, eh?
0: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
2: Roman, i ara què diu la mare?
0: Ui, ara m'ajuda.
2: Bueno, sí. això sempre, no?
0: Sí. Sí, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
2: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer, fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
0: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans, és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
1: Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
0: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I va ser això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí, tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
1: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
0: Sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
2: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
0: Sí.
2: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
0: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
1: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
0: Sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
1: Et tenen a trucar al timbre de casa.
0: Això mateix.
2: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
0: Sí. O em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
2: Roman, t'he de dir que jo, durant molts anys, vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona, on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida, que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Pereira. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
0: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. i allà començava el que són les amassades el

0: dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid, i estic aconseguit entrant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí,
1: que...
0: sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1-2 del migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
2: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
0: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
2: Molt bé, cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
0: És complicat. Una pregunta una mica complicada, més que res per... Bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa com es veia abans i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
0: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
2: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
0: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
0: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De quan era ben petit ella em va com iniciar en aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic, i a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa, i a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare, i el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
0: Era del Xavier Barriga.
1: Uh-huh.
0: Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman al curs ja professional per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
0: Això mateix, sí, realment tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
0: Sí, en un principi no. Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
0: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fa un poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut, que no has tingut cap moment de dubte.
0: No, o sigui, realment en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso, però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria, no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca, que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit, així, més cosmopolita?
0: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman, que en un principi no vaig caure que era ell, fins que es va treure la gorra, los hielos de sol, no vaig reconèixer. Però així del celler no, encara no.
1: Mhm. I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pa, suposo.
0: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
0: justament estava fent bunyols.
1: Es fa la sort.
0: Sí, sí, sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi i va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
0: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte per poder oferir més productes, sí, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
0: Això mateix, sí, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
0: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
0: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és un... és una llenya, per dir, econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan, tan ràpid, però clar, en altres productes més... més...
2: Diguéssim, tot el que són croissants...
0: Sí, allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
2: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
0: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
0: Jordi, estàs esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54, amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
2: A vosaltres, fins aviat.
0: Adéu.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
4: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa, vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
5: Ei, Carme! Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envegeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Escolta'm, busquem un forat de l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
3: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
6: Molt bona tarda de nou, Anna.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
6: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent per què?
6: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
7: És un conjunt de peces de cristall de roca d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
6: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
1: sí,
6: Anna?
1: Sí, sí.
6: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo. i que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
6: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
7: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i per tant, doncs, bueno, que ens n'arriba un tros, un fragment.
6: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
1: Digues,
6: són,
1: és molt interessant
6: veritat,
1: aquesta història.
6: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església, i recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies, doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així, doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals de el segle XX s'incorporen, doncs, al Museu de Lleida.
1: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
6: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs, i són a l'Orient Mitjà.
7: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres, en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc, doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París, i finalment, doncs, la família Mirà de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981, i el 1983, doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric, Déu-n'hi-do el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
6: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
7: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura, i per tant la converteix... El seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quarts aquest, no? El cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
1: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
6: Home, déu-n'hi-do, quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
7: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes, i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
1: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
6: Sí, sí.
1: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
6: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
1: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
6: exacte,
1: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
6: De la seva dona.
1: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
6: Correcte.
1: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
6: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
8: Som-hi, Marga, quan vulguis.
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: Pots dir meua, eh?
9: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
8: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, ara mira, és Mora Play, vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé
2: si,
1: digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el coquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs, tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Mora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moraplay.
2: Exacte, i per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moraplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, que la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé, portes bé la
0: reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi quan passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. La Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanja, si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època?
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb quatre vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va

0: ¿no? Es aquella dinastía que expulsa la dinastía estrangera, ¿no? La dinastía d'origen mongol, el Joan. Però la clau de la nostra història és qui s'asseuen al tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill de la del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui havia, bueno, qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel, va començar doncs, a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng-He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
1: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
0: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
1: Bueno,
0: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
1: sí,
0: Xina.
1: Sí, això està molt bé, però mira com estan ara.
0: Pobrets. Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, eh? Però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
1: Un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. És aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
0: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no? No era una dominació... Era efectivament una dominació més simbòlica i comercial, ¿vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
1: Molt bé, feta aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nuc i vaixins gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng-He, però... comencem per preguntar-nos qui era.
0: Ara, Zheng-He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És ell el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana, i tant el seu

0: com, o sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma és una adaptació xinesa de, del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
1: Veus, si era eunuc, llavors.
0: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
1: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed.
0: Li van trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
1: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
0: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual. En certs presoners de certs estrats socials, per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
1: Es castra poc, últimament.
0: Es castra poc, sí?
1: Sí, i aquella gent que... aquests defensors de la tradició, no?, diuen, que ja no es perden les portes.
0: Doncs comenceu per aquí, no?
1: Molt bé.
0: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
1: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
0: Durant aquests anys, Ma He, no?, encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, Zhu Di és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
1: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
0: No.
1: No? Pel que sigui.
0: En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire en lloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ja ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
1: Molt bé, doncs la cosa promet.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductoria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació seriefila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno, un
0: debat com tot debat historiogràfic.
1: Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de màrrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Shenghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja d'omplir els buits, no? Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull. Ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que deurien ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això quan a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus
0: trigarien... Pot passar.
1: Pot passar. que els europeus trigarien dècades o segles, no, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, o sigui, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tu el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
2: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: És clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: Serà 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun... Ja, però no li deien turistes. Vale, deien, no, els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers. Sí. La composició de la flota ja es podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una, bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment, i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans.
0: Ai, mira que... I cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i...
1: És això. Això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, jo què sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. O sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tot una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories d'escorbut.
1: No, exacte.
0: És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven, potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia, ja a les cobertes hi havia allà,
1: ramat,
0: una mena de Corte Inglés a la bodega.
1: Clar, a les bodegues que no estaven ocupades per provisions transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i sobretot la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV-XVI, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes d'un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances, però sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa. Si em queda temps,
0: Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
1: Ah, és veritat? Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar. I el vent, sí. No? Era com Raimon allà...
1: El camp anar fent així.
0: El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè ho he dit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
1: No, 7 i durant 30 anys. O sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: No. Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 vale. viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això del 1405-1411...
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, no és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no? Els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat. O sigui, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També, en aquests viatges, intervenien políticament. Vale? Com, per exemple, en el segon viatge, el regne de Khmer, o militarment, com en el tercer viatge, on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí,
0: això
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: Ja... soft power, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 sí. persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
1: Sí.
0: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada. Clar, sí. Mires el mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbiga.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zenghe és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda d'algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique, o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, bueno. Simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà, com... què fas aquí?
1: Qui ets? En fi, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que és que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
1: Sí,
0: i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar. Bueno.
0: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zenghe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Ah, sí, com una girafa que la portaves allà.
0: El mateix com la peli de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla? Que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui. I allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això.
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
0: Sí, govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Pel comunisme,
1: els comunismes, sí.
0: Que ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zenghe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada. O sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop, desapareix.
0: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta, això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé, doncs, bé, però el que jo no vull, tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: Vale. Oh, no m'ho has explicat.
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això. Per explicar
0: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka, el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zheng He va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no anacciona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som l'homes de l'homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica que va fer Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, és el mateix. Ho està fent amb Maduro?
0: Bueno, amb Maduro no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes. Això
0: aquest,
1: molt divertit.
0: Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa. Però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona pertorbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment, o sigui, m'estic imaginant aquests
0: viatges. Girafes marejades, putant en un vaixell.
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora.
0: Ah, tu penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno. I tothom a la cobra... ¡Cuella contra! Decidir... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua.
1: Sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb punta de girafa.
1: Mm-hmm. Quina imatge més. Fantàstica.
0: És la fantasia? Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui, eh?
0: Bueno, escolta... No has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: En fi... Cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar en els programes de la història d'Indochina i tot,
0: sí,
1: amb en Jordi Sallarès.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6?
0: 5, no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. Per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem
0: rascar. Una primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rascarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui. No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadrarà en aquestes rutes marítimes, etc. Si no, no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
1: sí.
0: I aquestes expedicions es cancelen, no? I per què tot acaba tan ràpid? Perquè si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges.
1: És, o sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. És bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
0: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
1: Ah.
0: A veure si...
1: Un funcionari confuci de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll, però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
0: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
1: Doncs són bastant impecables.
0: Implacables o impecables?
1: Són implacables.
0: Són impecablement implacables, no?
1: A un altre programa em va passar això, no recordo quin. Implacables.
0: Implacables.
1: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He, el 1430. Però, com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això, inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
0: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid. Per
1: el respondrem ràpid,
0: temps,
1: sí.
0: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
1: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall. Ah. Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa del Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes? Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins a les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498, a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda, i va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com al centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i Xina...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre.
1: Sí, això
0: és horrible, però no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell, com a protector dels
0: navegants. És molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que després els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem...
1: opinió
0: pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final... Escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però l'havia tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema.
1: No, clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català, no?
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar. Una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un tritó del Montseny.
1: Poca cosa més,
0: Els Falalà. Els Falalà, no?
1: Oh. Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí?
0: Que ens queda un minut de programa. Uh-huh. I jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que ha flotat a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexió.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina realitza, actualment està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no?, perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien a la ràdio castellà,
1: sisplau.
0: I prometem que l'Albert Abril se'ls posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.